com ho tinc de mala tarda per quedar a algun bar de Gràcia un petó Judit i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor i l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso, no em miris així, no em miris així.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna Plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una mirada.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Thou shalt know she can't love you.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Thank you, DJ.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: polítiques, més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó XIV, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions a la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Parlarem tot seguit dels drets laborals en aquest sentit amb Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I en cultura, Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 3 minuts de les 7, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i com sempre fem, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, sense incidències destacables arreu de la xarxa viària. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals cada vegada amb més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Ja tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que ens deixa de retruc, doncs, molta congestió de més de 5 quilòmetres a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Arreu del Vallès també ja tenim retencions a la AP7 en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. També al punt de Mirasol en sentit sud. També tenim retencions a la C58 des de Sabadell en direcció a la capital catalana. Lentitud habitual en sentit sud a la C59 a Caldes de Montbui i també a la C17 a Parets del Vallès. Ara mateix la C60 també és on hi ha més retencions en sentit nord entre Argentona i la Roca del Vallès amb més de 5 quilòmetres de cues. Pel que fa al Llobregat, entrada encara amb lentitud intensa a la A2 i a la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol també cap a Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, sobretot la C32 circula amb 2 quilòmetres de retencions intermitents des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Molt bon dia. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i, de fet, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols. Alguns anirem tenint cap a les comarques de l'Ebre. De fet, a hores d'ara, temps ben carregat en aquella banda al sud de Tarragona i a la resta del país, cel molt més transparent i amb una temperatura agradable. S'ha dormit encara força bé. En canvi, al llarg d'aquest migdia d'aquesta tarda farà una mica més de calor que no pas ahir i arribarem a fregar, per exemple, els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. També podem dir que aquesta tarda apareixeran més núvols. Per una banda, a l'Ebre, amb algun xàfec. Per una altra, al Pirineu, també amb tempestes. I avançada la tarda, entre les comarques de Ponent, les de Tarragona, Barcelona, alguns núvolots amb algunes gotellades disperses. Per tant, acabarà el dia una miqueta més regirat que no pas la calma d'aquest matí. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
4: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
5: He aquí una encomienda per l'Espanya de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
4: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
0: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'han transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciat d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
6: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
0: I justament Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noelia Aguilar del Prat TV.
7: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
8: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
9: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
7: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
10: No, de moment no he tingut cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
11: Supongo que para el papa vendrá gente, sí, sí. Por lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sound 1-0.
12: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
7: El papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Doncs a partir d'avui ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó 14. A partir de demà dimarts també es restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
13: Nos acostumbraremos, van a ser 2 días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
14: Es necesario este café, ya está, no tenía una otra opción, ¿no? Vull dir que tenía la gente que pasaba por algún puesto y supongo que venía ya mucha gente aquí.
15: Ens han tret els contenidors, no tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
0: Doncs davant d'aquest escenari, la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. Una recomanació que, a més, ha estat acordada amb sindicats i patronals i que moltes empreses ja estan aplicant. Però què passa amb els treballadors que es troben en zones afectades i a qui l'empresa no els ha ofert aquesta opció? Què poden demanar i amb quin suport legal compten? Doncs per aclarir-ho ens acompanya Ramon Alexandre Salvat. Ell és secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
16: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ho deia, Generalitat, Ministeri, sindicats i patronals s'han alineat recomanant el teletreball dimarts i dimecres, però què significa exactament recomanació en termes jurídics? Què pot esperar un treballador i què pot exigir l'empresa?
16: Doncs, malauradament, la recomanació governamental en aquest cas no la convertim obligatòria ni molt menys per les parts. En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments, bàsicament per una qüestió de prevenció de riscos laborals. No? I, per tant, es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
0: Doncs va, si un treballador es troba, això que dèiem, en una zona especialment afectada per talls o desviaments, quins passos pràctics ha de fer avui mateix, per exemple, per demanar teletreball? Ho ha de notificar? Ho ha de justificar? Què és el que realment el protegeix i què ha de fer ell per preservar-se, si més no?
16: La meva recomanació en aquest cas seria que s'enviessin per qualsevol mitjà que sigui fa faena, un correu electrònic, un WhatsApp, si és la mesura habitual de l'empresa, informació sobre aquesta mena de restriccions a la mobilitat, la possible dificultat per arribar puntual a la feina, etc. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora, dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual per actuacions imputables a la persona treballadora. Si el treballador o la treballadora avisa, adverteix que hi haurà aquests problemes, doncs que no s'estranyi després l'empresa si s'ha produït una restricció o un enredariment.
0: I encara un altre tercer i un últim dubte. Per als treballadors que no poden teletreballar, però aquí les restriccions de mobilitat potser els obliguen a sortir o entrar abans, a invertir més temps o a reorganitzar-se. Quines alternatives reals preveu la normativa per a 2 dies excepcionals?
16: Sí, la normativa bàsicament no permet una flexibilitat unilateral o extraordinària en aquesta mena de situacions. El que sí que evita és que l'empresa pugui prendre mesures disciplinàries en contra de la persona treballadora. És a dir, evidentment, la bona fe, l'exigència de la bona fe demanarà per part de les empreses i dels treballadors certa flexibilitat o cert marge. És a dir, si el treballador ha d'entrar o la treballadora 1 hora abans a la feina, hauria de pactar amb l'empresa poder sortir una hora després. El que passa és que és una cosa casuística. Per tant, la recomanació és sempre bona fe, advertència prèvia, previsibilitat i comunicació màxima. És a dir, l'important és que tinguin evidències de que s'han comportat en bona fe i de que qualsevol incompliment no serà mai imputable a la seva persona. Això és el que jo els recomanaria.
0: Doncs Ramon Alexandre Salvat, gràcies per atendre'ns aquest matí, per les recomanacions, pels aclariments i que hi hagi un bon dia, que vagi un bon dilluns.
16: A vosaltres, bon dia, adeu-siau.
0: Adéu-siau. Doncs demà i dimecres el món sencer mirarà, sens dubte, cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió, i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I justament el 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí va morir després d'haver estat atropellat per un tramvia. 3 dies abans, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 100 anys després d'aquell accident, el districte de l'Eixample ha homenatjat l'arquitecte amb la descoberta d'una placa commemorativa al mateix punt, davant del número 665, per reconèixer tant la dimensió internacional de la seva obra com el seu arrelament a la ciutat. L'acte, que ha inclòs una lectura de textos i una mostra de dansa a càrrec de l'Esbart Gaudí, ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte, que inicialment no va ser reconegut després de l'accident, i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
17: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
18: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
0: Passen 2 minuts d'un quart de 8 del matí, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat precisament 2 motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en 2 accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants-Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que

0: dies d'acord amb el protocol. El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf per a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
1: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
0: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dicamem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
2: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaban los calificativos para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar a buenas condiciones.
0: L'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos en el 107 va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. El tècnic dels graciencs, Adai Benítez, feia balanç de l'eliminatòria.
3: Hem sigut els 5ens d'aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí, aquesta etapa de 2 anys.
0: I Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
4: Hemos ganado en todas las mesas electorales. Es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de l'Anoia ha forçat el 5è i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb 2 dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Canyadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzen el duel.
5: Hay que ganarlo, va a ser muy muy difícil, es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo, les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí, y sabemos que podemos, entonces darlo todo y ya se verá.
6: Sabem com jugar a l'Igualada, són partits que intenten fer llars, que competeixen molt bé, hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.

0: Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Nombrosos pobles i ciutats de Catalunya han celebrat el diumenge de Corpus. Una de les cites destacades ha estat a Lleida, on centenars de persones han visitat el carrer Major per veure les tradicionals catifes de flors esteses per tot el centre de la ciutat. A la capital del Segrià tenen esperança que a finals d'any aquesta festa sigui declarada Patrimoni Immaterial de la UNESCO. És una informació de Jordi Sebastià des de Lleida Televisió.
1: Serà cap a la tardor, quan l'òrgan encarregat de donar el vistiplau a la candidatura internacional digui que les catifes són patrimoni material. Des del Patronat del Corpus de Lleida recorden que aquesta proposta ve de diferents països de tot el món, on es practica d'una manera o altra i en diferents moments de l'any aquesta tradició catifaire. A casa nostra, com cada diumenge de Corpus, Lleida s'ha engalanat amb les catifes i la reincorporació d'ara fa uns anys de l'ou com balla.
2: Els carrers plens per veure doncs, com balla un ou amb aigua i com s'han pogut fer aquestes catifes amb flors i altres elements naturals que donen i configuren aquesta diada de Corpus. Una diada, a més, que marca un principi o un final, no? Perquè, si tot surt bé, al desembre les festes tradicionals de Corpus de Lleida, formant part d'una candidatura internacional, seran proclamades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
1: La festa ha finalitzat al vespre amb el tradicional seguici del Corpus sobre les diferents catifes que han engalanat la ciutat durant tot el diumenge.
0: I amb aquesta tronada extraordinària, Reus ha celebrat l'aniversari número 700 de la festa de Corpus a la ciutat. Els actes han arrencat aquest diumenge amb les catifes florals al matí i ja a la tarda s'ha fet amb la processó, amb els elements festius com els nanos, la mulassa, els gegants i l'àliga. Tot seguit ha desfilat la part religiosa que ha acabat el recorregut a la plaça Mercadal.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol Pedro Sánchez i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona i s'especula que podria ser una de les seves parades en la seva agenda dels pròxims dies. En parlarem amb la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 8 de juny. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó XIV, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
2: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora, un accident a la C-60 a l'altura de la Roca del Vallès obliga a tallar un carril en sentit nord i provoca 6 quilòmetres de cues. El nus de la Trinitat també va força carregat amb una congestió de 5 quilòmetres a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions també a l'AP-7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta tranquil·litat i pocs núvols que seran més presents cap a l'Ebre. El cel serà molt més transparent a la resta del territori. Al llarg del migdia, aquesta tarda, farà més calor que no pas ahir. S'esperen els 35 graus a Ponent i avançada la tarda, entre Ponent, Tarragona i Barcelona, podrien caure també algunes gotes. Acabarà el dia més regirat que no pas ho va fer ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Quan passen 4 minuts i mig de 7:45, tanquem la portada i entrem en matèria. Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona tots els detalls la Norma Lebrero.
3: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras, i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficial a la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
4: He aquí una encomienda per d'Espanya de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
3: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
1: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
5: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
1: Doncs Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noèlia Aguilar del Prat TV.
6: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
7: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
8: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
6: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
9: No, de moment no he tingut cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
10: Supongo que para el papa vendrá gente, sí, sí. Pero lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sal 1-0.
11: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
6: El papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Més enllà de l'aeroport, a hores d'ara i a Barcelona ciutat ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada del Papa. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó XIV. A partir de demà dimarts també restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
12: Nos acostumbraremos, van a ser 2 días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
13: Es necesario este que fe, ya está, no ni una otra opción, ¿no? Vull dir que tenen la gente que pasaba por algún puesto y supongo que venía ya mucha gente aquí.
14: Ens han tret els contenidors d'on tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
1: Demà i dimecres, doncs, totes aquestes restriccions seran, evidentment, més potents, més fortes, es notaran més, seran més presents i, per tant, poden complicar l'arribada als centres de treball. I és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
1: 2 dies en què el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells 2 punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I en el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha retut homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia aquest diumenge, fa just 100 anys, amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
15: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
16: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
1: En aquest context, el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia i llarga trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
17: la inauguració de la Torre de Jesucrist, que és el gran motiu doncs, d'aquest viatge, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, jo crec que és realment la unió entre l'espiritualitat i l'art, la unió entre un concepte de veure les coses, de fer la catedral del poble d'alguna manera, que ha estat en definitiva la Sagrada Família, una construcció lenta, com és la mateixa història de l'Església, però segura.
1: Al barri de Sant Roc, a Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables del país. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui Papa Lleó XIV, va visitar aquest espai per conèixer de prop la seva feina. Ara que la visita del Papa a Catalunya és imminent, volem recuperar aquella connexió i entendre què va veure en aquell moment i què representa avui la tasca de l'Ateneu. L'Anna Vicente és la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
18: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Què és l'Ateneu de Sant Roc i quina és la tasca que desenvolupeu perquè ara fa 10 anys un prior general dels Agustins anomenat Robert Prevost vingués a veure-us i un any després tornés a venir?
18: Doncs és un espai on treballem amb gent vulnerable del barri i on intentem sobretot el tema de la cohesió social, perquè és un barri amb molta problemàtica. I la veritat és que ell va tenir molta sensibilitat, va ser capaç de captar tota la feina que fèiem amb infants, amb dones, i posar-ho en valor. I per nosaltres això va ser doncs, un punt important.
1: I què ha representat per vosaltres ara que aquell prior que havia entrat a casa vostra sense protocol ara torni a Catalunya com a papa?
18: Doncs, a veure, primer va ser una sorpresa en el moment en què el van anomenar. El cert és que per nosaltres és una persona més que ha passat per l'Ateneu, perquè passa moltíssima gent, intentem rebre tothom i mostrar tot allò que estem fent, sempre de manera oberta. Per nosaltres, doncs, és un pas més. Ens ha trasbalsat a nivell de mitjans de comunicació, que hem quedat en el centre, però el cert és que la feina continua, és una feina que no s'acaba mai i per tant nosaltres ens felicitem que ell hagi arribat perquè pensem que és una persona amb unes qualitats humanes importants.
1: Tot i que no aparegui a l'agenda oficial, confieu que pugui fer una visita improvisada a Sant Roc o en tot cas confieu poder tornar-lo a saludar aviat en algun punt, doncs, si més no, aquí a Barcelona?
18: Aviam, dubto que per tots els temes de logística i de seguretat ell pugui desplaçar-se a Sant Roc. El que sí que hem estat convidats com a entitat, amb moltes altres entitats socials, és a la trobada a l'Església de Sant Agustí, on rebrà tot d'entitats del tercer sector.
1: I finalment, molt ràpid, Anna Vicente, en un barri tan divers i tan fràgil com Sant Roc, què representa avui la feina que feu des de l'Ateneu i què passaria si no hi fóssiu?
18: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda i després de tot el treball de convivència del dia a dia. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu i la gent estaria molt més desprotegida.
1: Anna Vicente, gràcies per atendre'ns, bon dia. I, evidentment, us hem trasbalsat els mitjans de comunicació, però també ha servit per posar-vos al centre i donar-vos a conèixer amb una obra que fa molt temps que treballeu i que potser no a tot arreu coneixien. Gràcies, bon dia.
18: Gràcies a vosaltres, això sense dubte. Gràcies.
19: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Mora la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'oficina d'atenció ciutadana monumental els dissabtes i el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que, asseguren, obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa.

0: El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal entre el Barça i el Tenerife començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
1: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
0: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dica Mem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
2: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y en el último partido ante la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Aalborg, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar en buenas condiciones.
0: I l'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos en el 107 va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
3: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: La selecció espanyola disputarà a les 4 de la propera matinada l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. S'enfrontarà al combinat del Perú a la localitat mexicana de Puebla. Els de Luis de la Fuente, que no van passar de l'empat a 1 contra l'Iraq en l'altre partit preparatori, ultimen els detalls per al debut de la Copa del Món, que serà d'aquí a una setmana contra Cap Verd. I arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. I els castellers de Vilafranca han signat la primera gran actuació de la temporada en el marc de la Diada de Colles Campiones del concurs. Al Vendrell, els verds han descarregat les dues primeres construccions de gamma extra amb un 4 de 9 amb folre i agulla i un 4 de 9 amb folre. La Colla Vella també ha ensenyat múscul descarregant un 3 de 9 amb folre i carregant un 5 de 9 amb folre. Els anfitrions, els nens del Vendrell, han completat una diada de mèrit en l'any del seu centenari, descarregant un 4 de 8.

0: Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular d'aquesta hora pel trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquem retencions de més de 5 quilòmetres a la C60 Argentona, sentit Granollers, per un accident ja retirat que hi ha hagut a primera hora. Trànsit amb aturades també als punts habituals, a les principals vies d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral. Transport públic, recordem que avui es restableix progressivament el servei habitual a les línies R2 Sud, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies, un cop finalitzades les obres als túnels del Garraf. Tot i això, avui es manté el transport alternatiu per carretera.
0: Augmenta la tensió a l'Orient Mitjà, malgrat les crides a la calma dels Estats Units. Les últimes hores, l'Iran i Israel s'han intercanviat míssils i bombardeig per primera vegada des de l'inici de l'alto el foc pactat a l'abril. Avui fa 100 dies que Donald Trump i Benjamin Netanyahu van començar la guerra amb l'Iran. Els països amb armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. L'últim informe de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm alerta que el món torni a donar prioritat a aquestes armes després de dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i també la capacitat destructiva. La visita del Lleó 14 continua avui a Madrid amb un dia de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'estat del Vaticà. Es converteix així en el primer papa a parlar des de l'hemicicle. A la tarda reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església. A Barcelona comencen avui les restriccions de mobilitat per la visita del papa. S'han tancat als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. Els sindicats d'educació anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada de Lleó 14. La voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. Nou tiroteig mortal en ple carrer a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un altre tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels fets. El govern francès obliga a revisar 70.000 casos de menors després de la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un pederasta detingut ja fa uns dies. A les presidencials peruanes, i segons un primer recompte provisional, mínim avantatge al candidat d'Esquerres Roberto Sánchez davant de Keiko Fujimori en la segona volta dels comicis. I avui arriba Disney Plus, la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, Alice i Steph. Entre les estrenes més destacades de les plataformes de streaming, també trobem l'última temporada de L'Immortal o El Juego de l'Assassino.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Dos equips catalans disputaran les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. El Joventut s'enfrontarà al València després de guanyar i a la pista del Baskonia per 88-96 en el tercer definitiu partit de quarts, i acompanyarà el Barça, que jugarà davant el Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions de la presidència del Reial Madrid i continuarà dirigint el club blanc després d'aconseguir el 65% dels vots per un 35% de l'altre candidat, Enrique Riquelme. El Barça d'handbol guanya la Copa després de superar el Bidasoa a la final 17-37 i Marc Márquez s'adjudica la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
0: Temps de ple estiu i notable ascens de la temperatura aquesta tarda després d'una matinada encara fresca a l'interior, sol i només alguns núvols baixos al sud de Tarragona. Tarda amb tempestes al Pirineu i a la Catalunya Nord.
2: 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dilluns, 8 de juny de 2026. S'aixeca un dia esplèndid i això és la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Conquerint el segon rengle del full del calendari del juny i en direcció cap a l'estiu. Encara, però, ens queda un grapadet de primavera per consumir. Per tant, no correm, ho mastegarem tot plegat amb seny i el ritme que es mereix, esclar, i sense presses. De moment analitzarem l'actualitat que enceta una nova setmana amb el nostre Consell de Sàvies i Savis. De seguit ens arribarà la Sílvia Quero de Cima Travel i es transformarà en la bona viatgera de la República. Amb ella, esclar, farem un bon tomb per aquests mons de Déu. I per no faltar les bones costums, seurem una estona també amb els nostres veterans i experts dels esports. Amb ells farem la segona tertúlia dels dilluns, la de les bimbes, la dels melons i el que faci falta. Exercim, doncs, de dilluns a la República Santboiana, que aquest aterra amb ganes de dir la seva. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. L'Àngel Rodríguez, de producció. Bon dia, company.
1: Bon dia, Amadeu. I feliç 9 de juny.
0: 9.
1: 9. No, 9, no.
0: 9. No, no. Un, vols dir un 9? Un 9 dia?
1: Un 9, 8 de juny.
0: No, és, clar, s'ho fa vindre bé, ell, home. No, no, no, no. Un 9, un 9, 8. Molt bé.
1: Sí, correcte.
0: Moltes gràcies, igualment. Faltaria més. Escolta, per cert, 21 graus, eh?
1: 21.
0: Ei.
1: Mira.
0: Això torna un altre cop a revifar.
1: Sí, escalfar, no?
0: Perquè... Sí, sí. Ha fet fresqueta, aquest vespre, per això. Eh que sí?
1: Sí, durant tot el vespre.
0: Està bé, està bé.
1: Ha estat còmode.
0: Ja és això, ja és això. Molt bé, doncs, a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, l'Albert Vilà, el nostre tècnic. Bon dia. Ens hi posem, doncs, amb una nova cançó del dia.
1: Sí, del dia com demà, el 2015,
0: sí.
1: O sigui, fa uns anys, el carismàtic líder d'Extremo Duro, Robin Iniesta, va debutar en solitari amb la publicació del disc Lo que aletea en nuestras cabezas. És per això que avui, com a tribut, escoltarem Guerrero, una de les cançons més conegudes del disc de debut de l'artista Plansantí, que ens va deixar el passat de setembre.
0: Sí, senyor, és just... i crec que bonica.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Pràcticament arribem a un quart de nou i això, volem saber el temps que ens farà. Endavant, t'escoltem, Daniel.
2: Hola, bon dia i bona setmana. Avui dilluns el temps tendirà a estar en calma, amb la presència del sol pràcticament tota la jornada, tret d'alguna banda de núvols alts de cara a la segona meitat del dia, i en temperatures que a primeres hores del matí estaran voltant els 19 graus, i de cara a les hores centrals del dia, el mercuri arribarà als 26-27 graus. Per tant, una jornada molt plàcida, amb temperatures ideals per a aquestes dates. I de cara a la tarda, també els vents de direcció de xaloc ens visitaran feblement. És tot. Que passo bon dia.
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: I ara és el moment, doncs, de la informació viària. Endavant, Ferran, t'escoltem, bon dia.
4: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns destacant que tenim un accident a la B10 a la ronda litoral que des de Sant Adrià del Besòs en sentit sud cap al nus del Llobregat talla un carril de circulació i provoca més de 10 quilòmetres d'aturades en sentit Llobregat. Per altra banda, hem de destacar que continuen també les aturades de més de 5 quilòmetres a la C60 entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit Granollers per un accident que a hores d'ara ja s'han retirat. Per altra banda, hem de destacar, però, aquestes fortes retencions que continuen als accessos i voltants de Barcelona. Destaquem tot el nus de la Trinitat, que afecta també a la circulació en sentit Llobregat de tota la Ronda de Dalt. També sumem a retencions aquesta Ronda de Dalt per als túnels de Vallvidrera que continuen en el seu últim tram amb fortes retencions. El Llobregat també continua amb cues des de la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. També en sentit nord tenim 2 quilòmetres de lentitud a l'aeroport del Prat, a la C31 en sentit nord, però també des de Gavà, que hi ha retencions en aquest cas fins a Sant Boi de Llobregat. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
1: Molt bon dia, que vagi molt bé. Fins demà, Ferran, gràcies.
4: Fins demà, que vagi bé.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: El quiosc de la República Santboiana.
1: Repassem els titulars dels diaris, doncs, dilluns, i no és poca cosa perquè ens arriben ben farcits a tots plegats. Àngel, comencem pel periòdico.
7: Correcte, la fotografia del dia veiem el Papa de Roma amb la multitud que hi havia a Madrid i parlant d'un milió i mig d'ànimes, una multitud de fidels van seguir ahir a Madrid el recorregut de Lleó 14 que va animar els agents socials a centrar-se en els vulnerables. També ens parlen de l'Eri 10 que va voler desencreditar el Suprem per accelerar l'amnistia. La lampista del PSOE va intentar arribar a acords amb l'excomissari Villarejo, que segons ella tenia proves de corrupció contra el magistrat Marchena. I per altra banda ens parlen dels 200 milions, i és que els 106 municipis volen entrar en la nova fase del pla de barris del govern català. Per altra banda ens parla de les eleccions al Madrid, de Florentino, guanya Riquelme però perd suport entre els socis, i per altra banda l'Iran llança onades de míssils a Israel arran de l'últim atac al Líban, i per acabar ens parlen de la selectivitat que arrenca marcada per les vagues dels docents i la mobilitat de Barcelona.
1: El Punt avui, portada, doncs, jo crec que dedicada plenament a la pagesia. Any de recuperació de collites, veiem el que serien unes caixes enormes de fruita, crec que són préssecs acabats de recollir en una horta. Diu, la fruita pot recobrar produccions, el cereal es manté i l'expectativa és bona per al vi i l'oli. A banda, també en portada, diu, el Papa no arribarà sol a Barcelona. Milers de docents es preparen per col·lapsar la ciutat i posar el crit al cel per la crisi que viu el sector. I finalment, pinzellada esportiva. Florentino seguirà manant al Madrid, tot i el retard en el recompte. És el moment de repassar el diari Ara.
7: Doncs el diari Ara, com a foto del dia, tenim el Papa d'ahir a l'Arena de Movistar de Madrid, tot ple d'empresaris, de sindicalistes, d'artistes, esportistes, hi havia ja un gran cúmul de gent, i on Lleó 14 insta els empresaris a tractar els treballadors amb dignitat. El pontífex llança un avís sobre les estructures econòmiques que afavoreixen la producció.

0: es pot agenollar davant el senyor i menysprear el germà. Robert Prevost pronunciarà avui un històric discurs al Congrés i mantindrà una trobada amb víctimes d'abusos a l'Església. I la fotografia de portada, doncs, hi veiem el papa dirigint-se en cotxe a l'estrada per oficialitzar, doncs, la missa de Corpus Christi. Ahir a la plaça de la Cibeles de Madrid, seguida per milers de fidels, veiem la mítica plaça plena de gom a gom. L'Iran respon a Israel pel seu atac al Líban. Netanyahu viola l'alto al foc bombardejant Hezbollah al sud de Beirut. I toc d'atenció a Florentino del madridisme. Com dèiem, a mesura que avançava, vaja, això ho diu d'aquesta manera La Vanguardia, perquè encara no havien tancat edició. Diu, a mesura que avança el recompte de les eleccions a la presidència del Real Madrid, Riquelme diu, era més a prop del que es podia esperar. Florentino, amb resultats provisionals, Pérez guanya per un 62%. I matís esportiu, doncs Márquez, que aconsegueix la victòria número 100 al Gran Premi d'Hongria. Ens hi posem, doncs, amb els esportius, que, per cert, avui és dilluns i, per tant, també tindrem la segona tertúlia del matí, la dedicada plenament als esportius. I ja, avui, en principi, en tenim dos. Un és el diari Esport, l'altre és el Mundo. Podem començar pel que vulguis, Àngel.
1: Doncs per diari Esport mateix. Veiem a la fotografia del dia. Florentino diu: Florentino ya no es intocable. Florentino logra un triunfo en las urnas, aunque los resultados no son lo que esperaba, en torno al 67% de los votos a su favor y el 33% para Riquelme. El desenlace refleja la división que vive hoy el madridismo, después de la victoria aplastante de Florentino. Y también, al que es el titular del Barça, diu: empieza la batalla entre los azulgranas y el Atlético para llevarse al luso. Aviso al Barça, no dejen escapar a Bernardo Silva. Sembla més un article d'opinió que una notícia. I per l'altra banda, ens parlem de MotoGP, on Márquez vuelve a lo grande, de Fórmula 1, o el Gran Premio de Mónaco. Alonso ja ve la luz i logra su primer título, su primer punto, perdó. I per l'altra banda, ens parla de Balomano, diu: Basonia 17, Barça 37, gana la Copa i ara a por la Champions.
0: Molt bé, i després ens queda el Mundo també.
1: Correcte.
0: Molt bé, tu mateix, perquè també res, farem una ullada molt ràpida als diaris de Madrid, tenint en compte la finalització d'aquestes eleccions a Camp Bernabéu, diguéssim.
1: Correcte, i amb aquestes eleccions a Camp Bernabéu veiem els dos protagonistes, que és Florentino, i aquest cop el que veiem més petit que Mourinho, que és el Florentino gana i vuelve Mou, sexto mandato de Pérez, que venció por menor margen del esperado a Enrique Riquelme. Su victoria significa el regreso del portugués y la luz verde a la venta de un porcentaje del club. També es parla d'Espanya-Perú, que juga avui a les 4 de la matinada. Diu: último test de la roja antes de empezar el Mundial. Del Gran Premi d'Hongria, on Marc Márquez firma la seva victòria número 100. I per acabar, ens parlen del Baskonia-Joventut, on guanya la Joventut 96, un sensacional Ricky Rubio lleva a la penya a semifinal.
0: Doncs molt ràpid, alguns dels diaris, diguéssim, madrilenys, com l'AS, ens estalviarem els altres titulars perquè serien força repetitius. Florentino 2030, diu: el presidente revalida su mandato con el respaldo de dos tercios. I veiem el Florentino, en la seva compareixença després d'aquest presumpte recompte, aixecant les mans amb senyal de victòria, però amb les mans obertes. És una fotografia que es cau més pel papa, precisament, que estava també a Madrid, que no pas per un futur president d'un club. Però vaja, una foto molt papable, digue-li com vulguis. Això, alas. I no s'aparta massa de tot això, no va massa lluny de tot això, el Marca.
1: Correcte, veiem la portada completament blanca i Florentino fent aquest gest papal, com l'has explicat, aquest adjectiu.
0: Digue-li així.
1: Molt escaient. I ens parlen de la victòria. Diu: Florentino Pérez revalida la presidència con el 66% de los votos, pero por primera vez se encuentra con un 34% de los socios descontentos agrupados en torno a Enrique Riquelme. I ens diuen que és un petit toque d'atenció. I ens diuen el titular que va deixar ahir Florentino i dient: és un dia molt feliç per a mi i per a tot el madridisme. D'això parla el diari Marca.
0: Esclar. Bé, doncs...

0: al final tampoc massa sorpreses, no? Vull dir...
1: Bueno, és un president que porta molts anys al club, on realment ha guanyat 6 Champions, si no m'equivoco. Per tant, és difícil votar un altre, un altre president.
0: Bé, sigui com sigui, això sí que és veritat. En Riquelme, que fa un pas endavant i com a mínim li serveix tot plegat una mica perquè ja el coneixin més i se situa doncs, com a... com a alternativa per un futur de ben segur. No sí. hi ha ningú més amb la força doncs, com per ser president del Madrid, en aquest cas, per les condicions que s'obliguen, no?
1: Correcte, correcte. Dóna aquesta sensació que Riquelme pot ser el recanvi en el moment que Florentino ja no estigui, o si hi ha unes segons eleccions, depèn de com ho hagi fet Florentino, segurament Enrique Riquelme
0: serà... Tanmateix, content, aquest home, el Florentino, no ho estava veient de que els números canten, un de cada tres socis del Madrid no el van votar.
1: No el van votar.
0: I ja saps que amb ell el que li agrada és guanyar per golejada.
1: No sembla que no. S'haurà de conformar amb aquest 2-1.
0: Sí, digue-li d'aquesta manera. Sigui com sigui, després, a partir de pràcticament les 10, 10 i 5, en parlarem durant la tertúlia esportiva, d'acord? Molt bé, doncs fem una cosa, ens aturem res, un parell de minuts, i de seguida ens hi posem amb el nostre consell de sàvies i savis dels dilluns. Fins ara mateix.

Més de 45 anys amb tu. After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.cat.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
8: Ràdio Sant Boi.
9: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
10: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde Casa Nostra.
0: Con David García.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Teniu un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
4: Dos quarts i cinc minuts de nou del matí. És dilluns 8 de juny i comencem a donar-li voltes a l'actualitat. I què millor que fer-ho, doncs, amb el nostre Consell de Sàvia i Savis dels dilluns. Avui amb un petit canvi, ara ho explicarem, evidentment. Emília Bravo, molt bon dia, què tal estàs?
5: Molt bon dia. A veure, diu la cançó que quan algú... algun amic se'n va, alguna cosa es trenca l'ànima. Avui
4: sempre.
5: Tinc l'ànima trencada, i ho dic de tot cor,
4: sí,
5: perquè també el tinc trencat al cor. Divendres vam acomiadar a una bona amiga i estimada, companya de feina i companya de viatge en aquesta vida, i vull fer-me ressò des d'aquest espai per la dedicació que ha tingut a Sant Boi com a mestre. Durant molts anys, parlo de voltant de 40 anys, va ser mestre de l'Escola Gaudí. L'any 2023 es va jubilar sent directora durant els últims anys de la seva trajectòria com a mestra, i és un referent en el món de l'educació i és un referent com a persona, i per tant jo vull fer-me ressò per aquelles persones que han conegut a la Maite Fillat Traveset, que se n'assabentin d'aquesta gran pèrdua. Maite era tot llum, era amor, empatitzava en totes les famílies, és de les persones que he conegut que més abraçades ha donat a tothom, ha acompanyat aquells nens i nenes que eren de famílies desafavorides perquè estiguessin ben atesos, una persona empàtica, i jo des d'aquí vull dir que Maite continuarà brillant com ho ha fet aquí, amb tota la seva llum i amor que s'ha deixat. Llavors acaba amb unes frases, amb unes frases de comiat que li van fer dins del test de record, l'escrit que li van fer unes mestres de l'Escola Gaudí, i que és tan bonic i parla molt d'ella. Diu, som de qui ens fa creure, de qui creu que ho podem aconseguir, de qui ens ajuda a créixer. Un sol gràcies es queda molt curt per a tu, estimada amiga, companya, mestra Maite. Llavors és un agraïment un reconeixement i un record profund i sentit per tota la teva dedicació, Maite, per tot l'amor que ens has donat i has deixat. Una gran abraçada, perquè ella, si algú no escatimava, era en abraçar-nos, donar-nos amor i acompanyar-nos en els moments més tristos i també en els alegres. Allà on siguis, Maite, continua brillant. I per acabar, si em permets, Amadeu, m'agradaria, a l'acabar el programa, posar aquella cançó Seria bonic, del Joan Dausà.
4: Molt bé, la posarem, si et sembla, a l'acabar la tertúlia. A l'acabar la tertúlia, sí. Doncs entenem el teu sentiment i ens afegim, doncs, a enviar una forta abraçada a la família, a les amigues i als amics de la Maite. És just i és necessari quan es tracta també, a més, de persones amb aquest activisme que tu expliques.
5: Sí, hi ha gent que passa per la vida de puntetes. Maite mai va passar de puntetes. Ens ha deixat una gran petjada i un gran llegat.
4: Doncs entenc que li dediquis aquest record. Això, el nostre condol a la família de la Maite.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: Bé, Josep Casamajor, molt bon dia. Què tal estàs?
6: Molt bon dia. Molt bé. Fent un homenatge a aquesta dona, la Maite, doncs voldria parlar una mica, ara que tenim el papa a Espanya i ben aviat a Catalunya, de si es parlarà una mica del paper de la dona, perquè jo recordo aquella visita de Benedicto XVI, que la dona va aparèixer a la Sagrada Família netejant
5: l'altar, sí.
6: I que estaven primetes i se les veia treballadores, però menys tingudes, no? Vull dir que a l'església estaven els cardenals, opípers, planets, amb el seu hàbit a darrere, ben asseguts, i les dones, doncs, netejant l'altar. A veure si... Hi ha hagut coses positives en aquesta visita, crec, modestament, però potser del paper de la dona ens n'hauria de parlar, crec.
4: Bé, doncs, poc o molt en parlarem, esclar. Avui ens acompanya el Josep Parés. Ja el coneixeu, és un històric del programa. Tenim l'Enric mig de vacances, des d'aquí una forta abraçada, però molt bon dia, Josep.
7: Molt bon dia, Amadeu. Bon dia, Baix Llobregat. Bon dia, Sant Boi. No sé si Sant Boi i tot el Baix Llobregat saben... És que avui tenim aquí a la taula una safata, una magnífica safata amb pastes.
4: Ah, que, sí, és
7: veritat. I és que avui, a l'Amadeu, fa anys, tothom que tingui el seu mòbil, que li enviï un WhatsApp ràpidament, a veure si li col·lapsem el telèfon. Per molts anys, Amadeu.
4: Déu-n'hi-do, moltes gràcies.
5: Per molts anys, Amadeu.
4: Moltes gràcies en vida vostra, que diuen. Sí, hi ha unes pastetes, no sé d'on han sortit. Han vingut per aquí. I sí, no us n'estigueu. Això sí, mireu d'evitar de parlar amb la boca plena, però vaja, aquestes pastetes són per vosaltres, faltaria més. Moltes gràcies, Josep, i a vosaltres també, Emília i l'altre Josep. Avui les coses van de Joseps, eh? Molt bé. Moltes gràcies, clar que sí. Fins aquí hem vingut. Avui fa els anys, tu no ens enganyes i els... Molt bé, no, ja no us enganyo, que us he d'enganyar, jo no enganyo ningú. Molt bé, doncs, agraït, faltaria més. Però passa moltes coses al món, i ja sabeu que segurament els titulars... pràcticament de tots els diaris van en direcció a la visita del pontífex a Espanya. Comencem per aquí, si voleu. El papa atreu multituds, 1,5 milió d'ànimes, Lleó 14 insta els empresaris a tractar els treballadors amb dignitat i moltes més coses. Però tots són titulars en aquesta direcció. Per cert, a títol només de curiositat, vèiem una fotografia del papa dirigint-se en cotxe a l'estrada, doncs, que l'esperava per oficialitzar la missa del Corpus Christi ahir a la plaça de Cibeles de Madrid, i sí, està plena de gom a gom, però jo caigut amb el detall de dir, bé, el papa fent una missa davant de la Cibeles, no? Que és una, al final és una deessa grecorromana, és la deessa de la terra, de l'agricultura, la naturalesa salvatge i la fecunditat, precisament en el marc del dia, que s'ha celebrat el dia també doncs, del medi ambient, no? I de l'ecologia. No sé si això té alguna relació o no, però sigui com sigui, el papa davant del que els antics anomenaven, i d'això en sap molt el Josep també, la gran mare. Vull dir, la gran mare, sí, la deessa Cibeles, la gran mare. Doncs el papa amb la gran mare ahir al mig de Madrid.
7: M'ha sorprès això que has dit ara, aquesta notícia de com millor... Quan has dit? Un millor quan?
4: Hi ha un titular que diu exactament, te'l cerco un altre cop, diu 1,5 milió d'ànimes.
7: Ja s'ha pujat això, no? Perquè allí era 1,100 milió, em sembla.
4: Doncs
7: de tota manera, diuen també els mitjans de comunicació que es van repartir 400.000 hòsties i trobo que són poques, no? Vull dir, aquí a Catalunya l'1 d'octubre del 2017 se'n van repartir bé.
4: Sí, bé. I en aquesta mateixa plaça hi va haver-hi una manifestació multitudinària pel dret a decidir, precisament.
7: Sí,
5: sí.
4: Déu-n'hi-do el que dona de sí aquesta plaça. Per cert, el Madrid aquest any no, però també, també hi va a celebrar coses. Però bé, almenys hi havia el papa vestit de blanc.
5: I també es van confessar la gent, que no acabo d'entendre.
4: No, al final.
5: Que la gent vagi a confessar-se allà a peu de carrer.
7: Bueno, és que aquests puestos van als pecadors i llavors tots s'han de confessar.
5: S'han de confessar.
4: Que... Molt bé. No, només aquest detall que no té,
7: jo trobo
4: no té
7: que
4: més importància.
7: Ja caldrà que ens hem calçat perquè ens ve el pollastre cap aquí, no? A partir d'avui,
5: ja,
7: de
5: demà,
7: fet.
5: Demà.
7: Però avui ja talla l'accés.
5: Sí, el
7: pollastre
5: ja està muntat, sí.
7: I jo, a sobre, aquests de la gestoria que tenim allà al Palau de la Generalitat, primer van dir que tot vida normal, ara ja han dit que s'ha de fer teletreball. Jo és que trobo que seria més fàcil que fes teletreball el papa de Roma, no? O sigui, que fes la missa per YouTube, que mereixi la benedicció Urbi et Orbi des d'allà i pim-pam i té enllestit,
5: però no? Això no ven.
7: Que teletreballi ell i ja està.
5: No sé, per això no funciona.
4: Per cert, ara que dieu això de que demà pollastre en el sentit, entenc, de les infraestructures,
7: sí,
4: de les vies de comunicació.
7: No era un rostit, no.
4: No, de les vies de comunicació, etc. Per cert, que, per exemple, el Punt Avui diu, el papa no arriba sol a Barcelona, milers de docents es preparen per col·lapsar la ciutat i posar el crit al cel per la crisi que viu el sector. És a dir, que s'ajuntaran diverses coses, no?
7: Aquests sí que hi tenen tot el dret a muntar un pollastre.
4: Molt bé, fins aquí, jo us explico, fins aquí, alguns moments o algunes frases o algunes reflexions doncs, que s'han captat, diguéssim, com a referents d'aquesta visita. El pontífex llança un avís sobre les estructures econòmiques que afavoreixen, diu, la pobresa, això per una banda. En la primera missa alerta de la hipocresia, ningú es pot agenollar davant de Déu i menysprear el germà. És una de les frases doncs, de la diada, no? Diguéssim, i de tota aquesta visita. Per cert, també en Robert Prevost pronunciarà avui un històric discurs al Congrés i mantindrà una trobada amb víctimes d'abusos a l'Església. Sabeu que és una de les temàtiques que el mateix papa, fins i tot encara volant, encara amb avió de Roma direcció Madrid, va començar a debatre i a explicar, a donar explicacions als mateixos periodistes que l'acompanyaven.
5: Tots aquests discursos estan molt bé, però després el que importa és la pràctica. Vull dir, si hi ha discursos, paraules, i després no hi ha fets, no hi ha accions que porten a remediar, no? A que tot això vagi... Que hi hagi un reconeixement d'aquestes víctimes i que de la pederastia que hi ha hagut dins d'aquesta comunitat, no?, eclesiàstica, i que es portin els càstigs, les mesures penitenciàries que necessitin, perquè això està molt malament. Vull dir que molt bé, reconèixer, i què més?
6: Les paraules estan bé, però la realitat és polièdrica. Us heu fixat a l'entrada d'un d'aquests palaus on ha parlat el papa? La presidenta de la Comunitat Autònoma de Madrid va ser aplaudida i el senyor Cuerpo del govern de l'estat espanyol Doncs no, al contrari, va ser una mica...
5: Escridassat.
6: Escridassat.
5: Hi ha algú més, eh? Hi ha alguna persona més.
6: Què hi fan aquests líders de molts partits de dreta i d'extrema dreta escoltant un senyor que, a veure, no és que sigui d'esquerres, però que en certa manera els hi desmunta el discurs, no? Perquè estan basant el discurs en l'odi, el diferent, bueno, a l'estranger, i el papa predica una altra cosa.
5: Sí, quan parla de la immigració, què pensa el senyor Abascal, per exemple, no?
6: Sí, sí.
5: Què pensa? Vull dir, no... Les coses no van així, eh? No és coherent el discurs d'un partit ultradreta amb el discurs del papa. Vull dir,
4: altra, bueno, són coses diferents, suposo.
5: Són coses diferents, però forma part de l'Església catòlica, vull dir, l'acollir els altres.
4: Home, i ell al final, fixeu-vos a això que diu l'Emília, perquè al final sí que és el cap d'estat del Vaticà, però està a Itàlia, no ens enganyem. I precisament a Itàlia hi ha l'aprovació del reglament de retorns institucionalitzada, sobretot per la filosofia de Meloni, no? Que Europa ja té pressa per deportar.
5: Per això dic, vull dir que estan molt bé les paraules, però si després no hi ha unes conseqüències que es porten a la pràctica, allò que prediques, doncs a mi no em serveix, així de clar.
4: Per cert, perquè... us deia també que un dels discursos potents o un de les temàtiques potents eren els abusos de l'Església a les víctimes, i Lleó XIV ja us he explicat que a dalt de l'avió ja va començar a parlar de tot plegat, però que a més es reunirà amb les víctimes d'abusos avui a la tarda a Madrid. Aquesta trobada ha estat confirmada pel Vaticà el dia abans de la visita, serà a la nunciatura. Suposo que un moment delicat, no? Perquè el que ha rebut els abusos de l'Església, què li demanen al papa? Hi ha molta gent que ha sortit ferida de fe.
7: De fet, han exclòs d'aquesta visita a totes les associacions que defensen les persones abusades.
4: Clar.
7: Llavors caldria una mica saber qui són al final els triats, perquè es mantenen en l'anonimat, cosa que puc entendre, però caldria saber qui són i per què hi van, però bueno, això no se sabrà, no? Jo en tot cas els diria que si això es fa a l'anunciatura, que vagin al tanto quan entren.
6: A veure, la Conferència Episcopal Espanyola va posar pals a les rodes al govern i companyia per investigar aquests casos de pederàstia a l'Església, no? Vull dir que en Pedro Sánchez, per exemple, sembla més a prop del papa que no pas a la Conferència Episcopal. Vull dir que... No sé si és significatiu, però...
7: La Conferència Episcopal Espanyola és la màxima expressió del nacionalcatolicisme més ranci. I aleshores, doncs, bueno, dintre de la línia del Pedro Sánchez, més o menys de pseudoesquerres, pues és normal que se senti una mica més identificat amb el papa que amb la Conferència Episcopal, perquè és que aquests són una cosa que es posa, però que es posa, que es posa.
5: Sí, i la Conferència Episcopal el que fa és tapar-ho, i que si saben que un capellà ha fet abusos a criatures, aquest capellà ben veure en aquest programa, no? El destinen a un altre lloc, que també està amb nanos, vull dir, per
7: sí,
5: tant...
7: Sí, clar, els envien a Sud-amèrica, que allà es veu que no hi ha nens allà.
5: Exactament. Sí.
4: Molt bé, sí, digues, Josep, digues.
6: Sí, una altra cosa. A la parròquia de Sant Agustí, el que es deia abans el barri xino... Que
5: està al Raval.
6: Al Raval, Doncs jo coneixia mossèn Josep Maria Juncà, que va tenir a veure amb les llibertats de Catalunya i les reunions que es feien a l'assemblea. I el seu hereu, doncs, diu que a Espanya es parla el castellà i punt. Vull dir que és la persona que rebrà el papa a l'església de Sant Agustí. Vull dir que és una persona totalment que viu en la inòpia.
7: Sí, és que, de fet, en aquest cas que tu estàs comentant ara, d'aquest capellà, d'aquesta parròquia, a mi... personalment més igual si és africà, més igual si és negre, si va néixer amb el més miserable de les pobreses, aquest senyor fa de gent i de corretja de transmissió d'aquest nacionalcatolicisme espanyol més depredador, i com a tal, almenys des del meu punt de vista, més perfectament legítim considerar-lo i tractar-lo com un enemic.
6: Totalment d'acord.
4: Déu-n'hi-do.
6: Aquell senyor que he citat, el mossèn Josep Maria Juncà, era un catalanista convençut, sí, i a més que va batejar els meus fills. I dic que dic, ostres, si aquest home allò que aixequés el cap, doncs hi hauria una església que no la reconeixia.
5: I si Gaudí aixequés el cap?
6: Ah, també, eh?
7: Bueno, també.
5: També, aquest el primer, perquè si el van empresonar. Bueno,
7: aquí el cafè...
5: El van detenir per parlar en català. Doncs...
4: Per cert, que en el punt de Barcelona on van atropellar...
5: Un
4: tramvia va atropellar en Gaudí, va morir. En aquell punt han posat una placa que per allà també hi passarà el papa quan vingui a Barcelona.
7: Sí, haurien de posar una altra placa al puesto on va ser detingut per parlar en català amb uns policies, també.
4: Si el passa que penso que serien masses plaques, perquè no era el problema.
7: Bueno,
4: va tindre diversos, diguéssim, altercats en aquesta direcció.
7: Posem a posar plaques, posem-les totes, no?
4: Sí. No, us ho dic a títol de, també de curiositat informativa, perquè és així.
5: A veure, jo entenc que tot un sermó, una persona que no coneix la llengua, pues, és difícil, ¿vale? Però unes frases, una persona que és el màxim exponent, no, de l'autoritat del Vaticà, vol dir que és una persona intel·ligent, ha de saber 4 o 5 frases dir-les en català. Fins i jo m'atreveria a fer un altre idioma,
7: que...
5: si m'ho proposo.
4: Segur.
7: Aquest
4: segur?
7: Senyor parla anglès, parla castellà, parla
5: italià,
7: parla llatí, és una persona culta, com tu has dit, i segur que sap llegir. Aleshores, normalment aquestes coses les llegeixen, i si algú li escriu en català, i no amb el català normatiu, sinó amb el català com el parlem, o sigui, com es pronuncia, doncs és la mar de fàcil. O sigui, no n'hi ha prou amb dir, com fa el Bruce Springsteen, allò de bon dia Barcelona, o bona nit Barcelona, i ja tothom està content. No, vull dir, a veure, ve aquí a beneir a una església, expiatòria, que durant molts anys l'hem pagat entre tots els catalans amb les recaptes que es feien, amb un arquitecte que era un nacionalista declarat i demostrat i documentat. Aquí el que passa és que no hem d'oblidar també el paper que juga i que ha jugat no sé quin títol té, no sé si és cardenal, arcabisbe o bisbe, no sé què coll és,
5: el senyor Omella.
7: No oblidem que aquest senyor estava de bisbe a la diòcesi de Barbastre, i va ser el que va donar peu a tot el tema de les pintures de Sixena. No oblidéssim aquest petit detall. O sigui, la seva catalanofòbia és absolutament demostrada i clara. I fins i tot amb l'anterior papa, quan anava a beneir la Mare de Montserrat, que es va sentir la gravació de que va dir esto no tiene que ser en català, i l'altre va dir no.
4: Yeah. Vull dir que, bueno. Déu-n'hi-do. No ho sé, alguna cosa més al voltant de tot plegat, no parlarem de futbol, perquè avui tenim tertúlia esportiva, però us ensenyo una fotografia que surt quasi bé a tots els diaris de Madrid. Ho he estat veient en primer pla. El Mundo Deportivo la publica, però no és en primer pla, però crec que la podreu veure. Ahir al vespre en Florentino, el veieu, us l'ensenyo. I jo li deia a l'Àngel avui, li deia: ostres, quasi és una còpia exacta de l'arribada del papa a la Cibeles. No estic fent broma, Josep.
7: Bueno, sí, tens una retirada.
4: Amb les mans obertes?
7: Sí.
4: No?
7: De tota manera, aquí el titular diu que gana, no? No sé què passa, llegit alguna cosa.
4: Florentino gana, vuelve mou.
7: Bueno, gana, no sé què gana, perquè jo no sé si sabeu, jo crec que sí que ho sabeu, no sé si sabeu que el Madrid del futbol masculí no ha guanyat cap títol.
4: No.
7: Que el Madrid de futbol femení no ha guanyat cap títol.
4: Jo tampoc.
7: Que el Madrid de bàsquet no ha guanyat cap títol.
4: No.
7: Que el Real Madrid Castilla ha estat eliminat pel Sabadell i no podrà ascendir de categoria.
4: Sí.
6: Ara el senyor Florentino ha guanyat molts diners, potser s'ha equivocat en algunes inversions, però vull dir que, en fi, vaja.
5: Però ha guanyat les eleccions, però ben guanyades,
4: sí.
5: I encara...
4: Sí, però, no, però compte... No,
7: un 35% dels vots han anat a...
4: Clar, aquí hi ha un toc d'atenció molt important, perquè fins ara aquest home escombrava fins al punt de que no hi havia ni eleccions, no es presentava ningú, per les condicions obligades que ell mateix va imposar en el seu moment. Molt bé. Clar, que algú, l'estadística et digui de cada 3 socis o sòcies un no vota el Florentino, amb ell això l'empipa, això el molesta. I sigui com sigui, sí que és veritat, doncs, que el seu opositor, home, es situa, això és cert, es situa ja com a possible presidenciable en un futur Sí o sí, jo crec que en Riquelme sabia perfectament que no guanyaria aquestes eleccions, però era la inversió que havia de fer per en un futur ja està en la pole, com es diu, pole position, sí. No? La pole,
7: tota manera, els del Barça ja ens va bé que guanyi el Florentino, ja, i entri el Mourinho, perquè amb l'experiència que tenim, doncs no.
4: A veure, quan un president del Madrid no sap envellir, és el millor que li pot passar al Barça, i ho dic seriosament. És a dir, si pren només les decisions ell i vol comprar cromos i continua trucant al vestidor del Madrid per dir-li a l'entrenador qui ha de jugar, benvingut sigui ell i el Mourinho.
6: Jo estic en contra de l'edatisme, però vaja, el que fa el senyor Florentino, vull dir que supera aquest concepte.
4: No, ningú ha criticat que sigui president per l'edat que té. Al final és qui té les claus de la caixa, no?, del Madrid, vull dir que, bueno, del Madrid i d'altres llocs.
6: Bé, però per exemple, el Donald Trump...
4: Però vull dir que, sí. No, quan jo deia no sap envellir, me refereixo doncs a que pren una sèrie de decisions que segurament són massa personalistes, no?
6: Però les fotografies no enganyen, i la cara que fa el senyor Florentino a vegades pot semblar la de Donald Trump quan s'adorm al Saló Oval, que hi ha fotos, no? Que, bueno, són coses de l'edat, igual em passarà a mi d'aquí 4 dies.
4: Bueno. Bueno, no sé, home, jo espero que no t'adormis davant d'aquests micròfons.
7: Però què vol dir, que tens esperances de ser president dels Estats Units i adormir-te al Saló Oval?
6: No, tinc esperances de que això no em passi.
4: Anava a dir, o esperances de ser president del Madrid. Aquí, això ja,
5: no crec,
4: ja seria més perillós. No. Molt bé, després parlarem de la guerra d'Israel a l'Iran, a l'Orient Mitjà, en fi, al Líban, a tants llocs i tantes guerres, que arriba un moment que un doncs ja no sap ben bé com enfocar-ho. En parlarem després dels informatius. Si voleu, continuarem una mica amb tot això de la visita del Papa, i si no, girarem full. Sigui com sigui, ens aturem i ens anem cap als informatius. Fins ara mateix.

0: Bon dia, són les 9. I el primer titular és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra.
1: Doncs a aquesta hora segueix la circulació amb aturades a la Ronda Litoral. Hi ha densitat des de Sant Adrià fins al port, sentit Llobregat, per un accident, i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, en aquest cas, per una avaria. Aturades també a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la C58, a Ripollet, sentit Terrassa. Aquí hi ha un carril tallat per accident. Per contra, més fluïdesa ja a la C58, a Terrassa, sentit Barcelona, i a la C60, a Argentona, cap a Granollers.
0: Augmenta la tensió a l'Orient Mitjà. Malgrat les crides a la calma dels Estats Units, les últimes hores l'Iran i Israel s'han intercanviat míssils i bombardeig per primera vegada des de l'inici de l'alto el foc pactat a l'abril. Avui fa 100 dies que Donald Trump i Benjamin Netanyahu van començar la guerra amb l'Iran. Els països amb armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. L'últim informe de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm alerta que el món torna a donar prioritat a aquestes armes després de dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. Lleó XIV farà aquest matí un històric discurs al Congrés dels Diputats. Serà el primer cop que un papa parla a l'hemicicle. Abans es reunirà amb el president espanyol Pedro Sánchez i a la tarda el pontífex es reunirà amb trobada amb víctimes d'abusos de l'Església. A Barcelona avui comencen les restriccions de mobilitat per la visita del papa, que comença demà. Demà arriba a Catalunya. S'han tancat els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. Nou tiroteig mortal en ple carrer a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un altre tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels trets. Fonts pròximes a la investigació vinculen els fets a grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est. El Perú haurà d'esperar el resultat de l'escrutini vot a vot per saber el nom del proper president del país. El resultat ha estat molt ajustat. El recompte ràpid de vots dona un lleuger avantatge al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, per davant de la dretista Keiko Fujimori. I avui arriba a Disney Plus la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, Alice i Steve. Entre les estrenes més destacades de les plataformes de streaming també hi trobem l'última temporada de L'Immortal o El Juego del Asesino.
2: Esports. Dos equips catalans disputaran les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. El Joventut s'enfrontarà al València després de guanyar la pista del Baskonia 88-96 en el tercer definitiu partit de quarts i acompanyarà el Barça, que jugarà davant el Tenerife. I Florentino Pérez guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid i continuarà dirigint el Club Blanc després d'aconseguir el 65% dels vots per un 35% de l'altre candidat, Enrique Riquelme.
0: I pel que fa al temps, avui és ple, temps de ple estiu i notable ascens de la temperatura aquesta tarda després d'una matinada encara fresca a l'interior. Sol i només alguns núvols baixos al sud de Tarragona i tarda amb tempestes al Pirineu i a la Catalunya Nord.
3: 3CAT Info.

0: Pràcticament 100 minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb l'Emili, el Josep, l'altre Josep, un és el Parés i l'altre és el Casamajor. Sigui com sigui, això, estem fent dilluns. Hem parlat de la visita del Papa, ara mateix a Madrid, però a punt també ja de rebre'l a la ciutat comtal, a Barcelona. Hem parlat de moltes coses, de que la selectivitat també arrenca marcada per les vagues de docents i la mobilitat a Barcelona. Entre una cosa i l'altra, déu-n'hi-do, sí que serà un miracle, millor dit que mai, que tot més o menys surti tal i com està dissenyat. És a dir, que no hi haguin masses problemes de mobilitat, però serà difícil, oi? No sé què en penseu, però...
1: Home, i tant que serà difícil. Ja estan avisant, ja estan dient quins carrers estaran tallats, per on hem d'anar, i el problema també ho tenen la gent que viu en aquella zona, que tenen cotxe, on aparcar, on deixaran el cotxe.
2: Suposo que els de l'estelada, els professors, bueno, tot aquest personal que es manifesta, sortirà algun plano de la tele, perquè normalment els recintes on tindrà lloc els diferents aconteixements estan normalment tancats i precintats, diguéssim. A veure què en surt de tot això. Perquè l'ensenyament, l'independentisme, volen estar presents en aquest acte.
1: Home, és que el tema, l'educació està molt malament. Vull dir, està patant. Per tant, o es posa en fil en l'agulla o no sé què passarà al setembre, Perquè si no seu anar a negociar aquest preacord, aquest acord que en el que s'ha votat no, doncs hi haurà mesures més dràstiques per continuar, perquè costa molt mobilitzar la gent. Ara que s'ha mobilitzat a tots els docents, s'ha de continuar fins a arribar a aconseguir que el tema de la inclusió, professors de reforç, especialistes, sigui una realitat. I no parlem del sou, perquè em fa molta ràbia quan veig les imatges de que posen els diners davant. No, els diners és una part important, clar que sí, no podem negar-ho, però el que importa és que tu puguis fer una classe com cal. Perquè si tens dins de l'aula un nano amb un problema d'assetjament, un altre acabat d'arribar que no coneix la llengua, unes altres nacionalitats que ja fa dies que estan a l'escola però que no tenen un domini de la llengua, per tant això és un problema de comprensió. Necessitem uns mestres que tinguin aquestes criatures. I llavors, bueno, parlem de la inclusió, queda molt bonic, però si no posen recursos. Després passa el que passa.
2: Que tenen una mala alimentació, que pràcticament no han esmorzat, vull dir que les persones amb salut mental tocada, no? Vull dir
1: que cada vegada... Sí que han estat sempre han hagut problemes de salut mental en les criatures, el que passa que ara s'identifiquen.
3: I una de les eines que tenien els professors per una miqueta gestionar la classe era pues, la possibilitat d'aprovar o suspendre en funció de les aptituds de l'alumne, no? Ara no suspèn ningú, o sigui, és que es troben amb una sèrie de canvis de plans d'educació que s'han anat fent al llarg d'aquests darrers anys per part dels diferents governs, plans educatius dissenyats per gent que no en té ni idea, que no ha estat mai en una aula i que no saben ni de què va, i aleshores, doncs, ara la darrera... situació és aquesta, o sigui, els alumnes no suspenen, amb la qual cosa pues, tu com a alumne, si ets estudiós pues, estudies i aprofites, però si ets una mica passat de voltes pues, bueno, vas a la classe, se te n'enfot tot, perquè total també m'aprovaran igual, pues és igual, i aquest és el nivell. Després això es repercuteix amb les proves PISA, etc. Bueno, però és que és el resultat de la suma de tot això que estem parlant, no? De classes amb unes ràtios molt altes, amb més de 30 alumnes a la classe i a més amb alumnes amb necessitats específiques, moltes més que anys enrere, perquè bueno, pues anys enrere no teníem la immigració que tenim ara, etc, i això pues, fa que moltes coses canvin. Se t'incorporen alumnes a la classe al mes de gener, que venen de l'estranger, que no saben ni el castellà ni el català ni entenen res, i aleshores doncs, bueno, a veure com ho gestiones tot això, no? Al final sempre va en detriment dels que més tiren, per entendre'ns, no? O sigui, els alumnes més avançats, el mestre al final ha de baixar el nivell als que van més enrederits, perquè
1: mira,
3: això és un problema.
1: Més que baixar el nivell, és que has de fer, perquè ara ve la part de la burocràcia, vull dir, has d'adaptar el currículum a les criatures. Saps el que significa adaptar currículums? Vull dir, tu tens el currículum general per tota la classe, però després aquestes criatures vingudes de fora, has de fer un currículum, sobretot, fent molta incidència en la llengua. Una criatura que tingui problemes de conducta, doncs has de tenir una altra mirada cap a aquesta criatura.
0: Clar.
1: Perquè darrere d'un problema de conducta és que al darrere hi ha un problema de gestió emocional, i quan vas rascant vas veient que és que a casa seva hi ha problemes i necessites una altra mirada amb aquesta criatura, perquè potser en el lloc on es troba més a gust és a l'escola, perquè està acollit, perquè a casa seva i està tot molt com diria jo, hi ha un mal ambient, no? I llavors l'escola és el lloc on ells se senten protegits. Per tant, la mirada cap a aquesta criatura és una altra. I en quant a la ràdio, si dius 30, això és a secundària. A primària, és, afortunadament, és més baix, no, el número. I jo, com a mestra que he estat, realment, quan veus tot com està l'aula, en 20 anys com ha canviat l'ensenyament i els mestres, i s'han de cuidar els mestres, i els mestres no els cuiden prou.
3: No, i això afegeix que abans, quan un alumne arribava a casa amb una nota de que no s'havia portat bé, doncs a casa seva el castigaven. Ara la reacció són els pares que van esbrocar el professor.
1: Mira, i a tu dic per experiència, tens a l'Agnès una criatura que no para de donar voltes, que no vol fer res, que no fas deures, que se passa el dia dibuixant i fem la punyeta al company. I a sobre saps què et diu la mare? És que no l'entenem, és que el seu fill és d'altres capacitats i no li donem el que vol, d'altres capacitats, i és que no està fent res. Està jugant i està molestant els altres. I a sobre et diuen que ets tu, que no li estàs donant. No li estàs donant.
0: Dic Déu-n'hi-do amb el sentit de que aquest és un debat que a vegades hem obert i que és difícil, i és complex, però al final estic escoltant moltes veritats, no? I és tot molt difícil també per la mestra, pel mestre. És molt difícil. Aquí va vindre una experta, ja ho sabeu, una psicòloga, doncs, experta en docència, i explicava els problemes que tenen molts docents. Fixeu-vos que ja no és durant les hores lectives, sinó fins i tot fora, per poder, com ho podríem explicar, per poder-ho gestionar tot. Al final sí que és d'aquelles feines que t'acabes enduent la feina a casa, valga'm la redundància.
1: Home, és que te l'emportes a casa, a l'escola no acabes,
0: molt difícil,
1: no arribes a l'escola.
0: Molt bé, escolteu-me una cosa, no, que està molt bé, que si voleu continuar per aquí, però tenim la carpeta també internacional i a un quart d'hora d'arribar a dos quarts hauríem d'explicar d'altres coses, perquè l'Iran llança onades de míssils a Israel arran de l'últim atac al Líban, i per la seva banda l'exèrcit israelià doncs bombardeja la seu de Hezbollah a Beirut i provoca la reacció de la República Islàmica. Sembla ser que entram cada dia més empipat amb el Netanyahu. Ja sabeu allò que li va dir, de que si no estàs a la presó és perquè jo no vull, i a més li va dir alguna cosa així com, bueno, algunes coses d'aquelles maldites, diguéssim. Sigui com sigui, el que li preocupa, clar, evidentment, el president dels Estats Units és el poder reobrir Hormuz, i darrere de les hostilitats entre Israel i l'Iran, doncs tot això està molt difícil. I al final, Josep, vaig pel Josep, però per començar per algú, Josep Parés, al final, si li toques els calés a les grans potències, aquí tens un problema.
3: Home, evidentment, això sempre. El que passa és que en aquest cas el senyor Trump s'ho podia haver pensat una miqueta abans, si és que pensa alguna cosa, perquè clar, ara ell li semblava que això era ja anar a tirar quatre petardos, fer una mica el xulo, ajudar, que de fet aquí està molt clar que qui el va embolicar i qui li va vendre la moto va ser el Netanyahu, el que el va fer anar amb aquest conflicte, amb aquesta guerra. El que passa és que és almenys per mi, aquest conflicte m'és una miqueta... Normalment quan hi ha una guerra, malauradament no n'hi hauria d'haver, però això em sembla que és una tasca impossible, quan hi ha una guerra, sempre una mica mentalment prens partit per un bàndol o per l'altre, no? O sigui, allò els bons i els dolents, salvant les distàncies. En aquest cas, és clar, penses, home, Netanyahu i els seus, home, no, lleig. El Trump, malament, també. A l'Iran, també balla uns altres. I al final... és un conflicte estrany, molt estrany, amb el qual intel·ligentment, per una vegada, Europa no s'hi ha ficat, no s'ha deixat arrossegar pels americans, i que ara mateix té una mala peça al taler, perquè no sé com ho acabaran solucionant. Això, evidentment, al darrere de tot això hi ha un tema econòmic, no? El tancament de l'estret d'Hormuz, tancament parcial, perquè hi ha vaixells que passen, vull dir, pagant Sant Pere canta.
0: Exacte.
3: Però, bueno, de tota manera, doncs això ens està costant diners a tots, al final, vull dir, és que estem aquí també, o sigui, la gasolina s'ha pujat i molts altres productes també s'han pujat. I no baixaran, perquè les coses quan s'apugen ja no s'abaixen. O sigui, encara que s'acabi el conflicte aquest, esperem que s'acabi més aviat que tard, però...
1: No, i de la mateixa manera que de seguida pugen. Vull dir, els productes que tenim, quan hi ha un conflicte, ràpidament pugen. No baixen ja els preus, però és que pugen de seguida. I tu acabes de dir, com s'acabarà aquest conflicte? Jo penso que tots volen acabar-ho d'una forma que surtin victoriosos. I com que no saben la forma...
0: Clar, però tot això és molt complex perquè, fixeu-vos amb la guerra, i entro per aquí, perquè estem obrint aquest microdebat que també va bé, aquí, Josep, darrerament diem els titulars estan molt bé, però els repetim molt, els repeteixen molt els mitjans de comunicació, ens agrada gratar i ens agrada obrir microdebats amb alguns aspectes, no? I fa temps que estem dient que els experts en geopolítica, per exemple, ja diuen que la guerra, per exemple, entre Rússia i Ucraïna ja és un empat etern, que serà un empat per sempre, de moment. Jo a vegades pregunto a les vostres companyes i companys si pensen que, perquè de fet a l'Orient Mitjà sempre ha estat així, és un empat etern també entre uns i els altres, però si penseu que això s'acabarà encara pitjor perquè... No té aturador a la mentalitat de Netanyahu. Netanyahu, en el moment que no hi hagi guerra, les lleis ja no estaran al seu costat com perquè comencin els judicis que té pendent. Amb això us ho dic tot. I després a Wall Street de moment guanyen en poder els jueus, però els que els jueus de Wall Street són jueus que es comencen a plantejar si realment qui ha de manar a Israel ha de ser el Netanyahu. D'aquí que el mateix Trump li digui coses lletges amb el que era un dels seus confidents, millor dit que mai.
1: Bueno, ja està molt bé que els jueus de Nord-Amèrica reaccionin, perquè això s'està allargant massa. Vull dir...
0: Alguns sectors.
1: Alguns sectors reaccionin.
0: El Netanyahu està manant en aquests moments és per l'ultradreta, és per la gent més ortodoxa. No ens enganyem. Vull dir, manteneu que vull dir que el dia que aquests diguin ja n'hi ha prou, potser ells mateixos miraran de fer el fora, no?
3: Sí, vés a saber, la societat jueva cada vegada està, a Israel està cada vegada més radicalitzada també, que són els que voten al final.
0: Totalment.
3: Però, clar, és que fixa't, per una banda, signen un suposat, una treva, i el Trump diu, sí, hem fet una treva, però bueno, les treves avui en dia, en aquella zona del món, no s'entenen com les entenem tothom, vull dir que tirem un petard de tant en tant, pues això és normal, encara que estiguem en treva,
0: no complert cap, aquest home encara.
3: Per altra banda, els de l'Iran doncs, posen com a condició per acceptar la treva que Israel no bombardeixi el Líban. I Israel diu, a mi que m'expliqueu, jo vaig a la meva, com sempre, i bombardeixo el Líban tot el que em calgui. El Líban, intentant bombardejar les possessions, els llocs on estan tots els xiites, no? Tots els terroristes.
0: Correcte.
3: El que passa és que, evidentment, això s'encerta com s'encerta. Vull dir, jo saps que vaig estar al Líban, conec un senyor d'allà, un libanès, de tant en tant ens escrivim per WhatsApp, i vivia al Beirut, i em va explicar que havia hagut de marxar amb la seva família al camp, perquè, clar, no era segur viure allà, i aquest senyor és cristià, perquè al final al Líban hi ha les diferents religions, com ja sabeu.

0: l'interessa mantenir la guerra, perquè, o tu, Amadeu, perquè no vagi a judici, doncs clar, això pot ser eternament. I l'empat entre Ucraïna i Rússia, doncs això vol dir que també es pot allargar aquest conflicte eternament.
1: Sí, sí.
0: I esperem Armènia, a veure què passa en Armènia, perquè Putin ja ha dit que si Armènia vol estar a la Unió Europea, que es prepari també. Vull dir, hi ha hagut una amenaça.
1: Déu-n'hi-do. No, jo he preguntat diverses vegades com penseu que anirà l'aturada estiuenca, perquè a l'estiu normalment sembla que s'aturi absolutament tot i la gent, doncs, però en tots els nivells, diuen ja ens hi posarem al setembre, però aquí aquest conflicte durarà durant tot l'estiu i no sé fins quan, no?
0: No ho sabem, no tenim la bola.
2: No tenim la bola de vidre.
0: No tenim la bola. Tant de bo a l'estiu...
1: Què és el que el direu? Jo us pregunto, no, què el direu? Perquè...
3: Aquest estiu continuaran arribant les pasteres a les illes de Balears, continuaran arribant a Canàries, i això hi ha diferents llocs de la Mediterrània i de l'Atlàntic també. El papa se'n va a Lampedusa, vull dir que en principi doncs, dirà unes bones paraules a la pobra gent que ja s'hi acull.
1: Molt bé, escoltem una cosa. Res, 7, 8 minuts per arribar a 2:15. Carpeta ja a Sant Boiana. Ja ho sabeu, ens trobem ara ja sí amb les festes de barri. Tot just aquest divendres començaran les festes de barri a Casablanca. També una mica més endavant, el 19 de juny, a la cooperativa Molinou. No ho sé, suposo que ens hi podem posar també amb l'agenda. Jo crec que hi ha forces coses. Però que sapigueu que la piscina d'estiu ja està a punt, del 13 de juny al 6 de setembre. La piscina d'estiu de la Muntanyeta doncs, prolonga enguany la seva data d'obertura fins al 6 de setembre. I cal una mica doncs, que us poseu a l'aguait de les entrades i els abonaments des del mateix 10 de juny. Més informació doncs, a l'aplicació de La Muntanyeta, lespiscinesdelamuntanyeta.cat. I passaran més coses. Jo no sé, aquest catàleg de vacances, hi ha un catàleg digital molt interessant, però us hi heu de posar, és a santboi.cat, activitats lleure. Si us poseu a la web de l'Ajuntament podreu veure tota l'oferta que hi ha. I
2: no sé si ja han programat les activitats per celebrar el 50è aniversari del primer 11 de setembre a la plaça Catalunya de Sant Boi.
1: Sí, s'ha començat doncs, a moure i sabem que passaran coses, també hi haurà algun programa especial de ràdio. Ja ho anirem explicant, però això serà a principis de setembre,
2: sí.
1: Aquest aniversari que, com bé diu el Josep, doncs força important i significatiu per Sant Boi, per tot el Principat evidentment, però Sant Boi que va acollir la primera manifestació democràtica, digue-li d'aquesta manera, no? O predemocràtica.
3: Hi haurà un ressò també l'11 de setembre de les incoherències, no? A vegades defensar la nació i fer el contrari que prediques, no? Perquè aquí vindran personalitats nacionalistes i vindran personalitats no nacionalistes que també fan una mica el paperot.
2: Bueno, és que al final jo anava una mica per aquí perquè em temo que hi haurà un intent, com està passant ara amb lo del Gaudí, d'integració entre cometes, de blanqueig, no? D'aquesta data, que no va deixar de ser una data, doncs, nacionalista i independentista, i aleshores doncs veurem aquest 50è aniversari com es fa, no? Veurem qui, si tenim aquí a fer parlaments a segons qui.
1: Si us sembla...
2: Perquè a més es va muntar des de la societat civil, també.
1: Sí, és clar, històricament... No, anava a dir... Sí, digues, Josep, acaba i tant.
3: Deixeu-me dir un homenatge a la Maria Palau.
2: Pla.
3: Aquesta dona va fer molt per l'independentisme, tot el que passava a la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi. Era una persona estimada. Ahir es va fer a la plaça de Catalunya un concert de sardanes, ballada de sardanes.
1: Correcte.
3: Que organitzat
1: una sardana dedicada a la Maria.
3: Una sardana dedicada a la Maria i amb participació de l'Ateneu Familiar, Òmnium Cultural i l'Assemblea. Jo hi vaig anar i una meravella perquè se sentia tota la plaça una música maca.
1: Maco, i tant que sí. Doncs va, ens hi posem amb l'agenda, Emília.
0: Val, molt bé. Mira, començo per demà.

0: Demà dimarts dia 9, a 9:15, en el Parc Sanitari, en l'auditori del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, s'envoi acull el Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret al Temps. Aquesta jornada forma part dels actes de la designació de la ciutat com a capital mundial de les polítiques del temps 2026. El fòrum vol generar un espai de reflexió i intercanvi sobre el paper clau dels municipis de mida mitjana en les polítiques públiques relacionades amb el temps. Es tractaran temes com la conciliació, les cures al llarg de la vida, el benestar de la ciutadania i un model urbà més proper i sostenible alineat amb la ciutat dels 15 minuts. Estaran persones del món de la política i, com no, la Lluïsa Moré com a alcaldessa i presidenta de la Diputació, l'Alba Barnussell, presidenta delegada de l'àrea de sostenibilitat de la Diputació, i la Sònia Guerra, secretària general de la Igualtat i Feminisme de la Generalitat. Passem a dimecres dia 10. Dimecres dia 10, de 10 a 1, bueno, si alguna persona vol participar en aquesta jornada, doncs cal dir que s'ha d'inscriure, però ja està tot ple. Vaig mirar-ho ahir, està tot ple. Per tant, inscripcions fora.
1: Un èxit.
0: Un èxit. El que cal saber també després de les conclusions, suposo que hi haurà un retorn, no?, per saber aquest, el temps, no?, com s'organitza. Dimecres dia 10, de 10 a 1, Sant Boi commemora el Dia Mundial de les Persones Refugiades. Llavors, al matí, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà un acte organitzat per les escoles de Sant Boi, conjuntament amb el Centre d'Art, i en la que es farà la cloenda de tot el treball a nivell d'art artístic que s'ha fet a les escoles. I a la tarda hi haurà un acte a 6:15, a la plaça de l'Ajuntament, un acte ciutadà pel Dia Mundial de les Persones Refugiades, on es llegirà el manifest i estarà amenitzat amb l'orquestra de l'Escola de Música de Blainet.
1: Molt bé.
0: Dilluns dia 11, hi ha una jornada postcongrés sobre les arts i salut mental, com de la 8a edició del Congrés Català de la Salut Mental, amb la finalitat de compartir les conclusions i experiències sorgides en el congrés que s'havia fet anteriorment. Aquest congrés relaciona l'art, la creativitat i el benefici que té aquests dos àmbits en la salut mental de les persones. Divendres dia 12, a les 10, a l'Olivera, hi ha un taller adreçat a les famílies amb el títol Ni princes blaus ni princeses promeses, adreçat a les famílies per tenir eines i recursos per educar, trencant estereotips, als nens i a les nenes. Divendres a les 7 de la tarda comença les festes a Casa Blanca, com molt bé abans ha apuntat a l'Amadeu, i dissabte, a la tarda, a 6:45, en el cementiri, es farà un acte Memòria per la Dignitat, en record i homenatge a les persones que varen morir, els psiquiatres, i que foren enterrats al cementiri de la ciutat. Estarà el Carles Serret com a historiador i el Marc Robles, que és la persona historiadora que ha portat a terme l'estudi sobre les persones ingressades en el psiquiatre que van morir del 1936 a 1939, que van ser més de 3.000 persones i que han quedat en el anonimat. Per tant, doncs, aquí seria la setmana. En aquest acte, doncs, estarà l'actriu, suposo que farà de moderadora, Anabel Tutusaus, i la violoncinista Esther Vila. No cal dir que
1: fantàstic,
0: també estarà a l'Ajuntament. Penso que és un homenatge que s'havia de fer a aquestes persones que van morir en unes situacions molt dolentes i la majoria d'elles van morir de fam.
1: És així mateix, recordo aquí a la memòria i al patrimoni que n'hem parlat, d'aquest episodi, un episodi dramàtic i un episodi doncs, que s'havia de conèixer aquí a Sant Boi. Bé, doncs, escolteu, ho anirem deixant al llarg de les setmanes que queden, això, per arribar fins a l'estiu i més enllà, que diu aquell, anirem parlant doncs, de tota l'oferta estiuenca, faltaria més, però de moment ho deixem aquí. Avui ens anem també de viatge amb la Sílvia Quero. Aquí no enganyem a ningú. La tenim donant voltes per aquests mons de Déu i, per tant, avui està enllaunat. Però és un d'aquells episodis tan interessants, d'aquells viatges doncs, que ens ha proposat ella i que valen molt i molt la pena. Emília Bravo, Josep Parés i Josep Casamajor, moltes gràcies, com sempre. Res, ens veiem properament, per cert, Josep, perquè crec que repeteixes
2: el dilluns que ve, no, crec?
1: O dijous també, no ho facis dir. Molt bé, sigui com sigui, que moltes gràcies, que acabem amb aquesta cançó que tal i com hem explicat al començar la tertúlia, és un homenatge a una mestra,
0: a la Maite,
1: oi? Una mestra doncs, que va exercir, que va ser una gran activista i que quedarà en memòria de tothom. Moltes gràcies, fins ben aviat.
0: Maite, va per tu.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.

0: L'espai de la bona viatgera.
1: La secció que viatja cada setmana de la mà de la Sílvia Quero de Cima Travel.
2: Ho deia, més dilluns, els dilluns a viatgem, donem voltes per aquests mons de Déu. Ho fem sempre, doncs, evidentment, no només amb bona companyia, sinó amb una bona guia. Amb la Sílvia Quero de Cima Travel, la bona viatgera de la República. Molt bon dia, Sílvia, què tal estàs?
3: Bon dia, molt bé.
2: Com vas?
3: Súper.
2: Avui portes, jo ho dic perquè m'agrada explicar les coses també per la ràdio, aquí tot és proper i fem una mica de safareig i cal una bosseta amb una mena de boles.
3: És la pista del destí.
2: Ah, és la pista. Des d'aquí
3: et porto
2: em semblen
3: dos...
2: unes boles grogues, semblen llimones, microllimones. No sé.
3: Ahà, molt bé.
2: Ah, sí? Vai bé?
3: Sí, vas bé. I el mocador.
2: Ah, i el mocador també.
3: El mocador també.
2: És un mocador molt floral, digue-li d'aquesta manera.
3: És la pista, és una de les pistes, carai. Perquè no m'ofuegui.
2: Sí, sí, perquè mira que portava voltes aquest mocador.
3: El mocador...
2: Escolta, sembla un llençol.
3: És un llençol. Doncs, bueno,
2: home,
3: no, és com
2: home, és un llençol, home.
3: És com un llençol.
2: Molt gran.
3: És el mocador
2: sí.
3: Els llimones.
2: Ai,
3: llimones.
2: Veus com són com microllimones, petitones? Sí, fan olor?
3: Molt.
2: A veure,
3: però no miris l'etiqueta.
2: No, a veure. Brutal. Oh, ara m'ha quedat el nas enllimonat. Sí.
3: Bueno, és la pista.
2: Ara veig llimones per tot arreu.
3: I a part, portem cançó.
2: Sí?
3: Vinga, va.
2: Va, punxa-la.

0: A veure...
1: Bueno, t'ho hem posat difícil, eh?
0: És que...
1: T'ho podria haver posat molt fàcil, però no m'ha donat la gana.
0: Home, sentim per aquí darrere la...
1: És la Rosalía.
0: La Rosalía.
1: Sí.
0: Clar, sembla que canta en italià.
1: Sí, i... però no és italià.
0: No és italià.
1: No.
0: És napolità o
1: no.
0: Alguna cosa, és...
1: Més a baix.
0: Home, Grècia.
1: No, home.
0: Grega, home, més a baix, ja. No ho sé, jo, és clar. On podria ser això? No,
1: Llimones.
0: Sí, del Caribe. No, Caribe, no.
1: Llimones. Uh-huh. Sé quina pista més donar-te, eh? Doncs canta en sicilià.
0: Ah, anem cap a Sicília. Sí, clar, jo pensava, home, mira que m'ha costat, eh? I no sé el per què, perquè dius, home, més avall ja de Nàpoli, pues, Sicília, no. Clar, però jo pensava, dic, cap a Grècia, què vols dir?
1: No.
0: Sicília, per tant, oh, clar, aquest mocador
1: tan mocadors,
0: tan espectacular, aquestes llimones.
1: He passat el cap de setmana amb unes amigues.
0: Ah, què dius? Ah, sí?
1: Sí.
0: O sigui, vens de Sicília.
1: Vinc de Sicília. Ai, i aleshores, no. I dic, pues aprofitem-ho.
0: Sí, home, sí,
1: aprofitem-ho.
0: No, oh, que maco.
1: Que ho porto.
0: Que bé.
1: A part, mira, nosaltres sempre lloguem cotxe i fem la illa i bueno. Tal, però aquesta vegada no ha pogut ser i hem agafat visites guiades. Uh-huh. I hem agafat com diverses coses i han sigut superprofitoses. La veritat és que hem fet la illa d'una altra manera.
0: Podríem qualificar la proposta d'avui de cap de setmana llarg.
1: Sí.
0: Cap de setmana llarg a on? A Sicília.
1: De divendres a diumenge, vull dir que no hem fet res més, però la veritat és que hem flipat
0: sí?
1: I ens hem reconciliat amb la ciutat de Catània.
0: Bueno, i dius reconciliar perquè...
1: perquè la primera vegada que vam anar, no ens va donar temps perquè vam punxar la roda d'un cotxe, del cotxe. Veus? De lloguer, perquè les carreteres estan fatal.
0: Imagina't.
1: I aleshores vam arribar a Catània, no vam poder fer el free tour, i vam agafar un trenet, que aquell tren té un recorregut que per mi no és gens adient,
0: yeah.
1: I ja ens portava com per tota la Catània, doncs sí. Més bruta, més deixada, més...
0: Quin fritur més estrany.
1: I aleshores no ens va agradar gens. A més, estava com tota la brossa acumulada.
0: Bueno, però ho heu esmenat aquesta vegada.
1: Vegada, doncs, mira, ens hem allotjat a Catània.
0: Carai.
1: Ens ha encantat, perquè, bueno,
0: però anem a pams,
1: vinga,
0: perquè no liem... No.
1: Vinga, va.
0: A veure, Barcelona...
1: Catània, directe.
0: Directe.
1: Sí.
0: Patapam, vinga, sí. Ja ho tenim.
1: Divendres a les 7.
0: Estem parlant de 2 hores i mitja?
1: Dues hores.
0: No més,
1: sí, dues hores i mitja.
0: Dues hores entre pítol i flautes.
1: Doncs a 8:15 surt el vol, que arribes a Catània a les 9:40 o por ahí.
0: Ah, molt bé.
1: I autobús cap al centre.
0: I vinga.
1: O sigui que vam agafar, bueno, l'estació central està com més una mica allunyada de la ciutat.
0: Molt bé.
1: Aleshores vam agafar 2 autobusos. L'alibús, que se li diu a l'alibús aquest, que porta fins a l'estació central, i després un altre autobús que porta fins al casc antic.
0: Molt bé.
1: I el casc antic és preciós.
0: Molt
1: preciós.
0: Molt maco, però a més bon temps.
1: Vam agafar molt bon temps, fa més calor que aquí.
0: Més calor, eh?
1: Més calor.
0: Més calor. Sicília, atenció, més calor.
1: Fa més calor que aquí, bueno, jo almenys ho vaig sentir així,
0: sí.
1: Perquè vam marxar d'aquí amb jaqueta i allà pues, ens ofegàvem ja. I la veritat és que ja des de l'avió ja vam veure una vista espectacular de l'Etna.
0: Ah, carai.
1: Que estava fumejant.
0: Ostres.
1: Sí, és que fumeja cada dia.
0: Obria la boca i fumava.
1: És brutalíssim. Sí, a més...
0: Déu-n'hi-do.
1: I tenen un concepte de l'Etna també molt curiós.
0: Molt bé. Allà on ens allotjarem?
1: Doncs jo aconsello allotjar-se al centre, a bell mig del
0: centre. Al centre mateix, no?
1: Al Rovell de l'Ou, com tu dius.
0: Sí, el Rovell de l'Ou.
1: Que allà hi ha moltíssims restaurants i moltíssims... I allà és molt... és molt famós a l'street food, de menjar al carrer.
0: Ah, val, sí.
1: La gent...
0: Bueno, de viure al carrer,
1: és
0: molt mediterrani.
1: És molt com nosaltres,
0: sí. Sí.
1: La noia que ens explicava ahir, que ens va fer el fritur el diumenge al matí, ens deia que allà cada 2 hores mengen.
0: Cada dues hores van picotejant.
1: Cada dues hores, que tenen allò de l'street food, i que van menjant cada dues hores pasta, pizza, i que la pizza és per sopar.
0: Un trosset del que sigui, i a córrer que no...
1: Els arancinos.
0: Que no ve d'aquí. Escolta'm, els serveis, quina qualitat podrien...
1: Doncs mira, la casa que nosaltres vam agafar era un dúplex que estava a bell mig de la ciutat. Era un allotjament turístic.
0: Molt bé.
1: Brutalíssim,
0: sí?
1: Superbé, molt bé, molt bé. I estava ple d'hotels i de bed and breakfast i de cases, que són palaus reformats, que són preciosos. Que són preciosos, de veritat. I estava molt al vell mig del centre, està molt cuidat.
0: Molt bé.
1: Està molt cuidat. La resta no, però
0: el centre
1: sí. Està en obres, molta part, però no, està supermaco.
0: Bueno, obres, perquè aquesta gent al fort li es ve l'estiu i s'estan preparant una mica per dir que...
1: Sí, hi ha un carrer que està tot ple de paraigües, que ahir vam saber per què eren. És perquè quan l'Etna treu cendra, no els hi espatlli el menjar.
0: Perquè
1: vam flipar, vam dir, en sèrio?
0: Les cendres, no?
1: La cendra.
0: Escolta,
1: està tot el...
0: La pols aquella volcànica.
1: Mires cap a dalt i està tot ple de paraigües.
0: De paraigües. Em recorda altres llocs que és més per una cosa estètica que no pas per, no?
1: Però allà,
0: és per això.
1: Ja està molt guai perquè...
0: Paraigües de colors, m'imagino, clar.
1: I pots menjar al carrer i tens ombra dels paraigües.
0: Clar.
1: I són carrers molt estrets. La veritat.
0: Que xulo, que maco.
1: Doncs nosaltres vam anar cap a l'allotjament, després a la tarda vam fer a les 3, vam fer un tour cap a Taormina.
0: A les 3 de la tarda?
1: Sí.
0: Feia caloreta, segur.
1: Bueno, però com anàvem amb el cotxe, pues, anàvem cap a Taormina i després ens vam pujar fins a un fins a un poble que es diu Castellmola. Que
0: el Castell Mola,
1: que el Castell Mola, i és un poble molt curiós perquè està tot ple de forma de pene.
0: O sigui, tot té formes de penis, però...
1: Sí, bueno, per tot arreu. Els gots, els dibuixos a la paret, les portes...
0: El per què ho sabem o no?
1: Doncs és perquè és signe de fertilitat.
0: Val.
1: És signe de fertilitat. I,
0: els falos, que deuen dir ells,
1: sí,
0: i tot això.
1: Sí, i vam riure mogollon, perquè, i allà la beguda típica és un vi dolç d'ametlla.
0: Ah.
1: I aleshores t'ho posen amb una... Evidentment, amb una...
0: Amb un penis.
1: Amb un penis.
0: Amb un penis, home, de fang o de vidre o del que sigui.
1: Sí, de vidre. Sí, sí, però les llums, tot.
0: No, està claríssim, vull dir, al final...
1: I si no haguéssim anat amb aquest noi que era guia, doncs no ho haguéssim vist, perquè ja havíem estat nosaltres a Taormina i no ho havíem vist.
0: I no vam veure penis en aquell moment.
1: No vam pujar fins a aquell poble.
0: Clar.
1: I després vam baixar fins a Naxos, fins a la zona de... és com la com una un passeig marítim que es no sé què de Naxos, no me'n recordo molt bé com es diu, però se'l van portar un cicló l'any passat.
0: Què dius?
1: I estava tot destrossat,
0: sí?
1: I havia sobreviscut una estàtua de grega.
0: O sigui, encara es veien mostres del desastre del que va representar,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, perquè es podia passejar per allà, i ara no, ja està tota la barana doblegada, totes les pedres...
0: Carai. Bueno, escolta'm, i què més? Més coses, no sé?
1: I el dia següent vam fer excursió tot el dia cap a Grigento. Al Vall dels Temples, espectacular.
0: Clar.
1: El Vall dels Temples, que es conserven superbé, els temples.
0: Sí, sí.
1: I després vam baixar fins a una platja superxula, que allà ens vam fer un Aperol Spritz, mandarín Spritz.
0: Ambientillo així com de Sitges, no? Perquè, home, amb el sentit de...
1: Molt d'ambient.
0: Sí, però m'entens, no? El casc antic de Sitges, a les parets blanques, els carrers aquells.
1: A més, com tota Catània és blanca i negra, negra per volcànica, i blanca, doncs feia un contrast molt xulo.
0: Imagina't, no?, quin contrast més autèntic, més potent.
1: I el diumenge vam fer un free tour pel centre de Catània i ens van explicar moltíssimes coses, evidentment històriques, ostres, vam visitar les termes romanes, que encara hi són,
0: molt bé.
1: I vam visitar un teatre grec bueno, teatre romà espectacular, que està conservadíssim al, al centre de la ciutat.
0: I que encara es fan coses, potser.
1: No, no, fan... que jo sàpiga no, però posa teatre.
0: Però també es fan moltes coses a,
1: potser, potser,
0: a peu de carrer,
1: no?
0: Festes
1: preguntar.
0: D'estiu i
1: sí, tal. Sí, sí, sí, hi ha moltíssim d'ambient, eh?
0: Nosaltres hi havia molta gent o què?
1: Mogollon, sí? Però tot local, no, no hi ha tant de turisme. O sigui, no és...
0: Era tot ara... molt autòcton.
1: Sí, la gent viu al carrer.
0: Sí, sí, sí, molt mediterrani, que clar, que hem de dir.
1: A
0: clar,
1: més, com a les, entre 12 i 1 és l'hora de l'aperitiu, i et posen el típic seu, i després dines, després a la tarda tornes a fer l'aperitiu. És això, sí. Cada 2 o 3 hores estan menjant aquesta gent.
0: Mare de Déu! O sigui per que... tant, no cal trencar-s'hi massa el cap, però tanmateix sempre acabem explicant alguna cosa gastronòmica. No
1: Home, i tant!
0: Evidentment, la pizza, això ja ho sabem.
1: No, mira, la pasta, la típica de siciliana, sí? És la norma, que és amb ricota salada, vale? I està superbona, i salsa de tomàquet.
0: Sí, sí.
1: I els arancini.
0: Arancini?
1: Arancino.
0: Els arancino.
1: Que són boles d'arròs amb de diferents sabors, amb parmigiano.
0: Com si fossin mandonguilles, però d'arròs.
1: Bueno, són rebossades. Són rebossades.
0: Sí, sí.
1: Com mandonguilles, exacte.
0: Rebossades.
1: Sí,
0: i d'arròs.
1: I d'arròs. I són de molts sabors, i són grans, eh? Amb això menges.
0: Ah, són grans.
1: Amb un arancino fas
0: un pelotazo d'aquests.
1: Un pelotazo. És com una bomba.
0: sí, s'assembla al tema bomba, no?
1: Com una bomba, però que no pica.
0: No pica. Bueno, n'hi ha de molts tipus.
1: I porta arròs parmigiano, i porta diferents sabors. No em vaig menjar d'espinacs.
0: Com us ha anomenat això?
1: Arancino.
0: Arancino.
1: I hi ha per tot arreu. I aleshores, quan fas l'aperitiu, et posen diferents arancinos petitets, també amb diferents sabors.
0: Ostres, que bé,
1: i com pizzetes així petitetes.
0: Molt bé.
1: I fa molta pizza fregida, també.
0: Pizza fregida.
1: Sí, és típic.
0: Ai, carai.
1: És típic.
0: Molt bé, molt bé. Bueno, escolta'm, i no ens podem deixar els postres,
1: home,
0: perquè ets la reina dels postres.
1: Home, els postres, el típic és el canolo.
0: Canolo.
1: Que porta ricota dolça, que tenen la ricota salada i la ricota dolça.
0: Clar.
1: I porta fastuc, perquè són grans produïdors.
0: Productors,
1: sí, perdó, de produïdors.
0: No.
1: M'acabo inventant una paraula.
0: No, però està bé perquè s'entén perfectament.
1: De fastuc.
0: Molt bé.
1: És que és el fastuc...
0: produïdors, són produïdors de fastuc. No, que està molt bé.
1: T'encantava.
0: M'ha agradat això. Són produïdors, Compte que són produïdors. No, però és que s'entén perfectament. Són produïdors.
1: Sí, sí.
0: Produïdors.
1: El invento del dia.
0: No, que està molt bé, que està molt bé. M'agrada.
1: I si no ho està bé.
0: No, que sí.
1: I la veritat és que és una terra molt verge.
0: L'ambient aquell negre que tu dius, però també amb parcs
1: és una terra molt verge, que a mi em va sorprendre molt. Tenen molta plantació de llimona,
0: sí.
1: De llimoners. I
0: clar,
1: ostres,
0: llimones allà, doncs les que vulguis més d'aquí,
1: taronges també,
0: mini llimones avui.
1: I el fastuc, aquest lila, que hi ha, doncs és d'allà. I, ostres, a mi em va flipar. I tenir tan a prop a l'Etna i veure com fumeja,
0: sí.
1: No? I que ells anomenen la mama.
0: La mama.
1: Que la mama,
0: fumeja.
1: A mi em va fer molta gràcia perquè la guia ens va comentar que la mama s'enfada.
0: Clar.
1: Educa els fills i s'enfada, però mai fa mal.
0: Ui.
1: Aleshores,
0: és maca la idea, no? De dir, perquè veieu doncs, que m'estic enfurismant, però no arribarem a més. No?
1: A més,
0: diu,
1: com que està actiu i fumeix cada dia, treu pressió, va traient pressió,
0: val.
1: I aleshores és molt menys probable de que hi hagi una erupció brutal.
0: Es va escapant tota la pressió a poc a poc.
1: Sí, sí, sí.
0: Quina metàfora més xula, no?
1: Ens va encantar. La mama ens dona de menjar perquè ens dona tota la terra...
0: Una mica, però...
1: Ens dona tota la terra fèrtil,
0: clar,
1: aleshores deia, no? De tot
0: però...
1: el que... produïm, perquè tenen, són grans productors de fruita, sí, no, de no, verdura, sí, sí. De, sí, tenen
0: que,
1: una...
0: que té que tindre la verdura aquella, aquell gust especial,
1: és
0: no?
1: Una
0: terra
1: passada,
0: volcànica.
1: És una passada. I no, sé. No, no, i tenen moltes coses pròpies, vull dir,
0: sí,
1: i són grans, o sigui, i durant la història sí. Han sigut grans, o sigui, han enviat molts productes.
0: Però que la mama mai fa un desastre, no, amb els seus fills. No. No, no, no.
1: De fet, deia que totes les destruccions que ha tingut Sicília han sigut per terratrèmols, no pel volcà.
0: Imagina't. No, no, és molt xulo, és molt xulo. I sí, va, o sigui, va tenen... tirant fum una mica com, no sé, com a...
1: I tenen un orgull d'Etna molt bèstia. O sigui, segur, tenen un orgull
0: home,
1: molt...
0: no tothom té un volcà a casa
1: no,
0: seva.
1: No, i menys d'aquesta manera.
0: El pati de casa.
1: Actiu.
0: El pati de casa.
1: Nosaltres quan vam arribar vam dir, això és un núvol? Hòstia, doncs el núvol sembla fum.
0: Doncs no és un núvol, no.
1: No, no, era fum. És fum.
0: El fum de la mama.
1: I fumeja cada dia.
0: Sí, sí.
1: Cada dia.
0: I
1: t'ensenyen els vídeos amb un orgull de quan, a lo millor, ha tret lava sí, del 2011, ja. Doncs que va haver-hi una gran sí, que sí. Va treure lava, doncs uau, no?
0: Carai, però també, això també fa estar alerta, no? De que...
1: Bueno, ja, per exemple, el guia que nosaltres portàvem el primer dia sí. Viu als peus al l'Etna, o sigui, viu a una de les poblacions carai. Més a prop de
0: sí,
1: a dalt
0: sí,
1: de tot
0: sí.
1: El volcà.
0: A tocar, a tocar.
1: A tocar. O sigui...
0: la faldilla de la mama. Sí, a la sí, faldilla sí, sí. De la mama viu.
1: I no, no... amb un orgull brutalíssim. Brutal.
0: Home, esclar, forma part d'ells.
1: I tenen molta... Bueno, i ens va sorprendre també molt que tenen molta rivalitat Catània amb Palermo.
0: Ah, aquella rivalitat no només de futbol, sinó d'altres
1: no,
0: no. Coses, eh?
1: Sí, sí,
0: coses
1: sí, que... no es poden veure,
0: no
1: tio.
0: Es poden ni veure. No. Ni veure, molt bé.
1: No, no, no, no, no. No,
0: no. Déu-n'hi-do,
1: no, però la veritat que és una illa molt xula.
0: T'ha sorprès dona... gratament.
1: Bueno, allà em va, ja allà em va encantar quan vaig anar l'altra vegada, uh-huh. Però aquesta vegada és que o sigui, cada vegada descobrim coses uh-huh. Noves i...
0: Sí, perquè aquí hi ha una barreja entre dir, puc gaudir del que és la història i del que és, no, sí. No sé, amb la tranquil·litat i el relax.
1: Sí.
0: Perquè, a més, aquella, dius que la platja, brutal, aquella mar tan blava, tan sí, mar, sí, tan sí. Color mediterrani, no sé com dir-ho.
1: Sí, sí, sí, una mica, amb no? Una pedra totalment blanca.
0: Sí, sí, sí.
1: Que dius, això, d'on ha sortit?
0: Brutal.
1: Vull dir, molt guapíssim. I la veritat és que els contrastos de colors i de... És que són...
0: Al final t'imagines una mica que això forma part dels orígens de la nostra civilització, de la nostra pròpia, tal i com la entenem i la coneixem a la zona mediterrània, tot i que s'acaba juntant amb d'altres micromars, no? Però que al final forma part de la mare mediterrània, no?
1: Sí, sí, sí, aleshores, bueno, i que Sicília, doncs, té un idioma propi, que és sí, el sicilià,
0: clar.
1: Que a més ens ho diuen com a nosaltres, eh? No, no és un dialecte, eh?
0: No, no, no.
1: És com el català, és un idioma,
0: ben
1: no?
0: Ben vist.
1: I estan molt contents de que ara, doncs, la Rosalía hagi cantat un trosset en sicilià.
0: Clar, per ella, clar, per aquesta gent, això és... molt bé, molt bé.
1: És un orgull, no? De...
0: Fantàstic.
1: Sí, sí, escolta, jo no ho sabia, m'ho va ensenyar el guia d'allà.
0: Avui serà o molt fàcil o ens ho podríem estalviar, però tenim aquella microsecció del que sí i que no.
1: Oi, sí, jo tinc una anècdota molt bona del que sí i que no, eh?
0: Comencem pel que no o pel que sí?
1: No, que no, no demanar a Perol Spritz. Et miren fatal.
0: A veure... Compte'm això. Què no a Sicília? Què?
1: No demanis ni a Perol Spritz, et tallen el cap.
0: Per què?
1: Perquè no és lo típic d'allà, és més típic d'Itàlia.
0: Ja.
1: Aleshores, és com no.
0: Ja, això no ho toquem.
1: I tampoc l'Ambrusco, et mira fatal.
0: A l'Ambrusco tampoc no volen que parli de l'Ambrusco.
1: Et mira fatal.
0: Fora l'Ambrusco, ja. No?
1: Tenen vins propis molt xulos, que són frisantes
0: ja
1: i blancs i
0: gros. Sí, important això no.
1: És que va ser boníssim.
0: Sí?
1: Perquè va ser
0: traïm un Lambrusco.
1: Sí, i em van mirar com dient...
0: Escolti, senyora, que això no toca, no?
1: Està flipando, no? Clar, és clar. Com si... I que feia, nosaltres fèiem risa, no? Deia, és com si, per exemple, vas a Berga i demanes un rebujito.
0: Sí, o dius, porta'm un orujo gallego d'aquells d'artesanal. Dirà, no, si en tinc, ho importaré, però no ve el cas.
1: Un rebujito, eh?
0: No, clar,
1: un rebujito
0: clar.
1: En Berga.
0: O al revés, te'n vas a Galícia i dius, uns aromes de Montserrat.
1: Exacte.
0: Vinga.
1: Pues, algo així.
0: Doncs pues no toca, això, no?
1: Aleshores, sí. I que vam riure amb això perquè em va fotre una mirada com de... no?
0: Que fort. Escolta'm, i què sí, va, que marxem.
1: I què sí, doncs, degustar tot i envoltar-te de gent local. perquè dona molta riquesa, o sigui, tant cultural com...
0: Vas canviar una mica cultures i parlar
1: anem,
0: amb ells...
1: Sempre
0: i,
1: anem i... al nostre, a la nostra bola, no? I la veritat és que d'aquesta manera, doncs fer una barreja de la nostra bola i portar una persona local que t'expliqui és molt guai. A mi és que m'agrada molt anar amb guia, a mi m'agrada molt.
0: Què són els països, les nacions, les geografies? La seva gent,
1: la
0: també.
1: La seva gent, correcte.
0: També i sobretot.
1: Sí.
0: Doncs
1: sí,
0: molt bé. Com s'anomena la broma aquesta, amb el bon sentit de d'un cap de setmana llarg a Sicília?
1: Doncs pues mira, uns 350 amb les dues visites guiades, amb les tres visites guiades.
0: Vols els
1: vols i l'allotjament, més o menys.
0: Divendres, dissabte i diumenge.
1: Correcte.
0: Diumenge a quina hora tornes?
1: A les 7:45.
0: A 7:45
1: del vespre.
0: Del vespre aprofites
1: tot
0: molt.
1: Tot el dia.
0: Estàs pràcticament tres dies a tota màquina.
1: Sí, molt bé. A més, hi ha consignes per tota la ciutat, pel que pots deixar la maleta, i no hi ha problema.
0: Escolta'm, fantàstic. Doncs, Sílvia, hem anat a Sicília.
1: Sí.
0: Ho hem passat molt bé.
1: Super.
0: Llimones i tot plegat. Sempre us aconsellem que us poseu a viajeros.cimatravel perquè allà hi trobareu fotografies, l'opinió dels clients i amics de la Sílvia. Recordeu que la Sílvia Cimatravel us recepcionarà, us acollirà a l'agència de viatges de Cimatravel al carrer.
1: Proveïdors de viatges.
0: Ells són proveïdors al carrer Príncep de Vergara, 38, molt a prop de l'Ajuntament, molt a prop del mercat. Són proveïdors de viatges.
1: Em dóna temps de fer una anècdota?
0: Sí.
1: Vam flipar, vam demanar un taxi en un restaurant i apa que anaven a perdre els 30 euros. Ens va portar la dona del restaurant.
0: Què dius ara?
1: T'ho juro.
0: Agafa i diu, ei, ja us hi porto jo.
1: Sí, no ens van trucar un taxi, van trucar la dona i van dir, porteu aquestes a l'aeroport.
0: Doncs a l'estil sicilià. Per alguna cosa són prohibidors. Sí o no, Sílvia?
1: Sí, correcte.
0: Ens n'anem amb la Rosalia també o què?
1: Amb la Rosalia, sí.
0: Escolta'm,
1: preciosa cançó.
0: Fantàstic aquest viatget a Sicília.
1: Doncs sí, a mi també m'ho ha semblat.
0: Doncs que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent.
2: Trescat Info.

0: En punt les 10 del matí. L'Iran i Israel s'intercanvien atacs per primera vegada des de l'inici de l'alto el foc pactat a l'abril i coincidint amb els 100 dies de guerra. Els rebels houthis del Iemen s'han sumat a l'escalada amb un atac a Israel. En un escenari de més tensió a l'Orient Mitjà, fa pujar el preu del petroli al voltant d'un 4%. Trump demana contenció a Netanyahu, de moment sense resultats, i demana a l'Iran que accepti un acord per acabar amb el conflicte. La Unió Europea demana una desescalada immediata. Els països amb armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. L'últim informe de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm alerta que el món torni a donar prioritat a aquestes armes després de dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. El Papa Lleó XIV farà un discurs a partir de 11:15 al Congrés com a cap d'estat del Vaticà, un fet inèdit fins ara i precedit per la trobada amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ja a la tarda, el pontífex es reunirà amb un grup reduït i escollit de víctimes d'abusos de l'Església Catòlica. A Barcelona començarà avui les restriccions de mobilitat per la visita del Papa. S'han tancat als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. La incidència més important, però, serà demà passat dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que englobe 9 illes. El Perú haurà d'esperar el resultat de l'escrutini vot a vot per saber el nom del pròxim president del país. El resultat ha estat molt ajustat. El recompte ràpid de vots dona un lleuger avantatge al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, davant del dretista Keiko Fujimori. El president xinès Xi Jinping aterra a Corea del Nord en una visita poc habitual. En la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys, Xi es reunirà amb el líder nord-coreà Kim Jong-un. La pilot per restaurar i recuperar els ecosistemes marins del litoral català. Amb una inversió de 3 milions d'euros, el primer pas és fer una diagnosi de la situació actual d'algues, plantes i corall i a partir de l'any que ve poder començar a definir les accions que cal posar en marxa. I des d'avui fins dijous torna la festa del cinema. Entrades a 3,50 € als establiments adherits a la campanya que es poden comprar per internet o directament al mateix cinema. Les sessions en 3D o sales especials poden tenir un suplement. Audal Serra, bon dia.
1: Bon dia. Dos equips catalans disputaran les semifinals de la Lliga CB de bàsquet. El Joventut s'enfrontarà al València després de guanyar i a la pista del Baskonia el tercer i definitiu partit de quarts i acompanyarà el Barça, que jugarà davant el Tenerife. Florentino Pérez guanya les eleccions a la presidència del Madrid i continuarà dirigint el Club Blanc després d'aconseguir el 65% dels vots per un 35% de l'altre candidat, Enrique Riquelme. I el Barça d'handbol guanya la Copa després de superar el Bidasso a la final 17-37 i Marc Márquez s'adjudica la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, és la victòria número 100 del pilot de Cervera.
0: Temps de ple estiu amb ascens de la temperatura, valors màxims de 35 graus als indrets més càlids. Sol i només alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre. Tarda amb tempestes al Pirineu i a la Catalunya Nord.
2: Trescat Info.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia esportiva.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: I sí que passen els minuts, sí. Pràcticament 6 de les 10 és dilluns i, per tant, la segona tertúlia, la de les bimbes, els melons i tot allò doncs que pot rodolar per un camp i per un parquet, per què no?
1: Reservo a la banqueta un parell de...
0: Nosaltres no reservem res a la banqueta, els volem tots al damunt del terreny de joc. I és per això que comencem per saludar a la veterania de la casa. En primer lloc i representant a la Unió Esportiva Sant Boiana, Josep Lluís Sirvent, molt bon dia, què tal, com estàs?
2: Molt bon dia, passen els minuts, passen els temps, però jo segueixo igual, eh?
0: Sí.
2: Jo estic quasi bé.
0: Quasi bé? Sí. Fa, no sé, deu fer 20 anys que li preguntes a aquest home com està i diu que quasi bé.
2: No vull mentir.
0: Bé, vinga. I ens prova que estiguis quasi bé. Mira, alguna cosa és alguna cosa. I el que està com un gínjol sempre content, ja el coneixeu i aquí és marca del Futbol Club Sant Boià. Josep Tor, molt bon dia, què tal estàs?
3: Bon dia. I ara ja estem, és dir, amb temperatures,
0: sí,
3: és dir, de trobar, és dir, la gent, és dir, nova, per exemple, i la que hi havia, i que també, pues, és dir, ja s'està refent tot el Sant Boià.
0: Ara en parlarem, parlant de temperatures a 24 graus, ja sé que tu parlaves d'unes altres temperatures, però 24 graus ara mateix, hem començat amb 20, 21, doncs mira, ja arribem als 24, Déu-n'hi-do. Molt bé, escolta'm, ara parlarem perquè el Futbol Club Sant Boià amplia els seus membres, diguéssim, de tertulians. Ara ho explicarem, però anem per parts perquè tenim el Jordi García, alias El Culer. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Què tal estàs?
4: Jo, com... mig bé.
0: Tu no quasi bé, no? Tu mig bé.
4: Mig bé, ja comença a estar mig bé.
0: Hòstia, mare de Déu, si diran... Bueno, escolti, però això què és? No em facis dir. No, sí, és que sembla més una tertúlia d'això de ferits de guerra que no pas, no n'hi ha per tant, no podem, no? Per favor. Molt bé, però el qui sí que jo crec que està a la mar de bé perquè fa molt bona cara i s'incorpora a partir d'aquests moments, jo crec que vindrà, home, potser no sempre, perquè és un professional i els professionals tenen això, que de vegades tenen altres coses, però anirà venint també i també representa el Futbol Club Sant Boià, en Josep Santinyo. Què tal estàs? Molt bon dia.
5: Molt bon dia. Pues estic bé, molt content, molt agraït de Ràdio Sant Boi, concretament a l'Amadeu, per haver-me convidat a aquesta tertúlia esportiva dels dilluns, i tan ben acompanyat. De moment estic feliç i content. No em feu enfadar.
0: No, perquè això sí que us ho dic, que és molt, molt bona gent, però qui fa empipar el Josep se'n recorda tota la vida.
5: Tota la vida.
0: Escolta'm una cosa a propòsit, per qui no ho sàpiga, el Josep, què representa el Josep al Futbol Club Sant Boià? Pues una mica com l'altre Josep, ho ha estat tot, menys de travesser de la porteria, ha fet de tot del Sant Boi. President, vicepresident, sí, no?
5: No, hi he estat a la Junta, l'última Junta del Junta. Paco.
0: Jo pensava que quan eres molt jove, doncs havies...
5: Bueno, jo als 6 anys ja vaig començar, el meu pare em portava a veure el futbol.
0: Però és que jo em pensava que tu fa molts i molts anys havies estat a la presidència. Mira, ves
5: no,
0: parlant.
5: No.
0: Deu ser que fa cara de president.
5: No hi he estat mai a la Junta fins a aquesta última... Aquesta darrera, la del Paco, jo sempre he col·laborat amb el Sant Boi, especialment fent de speaker.
0: Ah, això, de speaker i de...
5: Speaker sí que ja fa molt 21 bé. Anys que he fet de speaker.
0: Molt bé, fantàstic, doncs...
5: Però a la Junta no havia estat fins ara aquesta última.
0: Molt bé, doncs no sé el per què jo et feia president, potser de l'escala, digue-li com vulguis. No, sí, potser, no, li fa cara de president. Bueno, és igual, alguna cosa... No.
5: Em toca l'any que ve.
0: Bueno, sí, i tu recordo per aquí que et veuràs. Escolteu-me, va, anem a pams, comencem pel rumbi, el Josep anirà veient com quin és el nostre mecanisme, sempre comencem pels melons, les síndries també quan hi ha, no, comencem pels melons, Jo no sé si encara tens alguna
2: sí,
0: nova
2: avui
0: títol.
2: Avui acabaríem, diguéssim, amb el que ha sigut la temporada.
0: De... I després ja farem, a partir de la setmana que ve, les curiositats del Rumbí. No?
2: Tinc per parlar de coses, perquè queda el final del top 14 de França, que és molt interessant, i per proximitat sempre interessa gent que saber-ne, i després la finestra d'estiu. Com ja sabeu, amb el rugby a la finestra d'estiu, la finestra de tardor, que concentren partits internacionals de l'hemisferi sur i l'hemisferi nord, sempre, a diferència amb el futbol, sense interferir amb els campionats locals. És a dir, hi ha selecció, tens seleccionats, et montes com vulguis.
0: Correcte.
2: El partit. No s'interrompeixen les lligues, no?
0: Correcte.
2: Però, bueno, avui acabarem amb el que és, diguéssim, la jornada de l'estat espanyol. En primer lloc, amb el que més ens interessa, l'equip femení em va guanyar el partit de promoció que tenia i es manté un any més a la divisió d'honor B estatal, una cosa que ens omple de satisfacció com a esportistes i ens preocupa com a tresorers, perquè costa més mantindre els costos de viatges i desplaçaments de la divisió d'honor B femenina que del sub-23, perquè viatgen per tot Espanya. Han d'anar al País Basc, Andalusia, etc., i cada viatge és un dineral. Bueno, però això és el de menys. Ja ens sortirem com sempre hem fet.
0: Suposo.
2: Va ser un gran partit, va ser un gran partit de les nanes, però jo el que voldria destacar, i voldria destacar per la gent que coneix i que coneix la Santboiana, a tots els punts, 42, van guanyar 42 a 16, no? Tots els punts els van fer dos jugadores de Sant Boi, una, les dues internacionals, una internacional A i l'altra internacional sub-18. La internacional és la Núria Jou i la sub-18 l'Iria Aguilar, que és una nena només que xuta magníficament a pals. Pues entre totes dues van pelar els 42 punts.
0: Carai.
2: Imagina't
0: quin ventall de, digue-li, de bufes, no?
2: Després, una altra cosa curiosa, vull dir, havia la final del play-off de la Lliga Espanyola, és a dir, la Lliga amb la que va participar el nostre primer equip i que ens vam salvar pels pèls de no baixar. Doncs la final va ser entre el Brac, el Quesos, i el Burgos. I a un minut del final anava guanyant el Burgos 24-20. I a l'últim minut el RAC va marcar, van guanyar 25-24, va guanyar la seva 14a lliga.
0: Imagina't.
2: En aquests moments el RAC és el que porta més lligues guanyades.
0: Carai.
2: Seguit del Salvador de Valladolid, que porta 10 o 12, i nosaltres que en portem 9. Som els tercers. Ara, som els que hem jugat, portem més partits jugats de lligues de divisió d'honor. Portem a l'acabar aquesta temporada 1.024 partits de divisió d'honors. Jo recordo pels meus amics que jo vaig jugar el partit 1 de divisió
0: d'honors. Sí, ho has explicat a vegades. Sí. Va jugar el primer partit, és veritat.
2: Només perquè vegin, perquè dic que estic quasi bé. Ho entens?
0: No. Imagina't, m'agafo un calfred de pensar-hi. No, t'ho dic en sèrio.
2: I després una altra tonteria, és una cosa absurda, vull dir, la Federació Espanyola fa una vida a part del resto dels clubs d'Espanya de rugby, perquè fa la seva vida, treballa només pel seu espònsor, que és el Consejo Superior, i no paren de fer coses perquè els hi aportin més calés, clar. I han muntat un partit contra la selecció argentina, amb un any que no hi ha mundial, no hi haurà mundial fins al 27, vés a saber per què, i bueno, ens han agafat un jugador nostre. Sí? Tenim el Zach Chambers, un centre format a Sant Boi, de pare galès, però que porta 10 anys jugant amb nosaltres, i l'han agafat, vull dir, per ell és una història.
0: I tant.
2: A mi m'agrada molt, és un jugador que m'agrada molt, de la forma com juga, és un jugador fort, decidit, placador, molt interessant, i que segurament, si tot va bé, l'any que ve... que hi ha un canvi de cicle a la Santboiana i que és molt probable que veiem jugar més la Santboiana per la línia que aquest any. Els que sabem de rugby sabem que s'ha jugat massa de delantera i poc de tres quarts, no? I llavors aquí tindrà un paper important en sac, precisament. Vull dir, per això ho he recalcat. Molt bé, doncs ja la setmana que ve parlarem del top 14. Parlarem de la finestra i l'altra ja us preparo.
0: Ja farem les curiositats. Molt bé. No sé, el Josep volia dir alguna cosa.
2: Digue'm.
5: Segona línia és el SAC?
2: No, el SAC Chambers, segon centre. centro. A veure, la cosa sempre funciona així en rugby. El primer centre i el segon centre és com si el futbol es parlés del mig campista defensiu i del mig campista d'atac. Són mig campistes, però el segon centre és més un jugador d'atac i el primer centre és més un jugador de defensa.
0: Correcte. El que passa que en el cas del centre sí que encara es dona una cosa que es dona molt en el futbol, però en el rugby no tant. I és que un jugador arribi a la seva carrera esportiva a fer una transició i canviar de posició. Això no és massa normal, però sí que ha passat amb el centre.
2: Històricament, no solament aquí, sinó jo els podria fer una referència a un jugador de França de los viejos tiempos, saps que jo sempre recordo coses molt antigues.
0: Sí.
2: Walter Spangueró era un jugador de Narbona que vas començar jugant de tercera línia ala, que realment és un delanter que està fora de la melé, i va acabar de segona en algun partit de Pilar.
0: Per això, transicions hi ha hagut, però no és el més normal,
2: normal. Bueno, aquí a Sant Boi hem tingut un molt clàssic, un juvenil de l'època meva, que era Hilari Bonavida, que jugava de rier de juvenil, i deia, amb aquest nano no en farem res. Ha sigut el millor número 8 que hem tingut a la Sant Boiana.
0: Sí que s'ha vist un mig melé acabar sent obertura.
2: Sí, això és transició, això és pràcticament normal.
0: Això sí, això s'ha vist, però fora d'això, doncs... Molt bé.
2: Ja deixem la finestra oberta i ja seguirem.
0: Més que finestra, això serà una balconada, coneixent-te. No, perquè entrarà molta informació i això està molt bé. Va, cap al Futbol Club Sant Boià, i tenim dues veus, o aneu alternant, feu el que vulgueu, els dos Joseps. No sé si alguna nova, en Josep ja començava dient estan passant coses, la temperatura puja. Volguem dir que s'està començant a configurar tot plegat.
3: Sí, ja fa... tota la setmana ja que fa 8 dies, és a dir, que s'està treballant, és a dir, diguem, amb bastants jugadors, és a dir, dels que hi havia, és a dir, per exemple, ja la temporada passada, és a dir, que donen, és a dir, d'això també, de continuar, per exemple, amb l'entitat, i llavors, és a dir, també, a més, és a dir, d'intentar, pues, és a dir, reforçar, és a dir, hi ha bastanta intenció amb la gent, és a dir, que hi havia, però vull dir, reforçar, és a dir, una mica també la categoria.
0: Molt bé. Que es tracta d'això.
3: La mateixa, però amb una mica més, és dir, d'això, de mirar d'estar, és dir,
0: home,
3: més sanejada, per exemple, perquè va...
0: Clar, és que això va per capítols, ara pregunto l'altre Josep, això va per capítols, un cop has superat una pugna important que hi havia, que era el tema financer, l'altre era, doncs, poder mantindre la categoria, ara ja és, la mantenim, però comencem a apuntar a dalt.
5: Bueno, la deute encara no s'ha acabat.
0: Però anem fent, veure, no?
5: Sí, no, s'està fent i s'ha aconseguit un acord amb la Seguretat Social per allargar-ho, pagaments i fer-ho més temps, que es dona cert respir. I l'objectiu bàsic d'aquest any, ja ho diu el president, i això és no passar angúnies com hem passat aquesta temporada.
0: Clar.
5: I fer un equip consistent, especialment a casa, i aconseguir punts a fora per no patir d'aquesta manera, per estar salvats, i ja veurem, vull dir, si... La idea és aquesta, la idea és retindre els millors jugadors o els jugadors més interessants de l'any de la temporada passada i fer uns fitxatges concrets per reforçar a l'equip,
2: sí,
5: i que no passi les angúnies.
2: Amb el Facebook hem vist que ja han anunciat les baixes, jo he vist baixes
5: vostres. Sí, algunes baixes... Sí,
0: però això passa sempre, clar.
2: Home, clar. Però el pago jo desconec, no sé si són imprescindibles o prescindibles, això ho saben més ells.
5: Bueno,
0: deu haver-hi de tot, no?
5: Les baixes, excepte una, jo crec que són correctes. Hi ha una que no estic massa d'acord, però bueno, jo no sóc tècnic, jo sóc un seguidor, però no sóc tècnic. Jo he vist molt de futbol, però no, es veu que no hi entenc gaire, perquè hi ha coses que no, però bueno, els altres sí, els altres són justos. N'hi ha un que estava cedit per l'Europa, que l'hem tingut que tornar, hi ha un altre... O sigui, en realitat els que li hem donat baixa, excepte el Lasso, que és el jugador que més minuts ha jugat juntament amb la Vallanet a la temporada passada, és un jugador que estava cedit de l'Europa i ja marxa. I els altres, pues, són jugadors que han jugat menys minuts, que l'entrenador no hi confia, i que hem de reforçar aquestes posicions.
2: Està dintre, diguéssim, del canvi de cicle, vull dir, està dintre de lo que es podia preveure.
5: Sí, jo ja dic que excepte una baixa, les altres les trobo absolutament correctes, i les renovacions també. Vull dir, al moment s'han anunciat 4 renovacions, que són els 2 centrals del poble, el Ricard Cabrera, que és un jugador polivalent que pot jugar tant en la defensa com al mig camp, i un altre
2: utility és aquest que pot jugar diversos llocs.
5: Sí, jo no sóc massa partidari d'això. Jo entenc que un jugador si és un migcampista, és migcampista. Això no vol dir que en un moment, o perquè tens baixes o perquè estàs perdent el partit, falta un quart d'hora o el que sigui, poses un defensa. Això ho fa tothom, fa el Barça. A l'Araujo el posa davant de centro moltes vegades. Per què? Perquè vas perdent, perquè necessites... I llavors això ho fas. Ara, d'entrada, un jugador, si és migcampista, és migcampista, i si és defensa, és defensa.
2: Amb els anys, per això, els conceptes han canviat, perquè antigament el que era lateral dret era lateral dret, i el que era lateral esquerre

0: dret com de central com de mig centre.
1: Sí, sí, sí. No, no, està claríssim.
0: Això és un clàssic. Eric García només n'hi ha un, eh?
1: Sí, sí, i de Luis Enrique també només n'hi havia un, no? Vull dir que era capaç de... Jo crec recordar, rectifiqueu-me, però jo l'he vist jugar de lateral, de mitja punta, de mig centre,
2: d'interior retrasat.
1: D'interior?
0: Saps com
1: no ho sé, això? Vull dir, impressionant.
3: És un jugador campista. General.
1: Sí.
3: És un jugador general, de Martorell.
1: De Martorell, bueno.
0: És un tot campista. Molt, diu això.
1: Molt bé, escolteu-me, res, que anirem, si van sortint noves al voltant del Futbol Club Sant Boià, ja ho anireu explicant al llarg del que ens queda de temporada. I ja està, i que per nosaltres, per ser un plaer, Josep, que t'incorporis i que ens expliquis també coses, que a més d'altres coses parlarà, perquè també en sap d'altres esports i no, d'altres categories.
0: Jo vaig estar dos anys allà fent de speaker al rugby.
1: Sí, sí, és veritat.
2: Ho sé.
0: I em va costar prendre'm un nom...
1: Sí?
0: Fangatapu a Picotoa.
2: A Picotoa.
0: El millor
2: apertura que hem tingut mai al club. Sí, sí, sí. Era un internacional Samoà.
1: Sí, sí.
2: Era boníssim. El Picotoa. Sí.
1: Molt bé.
0: En època feia jo d'espica.
2: Sí.
1: Imagina't.
0: Amb el Toni Gavarró de president.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Tu pensa en això, tu que t'incorpores a la tertúlia. Això és una tertúlia, vull dir, no és un espic. Per això jo m'he permès d'interrompre't
1: quan parlaves. Pots parlar i pots dir el que vulguis.
2: Pots parlar quan vulguis, eh? Dir que és una tertúlia.
1: El que passa que, clar, anem donant pas a les diferents coses. Per exemple, ara el que toca és, home, començar pel Jordi, que mira que és culer, però la primera pregunta que li faig avui és de caràcter merengue, i mira que és culer. Escolta, en Florentino, que...
4: Guanya les eleccions,
1: però compte, tot i que sembli per números que escombra amb aquell home, el Riquelme, les estadístiques diuen un de cada tres sòcies i socis del Madrid han votat a l'altre. Per tant, l'altre està agafant posicions, sí, de cara al futur. És evident que això no és una inversió per donar-se a conèixer. I jo et faig una pregunta, fixa-t'hi, com a culer, és la primera pregunta que faig, eh? Que guanyi o que hagi guanyat en Florentino, això és bo pel Barça?
4: Bueno, jo penso que sí, perquè bueno, ara que toma porta el Mourinho, que ja saben tots com és el Mourinho, vull dir...
1: Sí, sí.
4: Vull dir...
1: Uh-huh. Al final, hi havia gent que deien, home, és que el Riquelme aquest apunta maneres... A veure, d'entrada ja va dir que volia...
4: El Haaland...
1: Volia veure desaparèixer el Barça.
2: Sí.
1: Això d'entrada.
2: Sí, sí, sí.
1: Imagineu-se, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, i el Jordi ho ha dit, va prometre el Haaland, va prometre no sé què més, que el Haaland i el seu representant deien nosaltres ni el coneixem, aquest home.
2: Amb respecte a les eleccions, com en totes les eleccions, de tant les polítiques com les esportives, el plantejament que ningú fa és quanta gent va votar.
1: Sí.
2: És a dir, a mi el tant per cent del que
1: ja
2: van votar és sobre la gent que va votar, però si el Real Madrid té 76.000 socis i van votar, són només, que em sembla que
0: 30 o 31,
2: és la meitat, i l'altra meitat què?
0: Menys la meitat.
1: Doncs l'altra meitat estava més pel Papa i pel concert d'aquell home.
4: Llavors vull dir...
0: I això s'ha de tindre en compte, que fa 20 anys que no voten.
2: Que sí.
1: És veritat, tens raó.
0: Ostres, després de 20 anys, anar-hi en massa.
1: Potser se'ls ha oblidat de com posar la papereta
2: a l'una. Perquè som un país d'aixequem-se i aneu-hi. Sempre a la gent li agrada que hi hagi un...
1: Sí, però cuidado, que Madrid és una altra cosa. És a dir, jo, sincerament, jo crec que han estat unes eleccions, digue-li d'aquesta manera, molt antidemocràtiques, sí, és a dir, on ell no, el mateix Florentino no ha permès debats, on el mateix Florentino hi ha posat la mà perquè amb aquell home li arribi els socis i sòcies del Madrid molt poques papeletes via correu, que alguns diuen que podria fins i tot
2: impugnar-ho,
1: però que segurament no ho farà, no per res, sinó perquè tampoc li ha calgut comptar amb els vots per correu, al final, clar. Que tothom es pensava que si no fos pel correu...
2: Va impugnar 1.000, de vots per correu, per això.
1: Bueno, sí,
2: és una xifra.
1: Però és que les urnes encara guanya, més, no? I per tant, jo crec que, clar, un tipus que ha demostrat el que ha demostrat el Florentino, doncs, home,

0: segurament molt poc democràtic tot plegat. Jo preguntava això amb el Jordi, i a vosaltres també, si és el que més li convé amb el Barça, perquè clar, quan algú ha demostrat que vol ser el que talla la botifarra absolutament sempre i quasi dictar-li les alineacions amb els entrenadors, etc, etc, doncs segurament tractant-se d'una persona ja gran i que alguns diuen que no s'ha pogut envellir, alguns diuen, ho diuen amb el sentit del criteri, doncs potser és el millor que li pot passar al Barça. Sí. Per això llenço aquesta pregunta.
1: No per l'edat, en tot cas.
0: No per l'edat, sinó perquè...
1: Estic d'acord amb el que ha dit el Jordi. Si segueix amb el criteri que ha seguit fins ara, que vagi comprant cromos.
0: Sí.
1: Perquè no fa un equip, compra cromos.
2: Això mateix.
1: I llavors el Barça, de la manera com tenim i amb l'entrenador que tenim actualment, que és un entrenador que fa equip, doncs almenys jo prefereixo de que hagi sortit
2: ha canviat, ha canviat el Mourinho i no sé quin pla...
1: El del Mourinho és un fet tan ridícul perquè ja no és pel caràcter del Mourinho, que els dels barcelonistes de mal record el tenim, no?
2: Sinó
1: perquè realment des del punt de vista professional és un tio que ha anat de fracàs en fracàs, mira tu com vulguis.
2: Que fixi, i el que el Madrid necessita a l'equip és una reestructuració, però la reestructuració...
0: Sobretot. Clar, entre altres coses.
3: Jo amb el tema aquest de la democràcia de les eleccions, ja va començar anunciar les eleccions i no durant temps amb el Riquelme de preparar-se un d'això. Després, no sé si van als bancs a dir-los que no li donessin aquest...
0: Perquè en una primera instància hi havia dubtes.
3: El mateix banc diu, ostres, com jo doni el crèdit amb aquest, a l'altre... Sí. Sí. Clar, ell, el Florentino té una empresa de 14.000 treballadors i això amb els bancs ho nota molt. No crec que hagi anat als bancs, però només dir-li cuidado amb el que feu, cuidado...
1: Sí, però l'altre també era un home de negocis, un home que, que és oponent, precisament l'animadversió que li té...
0: L'altre li ha fet mal empresarialment parlant.
1: L'animadversió que li té el Florentino amb aquest home no és a nivell esportiu, Li té animadversió a nivell professional, perquè és una persona que amb el món empresarial se li han dut un parell de negocis del Florentino que els volia per ell, Negocis d'empreses que compren i venen empreses... Això és un tema de poder, d'alguna manera, no? El més trist és que, a més, per exemple, ahir ho comentava un comentarista de la ràdio que vaig escoltar jo, diu, la televisió del Real Madrid encara és hora que nomeni l'oponent del Florentino.
2: Sí, sí.
1: Ni per guanyar, ni per perdre, ni per què ha existit.
0: Bueno, tot això són mostres d'aquesta antidemocràcia. I després recordeu també que una de les... Bueno, una no, la promesa més ferma que ha fet en moments d'eleccions, tothom fa les seves promeses, el Florentino és: jo pagaré el fitxatge més car de la història, 150 milions. Home, això és molt castizo, no? Allò de amb xuleria i amb... I dius, i tu creus que pots guanyar unes eleccions dient això? Doncs resulta, això ho digués a la porta. S'endú una mà de bufes per part de la premsa, impressionant, i aquest home ho diu i es queda igual, no? O sigui, a veure qui té més d'allò.
1: La premsa de Madrid li veu l'aigua al Real Madrid, i això és una cosa sapiguda de tothom,
0: que està per veure.
3: Ell va ser president del Madrid, va marxar, i quan va tornar va parlar amb totes les premses, li va dir, jo torno, jo salvaré el Madrid perquè esteu sense poder pagar nòmines, tot això que explica és veritat, tot el Roberto Carlos, tot això és veritat, però ell va dir a la premsa que no volia ni una crítica, que en el moment en què veies crítiques tant als diaris, Marca, tot el... d'això, ell tornava a deixar el Madrid on estava i que se l'espavilessin. Per això el té, diguéssim, agafat a la premsa, els té agafats.
0: Bueno, i a banda, aquell telèfon que té, que quan aixeca el telèfon fa que algú pugui saltar del seu lloc de treball amb
1: té
0: una facilitat
1: poder,
0: impressionant.
1: El palco del Bernabéu té molt poder.
0: Digue-li al José María García... és veritat que estàs parlant de segurament el periodista esportiu amb més poder mediàtic d'aquest país i de la història d'aquest país
1: que havia tingut.
0: Només
2: s'ha de veure les noies del femení que han volgut jugar al Bernabéu i ell no ha volgut mai. Vull dir, no, bueno, els hi va dir, si guanyeu una Champions, llavors podreu jugar al Bernabéu.
0: Per exemple.
1: Sí, és com dir-li a un arquitecte, quan posis la bandera que s'ha acabat l'obra, pensaré si et financio.
0: Bé, doncs, veurem què és el que passa. Es preveu que arribarà el Mourinho i, bueno, es preveu, clar, és que en principi...
2: Estarem entretinguts.
0: Jo crec que una bona estona, però veurem què és el que passa. Parlem ja amb clau blaugrana. En primer lloc, és de justícia dir que l'equip d'en Bol, un dels millors equips a tots nivells, i dic a tots nivells de qualsevol esport, un dels més potents que hi ha i amb una història més potent com...
1: I que li està passant com a l'equip femení del Barça, eh? Que la, ja, la Lliga Espanyola se li està quedant...
0: Que això ja és, sí, sí. Mira, a Copes d'Europa, doncs, em porta la pila, però aquesta d'ahir o abans d'ahir, no recordo. D'ahir, aquesta és la 13a consecutiva. Consecutiva. I ara, doncs, ja han agafat l'avió i cap a Europa.
3: La Champions.
0: Déu-n'hi-do quin equipàs més potent, no?
4: Sí, però vull dir, és clar, lògicament, és dir, arriben en un moment, per exemple, que s'han fet algunes molt de llargada, per exemple, de temps, eh? Però ara se van acostant, és dir, més de pressa o més a la vora, per exemple, per marxar, perquè ja és clar, és dir, lògicament, jo crec que, és dir, valent, ets superior, és dir, aquí a Espanya, però vull dir, la gent, és dir, els de fora, paguen bé i se'n van.
1: I a nivell esportiu, Josep, a nivell esportiu, la Champions de Handball, arriben a les finals equips de països com Alemanya, que hi ha 4 equips punters, o com a França, que hi ha 3 equips punters que tenen una lliga competida. I aquí el Barça no té rival. Aquest és el problema. Perquè llavors la gent marxa, el que diu el Josep, la gent marxa...
0: Sí, però el Barça ara tenia força jugadors fins i tot de fora, sí, perquè el pressupost de l'equip d'handbol del Barça no és una tonteria, encara que ha baixat molt, però fins ara estava molt ben cuidat, no?, també, com a l'hoquei, no?, l'hoquei patins.
3: Sí, això és el bo, i el que més m'agrada, a part de guanyar i títols i això, és com es regenera els jugadors, perquè ara mateix ha sortit un noi que es diu Adrià Solà, que ha debutat aquesta temporada.
0: Amb en Bol, vols dir?
3: Amb en Bol, sí.
0: Sí.
3: Ha debutat aquesta temporada, que estava al B, i està fent bé, i ha sigut un dels màxims golejadors, i s'ha integrat ràpidament, i doncs, ara que sé que aquest any marxa el porter, que és molt important, però en ve un altre, que és el Serguei Hernández.
0: Sí, senyor.
3: Sí. Aquest és un altre porteràs.
0: Sí, senyor.
3: És aquest tipus de... Se'n van molts jugadors, se n'anirà, penso, el 27 marxa el Dicamem, que per mi és el millor jugador del món d'handbol. Marxarà el 27. Doncs ells ja estan buscant un any abans ja quin és el millor jugador per substituir-lo. És aquest tipus de regeneració.
0: Sí, que no hi ha aturador, vols dir. Exacte, no? Sí. Bueno, hi ha el cas del Barrufet, també, home, un símbol, no?, del barcelonisme, el seu pare era qui era. Sí, és qui és,
3: sí. Ahir vaig sentir una entrevista d'ells,
0: sí?
3: Amb el fill, sí, que li deien que jugués de porter com el seu pare. Ell no volia jugar de porter i al final ha sigut és una peça molt important de l'equip, sí, sí.
0: Jo crec que és pes específic del vestidor,
3: és un extrem fantàstic, sí. Jo crec que també és el millor extrem del món,
0: estàs parlant de tipus que molts d'ells arriben, freguen almenys el 1,90 m. I que quan llencen la pilota la poden arribar a llançar 150 km per hora. Compte, perquè són bèsties.
1: Això ha canviat molt, eh? Jo vaig fer les milícies amb un company que era jugador de handball del primer equip del Barça.
0: Sí.
1: Parlo de quan es tocava ranxo en violí, eh? Vull dir, de l'any 68, que es deia Sagarra. Era un que jugava d'extrem esquerra, el que dèiem, a handball també hi havia la possibilitat de la dreta i l'esquerra. Tenia una esquerra potentíssima, però amb la dreta, ell mateix ho explicava, no sabia ni passar-la. Clar, tot aquest concepte amb tots els esports, vull dir, la tecnificació, la potència i el tamany ha canviat el món de l'esport.
0: Escolteu-me, passem ràpidament al Barça de futbol. perquè a poc a poc sembla que s'estan prenent mides i s'està intentant, doncs, a veure què. La setmana passada
2: el Gordon...
0: Sí, el Jordi no hi era, però vàrem preguntar pel Gordon què us semblava. Sí que és veritat que el Deco va sorprendre tothom a terra, a Anglaterra, tothom espera que vagi cap a una direcció i se'n va cap a l'altra. I fitxa, doncs, a qui menys es pensava absolutament tothom.
1: Això es té que fer, eh? Això és el que es té que fer. És allò que jo deia la setmana passada, el passe del Laudrup.
0: Bueno, dic, no,
1: amb una banda i passa l'altra.
0: Josep Lluís, fora bromes.
1: No, aquest, jo tipus, en sèrio,
0: aquest tipus quedaven centímetres perquè el fitxés, per exemple, al Bayern de Múnich. Yeah. I no és broma. I al final se l'han dut al Barça. Compte. I després ja el... Bueno,
2: Julián Álvarez.
0: Bueno, Julián Álvarez, això és un capítol a part que ningú sap com acabarà. Jo crec que ni el mateix Julián.
2: L'última oferta que he vist, 105 milions d'euros.
0: 105
2: milions d'euros.
0: Bueno, mira, de 100 han passat a 105.
3: Quina mandra.
0: Tu et fa mandra, Josep?
3: Negociar amb l'Atlètic de Madrid.
0: Ah, no, amb l'Atlètic de Madrid és clar que fa mandra. Imagina't.
3: Hi ha dos equips, per mi hi ha dos equips, un espanyol i un europeu, que jo no negociaria mai. Mai, res, perquè sempre
0: hem sortit perdent. I t'entenc.
3: Un és l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic de Madrid és impossible.
1: I l'altre el PSG?
3: L'altre el PSG. Mira, compte, Arda Turam, desastre. João Félix, desastre. Després ells s'emporten el David Villa per un milió. Vull dir, és que tot el que s'han fet, tot el que hem fet amb l'Atlètic de Madrid... Hem sortit perdent sempre.
2: Sí.
3: I l'altre és el Paris Saint-Germain.
0: I hi ha coses que fan riure, perquè has arribat a comprar per una morterada un jugador que després has acabat cedint, t'han dit si el vols cedir, el sou li pagaràs tu, i després se l'han endut per quatre xavos.
3: Sí.
0: I dius, bueno, escolta, això és el negoci de... No em facis dir.
1: El Robert de les Cabres.
0: Sí, per no dir una altra cosa més grossa. No, home. Això per una banda, no sabem com acabarà. El mateix jugador diu que vol estar tranquil, clar, que hi ha de dir, no? Vol estar tranquil de cara al Mundial, veurem com anirà la cosa.
1: A mi el que em sorprèn és l'intent aquest de fitxar aquest jugador centrocampista del City. Ara no me'n recordo el nom.
2: El Thiago?
1: Aquest que juga de centrocampista, quan tenim el centre del camp del Barça.
0: Silva.
2: Silva, que no en sortia el nom.
0: Bé, el fet és que el Silva, a veure, atenció aquí, a veure què en penseu vosaltres, però atenció aquí, el Silva ha estat un dels millors centrocampistes del món, un dels millors durant molts anys, evidentment ara ja comença a ser una mica més grandet, però està lliure. Això... Primer, està lliure. Ara bé, mirem cap a una altra direcció. El Futbol Club Barcelona, si alguna cosa té, és migcampistes.
2: Aquest
0: home ha de vindre perquè el Fermín no et jugui, o no et jugui el Gavi, o no et jugui el Pedri, és quasi intocable. Però, clar, és un mal negoci. Ara, si ha de vindre sabent que es pot passar molts minuts
2: a la banqueta
0: i que això ens ajudaria, dic que ens ajudaria perquè ja, a mi no em fa res de dir que parlo amb veu de culer, quan estic aquí amb vosaltres, si això ajudaria l'equip a dir, bé, tens diverses competicions i necessites, no? I necessites dosificar. Ara, fins a quin punt? Després hi ha altres veus que diuen alguna cosa passa a Camp Madrid que no se n'adonen que tenen un problema al mig del camp i no han anat a buscar aquest home. I, mentre al Florentino no se li passi pel cap això, que ell ja sabeu que té l'obsessió de no fitxar ningú que estigui per sobre dels 31 anys, a no ser que sigui un any de contracte, només.
3: Sí.
0: No sé què en penseu.
3: Pues jo penso que a mi... És un fitxatge il·lusionant. A mi m'agradaria que vingués el Bernardo Silva, perquè té 31 anys, que és gran, però tampoc és...
1: No és una edat. No és
3: una edat tan gran. Per mi m'agradaria, em faria il·lusió. A més, és un jugador que pot jugar també a banda.
0: Mitja punta.
3: A banda dreta també pot jugar. I al mig camp, per mi, es podia traspassar a Casado i a Frankie de Jong.
0: Però tu no et fa llàstima traspassar el Casado?
3: Sí, clar, és un noi de la casa, però... I abans he dit que jo veig molt de futbol, però no hi entenc, no soc tècnic. I el tècnic que té el Barça no li dona minuts, no el convenç. Té altres jugadors amb aquest puesto que li treu més rendiment, especialment creu molt amb el Marc Bernal, que jo crec que és un...
0: Hosti, intocable.
3: Un jugador espectacular. Llavors, jo crec que el Marc Bernal li tapa el pas amb el Casado. I com que el Flick confia més en el Bernal que en el Casador, jo crec que o de cedir-lo o de traspassar-lo. I el Franqui de Jong diuen sí que pots portar el Bernardo amb tota confiança, perquè et pot jugar pel mig del camp i també a banda, eh? També pot jugar.
0: Però jo pregunto, no faríeu jugar de mitja punta moltes vegades sense tocar al mig del camp del Barça?
3: És que
0: la
3: mitja punta també està...
0: Però no tothom pot jugar tot l'any seguit, Josep.
4: Sí, però vull dir, esclaro, a sortir, per exemple, ara dius així, esclaro, estem passant així de la primera categoria, eh? Nosaltres, és dir, per exemple, i ho dic jo, és dir, sincerament, és dir, meu, valen, ho mires, és dir, d'això, però a mi m'agrada més, és dir, el futbol, és dir, dels que som, per exemple, m'entens? És dir, d'això, i llavors, és dir, l'entendre més, per exemple, o l'entendre menys, d'això. A mi m'agrada més, és dir, el futbol, és dir, per exemple, de l'època, és dir, qui vaig començar jo, i d'això, eh? Hi ha molta gent que no es pot arribar, és dir, els que hi ha, és dir, ara, per exemple, molta d'això, som d'això. Ara, nosaltres mateixos, per dir una cosa, és dir, el Sant Boià, doncs, ha pagat, és dir, unes circumstàncies, és dir, per exemple, per dir-vos, perquè, cony, hi va haver-hi unes coses d'excessos, eh? I em vas traient a poc a poc, quasi bé està solucionat.
0: Sí, sí.
4: D'això.
0: Però tornant un altre cop a la plantilla del Barça, el que s'ha de redissenyar i s'ha d'incorporar i han de sortir, perquè si entra gent segurament també n'hauran de sortir. I això és un problema. Molta gent li fa mal que se'n vagi el Caçador. Jo, a mi no m'agradaria que se'n vagi el Caçador.
2: I,
0: però, esclar,
2: i el Franqui de Jong tampoc.
1: Jo per mi no en canvi. Veus? Jo el Franqui de Jong és el primer que em vendria. Perquè és una persona que s'implica quan vol.
2: Bueno,
1: és
2: però...
1: una persona que podia donar sí, molt més de si.
0: Si pots vendre algú que valgui calés,
1: i més val calés.
0: És el Franqui de Jong. I si canvio, t'has de treure algú, no et treguis un Fermín, que és dels teus, no et treguis un Gavi. Treu-te el De Jong, que et donaran molts calés, i te'n vindrà un que fins al dia d'avui ha demostrat que era més bo que ell, i és més gran, que és el Silva.
2: Ja.
0: I cuidado, una mica com l'època del Núñez i del Gaspar, us en recordeu que deies, per què heu fitxat aquest? Perquè no el fitxi el Madrid.
2: Ja.
0: Però no jugarà, però tampoc jugarà amb el Madrid. Una mica era això, eh? A vegades donava aquesta sensació. O no?
1: Havia més calés.
4: Sí, sí, però avui...
0: Sí, forces més. Forces... No, però que de vegades es fa més per no enfortir l'equip contrari, el teu màxim rival, que no pas per una altra cosa. Perquè, hosti, no ens enganyem, Joseps, tothom sap que si una cosa no necessita el Barça és migcampistes.
4: Avui en dia no.
3: No, no,
4: sí, és la part més... Inclús és dir, n'hi ha algun que està massa adelantat, que potser podria jugar-hi, és dir, una mica més acollat per donar...
0: Que sí.
3: Bueno, sí... La meva opinió és la que he dit abans.
0: Sí, que t'entenc perfectament, a més a més.
3: Jo faria esforços per vendre Franqui de Jong i Caçador amb una clàusula de poder tornar...
1: De retorn, esclar, sí. Això és fàcil, sí.
3: Però per fer puesto amb aquest...
0: Fa molt de mal treure't algun jugador, sempre, quan més o menys han sigut jugadors Però arriba un moment que s'ha de fer. Això es va fer amb el Maradona, es va fer amb el Messi, es va fer amb el Schuster, es va fer amb el... No em facis dir. Al final ho hauràs de fer. I si algú et pot pagar calés per algú, és algú... pel Frenkie i de Jong.
2: Sí. I fa falta un davanter, vull dir, perquè si no ve el Julián Álvarez, qui fitxarem?
0: I és un risc esperar que s'acabi el Mundial,
2: això.
0: Perquè si et fa 4 gols, o bueno, 4 que, no, però uns quants més...
3: Vols que et diguis el meu favorit?
0: Sí,
3: si no ve el,
0: sí.
3: Si no ve el Julián Álvarez, per mi,
0: va.
3: Jo,
0: sí.
3: Jo estic, soc un enamorat d'Oyarzabal. De la Real Sociedad. Oyarzabal.
0: Ho sento. Jo aquí no m'hi trobaràs. I cau bé, eh? Però...
3: Jo, combinatiu. Té gol amb les dues cames, xuta bé amb les dues cames, fa gol de cap. És combinatiu, és associatiu. És un jugador... un davanter perfecte. Per mi, m'encanta Oyarzabal.
0: Bueno, escolta, no cal que ho sentis, no? Al final no pagaràs tu, no pateixis. No. Va, vosaltres... Sí. Sisplau, vosaltres, qui agafaríeu si no ve Si no ve bueno, l'Álvaro.
2: Valen Álvaro.
1: No, home, un de barato, aquell que s'ha marxat del Mallorca.
0: Mira,
4: Muriqui.
1: El Muriqui. Aquest ximple
2: de aquell, aquell ja ha estat molt gran.
1: Bueno, però és barato.
0: Ja. Aquí parlem de qui no us faria il·lusió, qui generaria...
1: A veure, el joc de delanter centro pur, jo m'ho vinc dient tota la temporada. El centro és la meva manera de pensar. No va amb el joc del Barça. El Barça té, no. té un joc perquè marquin les segones línies. No necessita un delanter centre pur més per fer el que feia el Lewandowski, portar-se dos defenses
0: que sí.
1: per crear un forat.
2: Home, jo per il·lusió, el Haaland. Ja us ho dic.
0: Sí.
2: Per il·lusió, no, per demanar...
1: El Haaland jo també estaria d'acord per una raó. Perquè és un tio que és superpotent, és molt fort.
2: Home, sí.
1: Llavors és un tio que és igual...
2: Aniria bé al lloc del Barça.
1: Posen tres defenses i se'ls endú amb els ombros, amb el cul i amb les cadenes.
0: Que sí, però...
1: Però pel joc del Barça i fa falta molt més reforçar la defensa, una defensa ràpida i que sigui capaç de retornar ràpid, perquè el problema, ja ho hem parlat tota la temporada, no? El Barça ha jugat tan adelantat que sempre té un problema quan el contraataquen. I la defensa necessita una defensa que sigui molt ràpid retornant. Molt més que un delanter centro pur, perquè no és la manera de jugar aquest el Barça.
0: El delanter centre 100% amb el Barça, què? Només li ha funcionat, i ara tiraré molt enrere, Valquini, per exemple,
1: molt enrere, clar,
0: molt enrere, perquè després amb l'Eto, a l'Eto tenies el recurs que ell era capaç de baixar, de fer el que sigui, de pressionar, no tenia aturador tampoc.
2: El Villa
0: era associatiu. Va fer més gols al Messi que el mateix Villa, no? Això està clar, no? Per què? Però no perquè l'altre fos millor o no, sinó perquè tenia un altre tipus de... És que, esclar...
1: I el Romario venia de darrere.
0: El Romario menja a part. El Romario i el Ronaldo menjaven a part. Aquests sí que eren de... Jo estic per aquí...
2: I el Ronaldinho?
0: El Ronaldinho aquí... Però aquest no és davanter centre. No, aquest era mitja punta o...
3: Jo confio molt en un nano que està jugant al Barça Atlètic.
0: Sí.
3: Un davanter centre.
0: Sí, senyor. L'Egipci?
3: L'Egipci m'agrada, però l'Egipci encara porta poc.
0: Sí.
3: Jo parlo d'Òscar Gistau.
0: Ah, carai!
3: Òscar Gistau. Jo he vist molts partits del Barça Atlètic i és un jugador que té el gol aquí, entre cella i cella, i remata, i el que et dic jo, remata bé amb les dues cames i de cap. El que passa és que ha tingut una lesió molt greu, que ha estat 8 mesos lesionat, i ara és quan torna a començar una altra vegada. Però és un jugador
0: que... I què passarà si l'Egipci ara, amb la selecció d'Egipci, clar, si quan torna resulta que ha fet un gran paper, què passarà amb aquest?
3: Pues es revolucionarà i que espero que... ja s'ha dit que el Hansi Flick se l'emportarà de pretemporada.
0: Sí, sí.
3: I si tenim una joia aquí i no la veiem o no l'hem vist de moment, pues estupendo, pues fantàstic, d'això es tracta.
4: Que paguin.
0: Bueno,
3: que paguin, no?
0: Ens l'hauríem de quedar. Passa que si fes un gran mundial, passa que és molt jove,
2: Sí, sí.
0: Però està avalat per grans jugadors egipcis que té una selecció força potent, Egipte, no ens enganyem, Té una selecció amb contundent, no?
1: Ah, més bona que la de Curaçao, per
0: tot,
1: exemple.
0: Tot i que l'altre dia no va guanyar. No, home, però no te n'enfotis. Hi ha grans noms,
1: Me n'enfoto perquè és ridícul que vagin augmentant el nombre d'equips a nivell internacional amb els mundials, quan tothom se sap que hi ha una sèrie que no és que no passaran de la primera tanda, és que els hi fotran 50 gols.
2: Sí, sí.
0: Bueno, però pobres criatures tenen dret a jugar també, pobres criatures, estic jo.
1: Amb rugby, amb els mundials de rugby va passar exactament el mateix i van tindre que parar. Els anaven ampliant contínuament i es van donar compte que, jo recordo un partit, els All Blacks van guanyar a Costa de Marfil 127-0. Això és anti l'esport.
0: Escolteu-me una cosa.
1: No té sentit.
0: Vàries coses molt ràpides per tancar el tema aquest, el Mundial a punt de començar, i ja ho sé que és difícil fer pronòstics, ja ho sé. Alguns parlen de que fins i tot veuen Argentina més ben posada sobre el terreny de joc que el mateix Brasil, però que França podria reconquerir un cop més la Copa del Món, tot i que aquí la defensa ara és Argentina.
1: I cuidado Brasil. Cuidado Brasil,
0: que, sí, que, sí,
1: que ha canviat el paradigma de joc.
0: No, no, que et dic que sí, però sobre el terreny de joc, equip més ben posat i més consolidat, Argentina. Tot i que no està per tirar coets, no sé si tu vols, però... Vaja,
3: per mi el favorit és França, sense sí? dubte. Per mi el molt favorit.
2: I, bueno, i
3: jo
2: i
3: crec
2: Alemanya...
3: que guanyarà una selecció europea. Jo crec que Alemanya... França, Espanya i Portugal... I Portugal, per mi, són els tres equips que... les tres seleccions sí, sí. més favorites.
0: Totalment d'acord, però deia el Jordi Alemanya no la pots oblidar mai.
3: No, Alemanya està al segon grup. Alemanya, Inglaterra...
0: Sí, sí, sí.
1: És el que s'ha dit sempre, el i futbol Alemanya. És un esport que juga amb molta gent i guanya Alemanya sempre al final.
3: Sí,
0: no, sí, sí, sí, no, ho deia, aquesta frase existeix.
1: Aquesta frase existeix.
0: I després hi ha aquella que diu com guanyen els alemanys en el moment que es posen la samarreta.
2: Sí.
0: O sigui, en el moment que es posen la samarreta d'Alemanya... el per què no ho sabem, però ja tenen, no? Tenen una força brutal. Per cert, ara que encara no ha començat tot això, faríeu alguna aposta personal? Em diríeu qui penseu que, si no guanyarà, qui arribarà a la final? Digueu-me els dos equips que penseu que arribaran a la final. Comencem pel Josep, va. A la final de la Copa del Món.
4: Hòstia, sí.
0: No, el que no, tu pensis no.
4: Jo no sé si diria que Alemanya.
0: Alemanya i qui més? Dos. Te n'he demanat dos.
4: És una Alemanya... És dir, d'això... Inglesos.
0: Alemanya, Anglaterra. Hòstia, això no passava des del 36,
1: jo
0: no?
1: Jo per parlar...
0: No.
3: El Mundial que va guanyar Anglaterra.
0: No, dic el conflicte.
1: 66, Londres.
3: Sí.
0: No, però jo estava parlant de la Segona Guerra Mundial. Entén-me, era una cosa així una mica rara.
1: No et fiquis amb els vells que sortiràs perdent.
0: Ho sé. Escolta'm, fes el favor de deixar-ne nedar dos.
1: A veure, jo per parlar en propietat m'agradaria, que no el sé, no l'he vist, no ho penso, veure l'arbre, qui es pot trobar. Però apostaria per una final Brasil-França.
0: Brasil-França. Jordi.
2: Jo, Alemanya-França.
0: Alemanya-França. Sí. Mira, ha canviat Alemanya-Anglaterra per Alemanya-França.
2: Sí, sí.
0: També van tindre conflicte en el seu moment, eh?
2: Sí,
0: també
2: sí,
0: també
2: sí.
0: Hi eren, eh? Amb aquest... sí. Molt bé, Josep.
3: França-Espanya.
0: França-Espanya. Déu-n'hi-do. Molt bé. No, perquè no hi pensava ningú.
1: És molt interessant veure l'arbre, perquè per l'arbre també veus Val. Possibilitats.
0: Sisplau, que algú apunti això. Que algú apunti això.
1: Això queda gravat aquí.
0: Jo, els dos que arribaran, que algú apunti, eh? Perquè després dirà, no, és que aquest ho deia... No. Fixeu-s'hi bé. Argentina, Portugal.
2: Hòstia.
1: Toma allà.
0: Sí, home. No, ja no dic qui guanya perquè no ho sé. Argentina-Portugal.
1: Total, Portugal, els partits amistosos que ha fet, ha guanyat coses molt senzilles, eh?
0: És igual. Jo t'he dit l'aposta que jo crec.
2: Jo a Argentina t'ho compro, però Portugal no ho sé.
0: Són coses que passen. Això funciona així. Quantes vegades no heu vist finals de gent que dius aquest que hi pinta aquí, no? I al final hi eren, no? Per alguna cosa serà, no ho sé.
2: El Ronaldo ja no juga en Portugal, no?
3: Sí que juga,
0: però jo quan he dit crec que serà Portugal no és pensant en el Ronaldo, precisament.
1: Ronaldo, no,
0: jo penso en d'altres.
1: Hi ha molts jugadors portuguesos que estan escampats.
0: No, el mateix Silva és la darrera oportunitat que té de ser la brújula del
2: Barça.
0: De Portugal. Estem parlant de que arribi a Portugal. Això és una altra cosa. Anem a pams.
2: Vale.
0: Qui segur que no la guanyarà és Itàlia, ni el mateix Trump. Vale? Un perquè no sap ni de què va això i l'altre perquè no hi serà.
2: Ja.
0: Veurem què és el que passa.
3: Selecció en revelació?
0: Bona pregunta, Josep. Va, ràpidament, deixeu anar. Quina és la selecció revelació? Aquella que dieu, què dius ara? Mira com ha jugat, ha arribat o no ha arribat, però...
1: Va. Jo diria Marroc.
0: Marroc revelació.
1: Una africana, té que ser una africana la revelació.
2: Jo també Marroc, estic amb el Josep.
0: Tu també Marroc.
2: Sí.
0: En Josep.
4: jo no hi crec tant amb els marrocs.
0: Bueno, és igual.
1: Revelació no vol dir que guanyi, eh?
0: Deixa anar la que tu creus que serà la revelació, la que tothom, que sorprendrà tothom.
4: No, jo penso sí que d'això, que és bastant continuativa, és dir, d'això, els que queden, per exemple, amb aquest, això, no han sortit, és dir, gaires d'estrangers, però molt d'estrangers.
0: Però quina creus que destacarà?
4: És dir, que jo penso sí que d'això, que no hi ha allò, uns que guanyin, és dir, per exemple, és dir, així...
0: No, però estan, Josep, és que no parlem de guanyar, parlem de quina selecció creus que destacarà revelació. Es diu revelació precisament perquè dius, mira com ha destacat, no cal que guanyi, sí, ni molt menys. No. No sé.
4: Jo diria que els inglesos, és dir, que estan...
0: Anglaterra, revelació. L'altre, Josep.
3: Equador.
0: Tu creus que Equador?
2: Equador.
3: Equador o Japó.
0: O Japó. Bueno, doncs jo crec que Egipte.
3: Egipte.
0: Egipte. Sí, home, sí, jo crec que Egipte, que vols que et digui?
1: Pel Salà?
0: I pel del Barça.
1: És un jugador molt bo, només per això.
0: Sí, sí. Bueno, i però pel del Barça.
3: Del Karim.
0: Sí, sí, sí. Jo penso així, que voleu que us digui. Molt bé, escolteu una cosa. Res que... per cert, ja no dona temps, però...
1: El bàsquet...
0: Sí, el Ricky Rubio, que porta la penya a les semifinals.
1: Va ser una sorpresa, la possible final que pot ser el Joventut contra el Barça.
0: Doncs
1: possible,
0: sí.
1: Perquè el Barça encara no... No, no, li falta un partit?
3: No.
0: No, no, està
3: el
0: claríssim.
3: El Barça ja juga contra el Tenerife.
0: Sí, sí, sí.
3: Ah,
0: sí.
3: I la penya contra el València, l'altra semifinal.
0: Ell, a propòsit, i el Márquez, que torna a guanyar, en aquest cas la seva victòria en un brocent, que no és poca cosa. I el Cucurella, que diu que encara s'espera el Barça.
2: Hòstia, aquest és bo, eh? Aquest sí. M'agrada.
0: Sí, però és allò que dèiem, no? Era jugador del Barça... El vas malvendre, el vas comprar,
2: ja.
0: El vas malvendre. Aquesta serà la tercera vegada.
2: Ja.
0: Impressionant. Sí, home, sí. No, ve i torna, sembla el metro. Bé, veurem què és el que passa. No tenim massa més temps. Josep, torno a dir, estàs convidadíssim a vindre cada setmana i contents.
3: Alguna fallaré, però intentaré vindre al màxim possible.
0: Molt bé, molt bé.
3: Moltes gràcies, molt agraït una altra vegada, perquè m'ho he passat molt bé.
0: Doncs espera't, que avui aquesta gent estaven mig endormiscats. Imagina't el dia que els enganxis en plena forma. Sí, no sabràs ni per on sortir. Ja ho veuràs.
3: Bueno,
0: ja
3: ha estat un precalentament.
0: Sí, sí, ben vist, ben vist. Jordi, que vagi molt bé, fins la setmana vinent.
2: Igualment, fins la setmana que ve.
0: I bé, Josep Lluís i Josep, que vagi molt bé i a continuar, que no és poca cosa. A veure si la setmana que ve estem millor, que sempre ens queixem, carai. Molt bé, i a vosaltres, estimades i estimats, gràcies per la vostra confiança. Demà estarem aquí, som els de la República Santboiana i evidentment vindrem a fer dimarts. Que vagi molt bé.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 7 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dilluns. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs, com és habitual els dilluns i en aquesta primera hora, obrirem l'espai Salut que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui, a propòsit d'una jornada, la Unitat de Depressió Resistent del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, conjuntament amb la Fundació de Recerca de Sant Joan de Déu, van organitzar el passat mes de maig la tercera jornada d'abordatge de la depressió resistent al tractament, que va tenir lloc a l'Auditori Antoni Pujades. Avui parlarem de les conclusions d'aquesta jornada. A partir de les 12 del migdia tindrem la frase de cara a aquesta propera setmana que signa, com cada 7 dies, el Valentí César. I ja a la recta final del programa de dilluns, l'espai Convertir-se en pares amb la psicòloga Anna Ricart. Doncs som-hi, comencem aquest Dies de Ràdio de dilluns i avui que parlarem de salut mental dedicarem també musicalment al programa doncs aquesta temàtica. Tant la cançó que sonarà ara com la d'aquí a 60 minuts en parlen. En aquesta primera ocasió és una cançó que parla de sentiments, d'aïllament i també de depressió. És Tears for Fears amb el tema Mad World.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Dies de Ràdio. Amb Mònica Santacreu.

0: Un minut i arribem a un quart de 12 del matí. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. El dia és de ràdio, obrim l'espai Salut. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui parlant novament de la unitat de depressió resistent. En aquesta ocasió és la unitat de la qual ja tenim referència i informació perquè n'hem parlat en d'altres ocasions, però avui farem referència a que aquesta unitat del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, conjuntament amb la Fundació de Recerca de Sant Joan de Déu, van organitzar el passat 21 de maig la tercera jornada d'abordatge de la depressió resistent al tractament, que va tenir lloc a l'Auditori Antoni Pujades. D'aquí uns minuts comencem aquesta entrevista amb el referent de la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el psiquiatre doctor Salvatore Aguilar, que ja ens acompanya. Doctor, molt bon dia novament.
1: Molt bon dia, Mònica, moltes gràcies.
0: Doncs fem referència a aquesta tercera jornada d'abordatge de la depressió resistent al tractament. Els experts reclamen un canvi de paradigma cap a la medicina personalitzada per afrontar amb més èxit la depressió resistent, la psiquiatria de precisió mitjançant tècniques de neuroimatge permet la detecció precoç i tractaments més eficaços per lluitar contra la cronificació. Com vam dir en el seu moment, quan presentàvem aquesta unitat, els percentatges creixents de depressió resistent al tractament entre un 35 i un 37% de les persones amb depressió al món posen en evidència els límits dels models actuals d'atenció i la necessitat d'avançar cap a una medicina més precisa i personalitzada. De fet, aquest mateix és el principal missatge que s'extreu d'aquesta tercera jornada d'abordatge de la depressió resistent al tractament organitzada pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb una voluntat molt clara, que és aproximar a la societat la realitat d'aquest trastorn des de l'experiència directa de les persones que el viuen. En el marc d'aquesta jornada d'abordatge de la depressió resistent al tractament, professionals de diferents centres han coincidit que el futur passa per guanyar precisió. Com vam dir en el seu moment, des de l'entrada en funcionament d'aquesta unitat de depressió resistent del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que va ser l'any 2025, ha atès a 205 persones, de les quals 190 han millorat o s'han recuperat. El 80% dels pacients rep l'alta en menys de 12 mesos, amb una estada mitjana de 6 mesos. Els resultats mostren un augment significatiu de millora en la qualitat de vida de les persones ateses. Els pacients més joves o amb menys temps d'evolució de la malaltia responen més ràpidament als tractaments. Doncs som-hi, doctor Salvatore Aguilar, ens hi posem. Potser la primera reflexió que hauríem de fer és que era, i ho dèiem ara fora de micròfon, era una jornada, una tercera edició d'aquesta jornada, molt necessària, que visualitza el panorama que tenim davant, però sobretot que intenta mirar i més enllà, no? Mirar cap a un futur, en una psiquiatria, això que dèiem, més precisa, no?
1: Sí, és una jornada que celebrem per tercer any consecutiu al Parc Sanitari. L'objectiu principal és fer una actualització anual de professionals i algun any han vingut primeres persones, pacients. Volem actualitzar i fer difusió de la nostra tasca i dels últims avenços que hi ha en el tractament de la depressió i de la depressió resistent. Comptem amb professionals de centres de referència de Catalunya, de cada una de les teràpies, i ens reunim, preparem durant al llarg d'un any, preparem les jornades, cadascú parla d'un tema en concret, i l'objectiu principal és generar debat, discutir amb la resta de professionals en un entorn d'una jornada científica.
0: Uh-huh. És la tercera edició d'aquesta jornada d'abordatge de la depressió resistent al tractament, com dius, doctor. Per tant, va haver una primera edició. Per què vau creure en el seu moment, abans d'aquella primera edició d'aquesta jornada, que era necessària?
1: Va sorgir d'una inquietud personal, perquè bueno, els professionals que vam començar a gestionar la unitat de depressió resistent vèiem que estaven sorgint un gran volum de pacients, un volum de pacients que no estava representat en lloc, que estava tancat a casa i que no feia demandes, i consideràvem que s'havia de fer una difusió d'aquest volum de pacients i de les seves característiques i els requeriments clínics i terapèutics que tenien. Va ser un moment de reflexió, de dir, bueno, doncs comencem aquest primer any, a veure com funciona, ens reunim, convoquem els professionals, fem una jornada oberta i discutim. Va ser una inquietud personal.
0: S'entén que va anar molt bé, davant de la necessitat de continuar tots els anys fent doncs, aquest debat, aquestes conclusions i aquest intercanvi d'opinions, no?
1: Sí, va tenir molt d'èxit. La primera jornada va ser molt exitosa i tant la primera com la segona jornada vam tenir edició, o sigui, vam tenir assistents presencials i online. I en aquesta última jornada hem fet només presència física, diguem, sense format online, i van venir prop de 100 persones a l'auditori.
0: Déu-n'hi-do, 100 persones, tot professionals o persones que dia a dia doncs, estan en aquest ambient de professionals mèdics, de responsables mèdics?
1: Anava dirigida a professionals, a un perfil més assistencial, tot i que va venir algun perfil gestor, va venir gent del món periodístic, i també van fer presència algun usuari en primera persona.
0: Enguany, en aquesta tercera edició, amb una idea molt clara que dèiem abans, la psiquiatria de precisió. Ho podem definir? Ara ens hi posarem de seguida amb tots els temes que es van tractar, però perquè ens vagi sonant doncs aquest terme, psiquiatria de precisió, de què estem parlant?
1: Quan parlem de psiquiatria de precisió, en primer lloc el que parlem és entendre millor per tractar millor, vale? Perquè no podem començar a tractar una depressió sense entendre el context biològic, psicològic i social de cada pacient, perquè cada pacient és una persona i té unes característiques clíniques diferents. Quan tenim la comprensió de la persona, d'aquí ve la precisió, no? Que és indicar el tractament més precís, més com si féssim un traje a mida per cada persona, no? Perquè no és el mateix una persona que té 70 anys i que no pot tolerar determinats efectes secundaris, una persona que té molts efectes cognitius de la depressió, que necessitarà un altre tipus d'antidepressió o un altre tipus d'antidepressiu o un altre tipus d'intervenció, no?
0: Per tant, igual que en d'altres ocasions, no hi ha malalts, sinó, no hi ha malalties, sinó malalts. És a dir, cada malalt serà diferent, segurament, o actuarà diferent?
1: Cada persona és diferent. Cada persona que pateix una malaltia és una persona diferent, com cada persona que pateix diabetis o com cada persona que pateix hipertensió arterial o càncer. Cada persona té unes característiques clíniques derivades de la depressió i un context psicosocial que s'ha d'abordar i s'ha d'entendre.
0: Doncs avui estem parlant d'aquesta tercera edició de la jornada d'abordatge de la depressió resistent al tractament que va tenir lloc el passat 21 de maig. Avui estem valorant les principals conclusions. És una jornada que va tenir lloc a l'Auditori Antoni Pujades i estem parlant amb el referent de la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que és el psiquiatre, el doctor Salvatore Aguilar. Posat ja el

0: massiva. Vam comptar amb el company, amb el doctor Oscar Soto, que és el referent de la unitat de psicodèlics, no? Mm-hmm. Que és la teràpia més experimental que tenim. Vam comptar amb el doctor Vila, que està a la Universitat de British Columbia, al Canadà, i que és un referent en estimulació magnètica transcranial. I, per últim, vam comptar amb el doctor Juan Aibar, que és un neurocirurgià de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, que es dedica a fer estimulació cerebral profunda.
1: Déu-n'hi-do. Uns ponents de molt nivell.
0: Un bon elenco, sí, sí.
1: Clar, comentant amb aquests professionals la unitat de depressió resistent que tenim aquí al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, quins inputs, jo no sé si una unitat d'aquestes característiques existeix a d'altres centres hospitalaris d'aquests de referència que acabes d'esmentar.
0: Sí, l'Hospital de Bellvitge té una unitat específica també per depressió i Sant Pau també té una unitat específica per depressió, amb més o menys cartera de serveis, no? Perquè ara estem implantant amb molts centres del territori d'estimulació magnètica, que encara no està implantada, però el nostre centre sí que la té implantada des de fa més d'un any. Al final el que fem és compartir coneixements. Amb molta freqüència ens visitem als centres, uns centres a uns altres, i el que destaquen els companys d'altres hospitals és el nivell d'organització i de personalització dels tractaments que tenim al Parc Sanitari.
1: Que, com diem sempre, i vam dir en el seu moment quan presentàvem aquesta unitat, això és la clau, no?, de la recuperació del pacient.
0: La clau és personalitzar. No hi ha dos pacients iguals. I la clau no són només tractaments pioners, capdavanters i ultraavançats, sinó comprendre què li està passant al pacient, tractar el pacient amb la millor de les tècniques, però també des d'un abordatge biopsicosocial, centrat en la persona, comprenent què li està passant a aquella persona i també, sobretot, garantint el seguiment després del pas per la nostra unitat. Les unitats de salut mental, els centres de salut mental, s'han d'enfortir, s'ha d'assegurar que els pacients tenen un seguiment acurat, adequat, estret i personalitzat després del pas per la nostra unitat.
1: Avui estem parlant amb el psiquiatre doctor Salvatore Aguilar, és el referent de la unitat de depressió resistent al tractament del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Per continuar amb l'entrevista, segurament hauríem de tornar a insistir i a definir, quan estem parlant d'una depressió resistent al tractament, exactament de què estem parlant, perquè no hem dit depressió només, hem dit depressió resistent al tractament. Doctor.
0: Sí, per parlar de depressió resistent al tractament, en primer lloc hem de parlar de què és una depressió. Una depressió major és una malaltia, és una entitat diagnòstica que es va definir des de l'època antiga, no? com la melancolia, no? És una malaltia que cursa amb tristesa, però no només amb tristesa. Ens hem de sortir ja del model de que la depressió és estar trist. Moltes vegades estar trist no és tenir una depressió. I també hem de sortir del paradigma de la depressió com a malaltia del cervell i de la ment. La depressió avui en dia està més que demostrat que és una malaltia sistèmica de tot l'organisme que impacta en tots els sistemes del nostre cos i que, més enllà de la tristesa, provoca alteracions de la son, alteracions de la concentració, alteracions de la microbiota intestinal, alteracions del ritme del posicional, falta d'energia... És una malaltia molt complexa, és heterogènia i és multidimensional.
1: I la depressió resistent al tractament?
0: Un cop tenim un diagnòstic cert de depressió, parlem de depressió resistent quan aquell pacient amb depressió clínicament i correctament diagnosticada no respon a dos o més antidepressius en dosis, temps i presa adequada. És una definició que és a l'estàndard on s'ha arribat, no sé si és la més acurada, i perquè també hi ha depressions que, a més de tenir criteris de resistència, tenen el que diem, no?, que són depressions difícils de tractar, no? Perquè quan passa el temps, el pacient va, a més de la depressió, va desenvolupant altres comorbiditats, que són altres malalties que van succeint junt amb la depressió, no? Si jo passo

0: temps aïllat a casa, al final possiblement tindré por i faré una agorafòbia, tindré por de sortir al carrer, no? I és una malaltia més complexa de tractar.
1: Aquest terme resistent al tractament és relativament recent?
0: És un terme que s'està popularitzant últimament perquè s'està focalitzant molts esforços en recerca, en trobar nous medicaments. El portfolio avui en dia de tractament de la neuroplasticitat és molt ampli. Hi ha una gran varietat d'assajos clínics de molècules que volen treballar la neuroplasticitat. És un tractament que sempre, és una definició que sempre hem vist, no? Fins ara el principal tractament que teníem per la depressió resistent eren determinats psicofàrmacs i la teràpia electroconvulsiva.
1: Doncs avui estem parlant de les conclusions d'aquesta tercera jornada d'abordatge de la depressió resistent al tractament i ho estem fent amb el referent de la unitat de depressió resistent al tractament del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el psiquiatre Salvatore Aguilar. Dèiem que entre les conclusions més importants d'aquesta tercera jornada parla de la psiquiatria de precisió, mitjançant diferents tècniques, però sobretot hi ha una, i aquí ens volem aturar, que és les tècniques de neuroimatge. Expliquem exactament en què consisteix aquesta tècnica.
0: La depressió té unes causes biològiques que s'han de determinar i unes causes psicosocials. ¿Vale? Tot el que ens passa a nivell biològic en el nostre cervell ens passa en un entorn psicosocial. ¿Vale? Per l'entorn psicosocial tenim els psicòlegs, tenim les habilitats psicoterapèutiques també dels psiquiatres i treball social. Però a nivell biològic hi ha determinades regions del cervell que diguem que es desconnecten, deixen de funcionar d'una forma sincrònica, com una orquestra, no? Que ha de començar primer el violí, després el piano i després altres elements. Hi ha una sèrie de xarxes que deixen de funcionar de forma sincrònica per regular l'estat d'ànim. Aquestes xarxes es poden tractar, vale? Es poden tractar amb tècniques de neuromodulació, que poden ser més o menys invasives, però en general són tècniques molt segures, inclús més segures que molts psicofàrmacs, i el que és molt necessari és poder individualitzar per cada pacient quines són les xarxes en concret en el seu cervell que estan funcionant d'una forma més aberrant. Sabem com funciona el cervell amb grans volums de pacients, que és on s'han fet els assajos clínics i per veure quines alteracions en neuroimatge estan presents, però hauríem d'anar a pacient amb una ressonància magnètica tant estructural com funcional per saber quina és l'àrea més afectada en el seu cas per dirigir d'una forma molt més focalitzada, com un traje a mida, el tractament en aquella persona.
1: Per tant, necessitem aquesta fotografia, necessitem aquesta ressonància magnètica dels pacients, no?
0: Necessitem la foto, sí, necessitem fer una foto, i mai millor dit, necessitem fer una foto del cervell i una pel·lícula de la vida. Necessitem veure la pel·lícula de la vida d'aquella persona, com s'ha instaurat, quins factors de risc ha tingut per arribar aquí, no? Tant biològics com psicològics i socials, i veure en aquell moment quina foto, quina ressonància, tant estructural com sobretot funcional, no? Que és veure surten com unes coloraines en el cervell de zones que estan més actives i menys actives per veure què està passant amb aquella persona.
1: Que deu ser espectacular veure això. Jo no soc psiquiatra ni molt menys, però com a psiquiatra m'imagino que vosaltres veure aquesta fotografia de desconnexió d'allò que ha d'estar connectat deu ser impressionant, no?
0: És impressionant, sí. Jo vaig fer la tesi doctoral amb un altre trastorn que no és la depressió. I realment jo en aquell moment pensava, ostres, sortirà algú, no sortirà algú quan analitzi aquests cervells? I la veritat és que és molt impressionant com veus el canvi del pacient quan està en repòs i quan està fent una tasca, no? És molt impressionant veure que no només són emocions, no només és un tema psicològic, sinó que el cervell són xarxes que funcionen i que produeixen pensaments i emocions, no? Tot això que sentim i que pensem té un correlat neuronal.
1: I és una altra manera de demostrar, d'una manera, doncs, també amb una fotografia que dèiem, amb una ressonància magnètica, que aquell pacient, que aquella pacient té aquest diagnòstic i no un altre, perquè a vegades ja sabem que amb les depressions doncs hi ha un estigma molt important, igual que amb la salut mental i amb d'altres malalties, i es pot pensar, bé, doncs són excuses, anima, no?, allò que diem, no? No estàs tan malament, no? Aquesta manera que a vegades tenim, malauradament, no?, de parlar o de tractar una persona que té depressió.
0: Aquí hi ha un aspecte que m'agradaria aclarir, i és que en general, en medicina, jo crec que cap professional de la medicina, sigui l'especialitat que sigui, vol tendir a un reduccionisme biològic, ¿vale? No és només te hago esta resonancia, tienes este patrón, tienes una depresión, ¿sí? Això té un nivell de sensibilitat i especificitat que ens pot donar informació, però el diagnòstic de la depressió segueix sent clínic, bàsicament clínic, és a dir, en funció del que el psiquiatre veu i com és l'exploració psicopatològica, que és l'exploració de l'estat mental, com s'ha instaurat aquest quadre, si s'ha instaurat d'una forma més ràpida o més insidiosa, com és la tristesa, no? Perquè no és només més tristesa, sinó una tristesa diferent, si millora al llarg del dia, com és el patró de la son, si ha perdut pes o no, si té més son o té menys son, perquè hi ha pacients que tenen més son quan estan deprimits, i la ressonància magnètica funcional és un puntal més que ens pot donar més informació.
1: D'acord, és una més a més, un complement.
0: És una eina més. Tot suma. En el diagnòstic, en psiquiatria, tot suma.
1: Doncs estem parlant d'aquesta tercera jornada d'abordatge de la depressió resistent al tractament des de la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Avui ens acompanya el psiquiatre Salvatore Aguilar. Continuem parlant d'aquest vestit a mida que se li faria, no?, a aquest pacient, i els resultats, tal com dèiem en el seu moment, estan funcionant. Les dades ho diuen des de la vostra unitat.
0: Sí, el vestit a mida, tenim uns trajes estàndard, que són els tractaments, no? Al Parc Sanitari tenim disponibles el tractament amb estimulació magnètica transcranial, el tractament amb esquetamina, tenim un programa de psicofarmacologia de precisió, tenim abordatge infermer i psicològic, i tenim també disponible la teràpia electroconvulsiva. Aquests trajes a mida els oferim als pacients, no? Quin t'agrada més, segons l'evidència i per com jo et veig, faria això o allò altre, tu amb què voldries començar, i personalitzem aquell traje a nivell de costures, no?, per deixar-lo a la mida del pacient. Deixar-lo a la mida del pacient significa, per exemple, en el cas de la teràpia electroconvulsiva, pues, perfilar molt bé els medicaments que està prenent el pacient perquè tingui menys efectes secundaris durant la realització de la teràpia electroconvulsiva. Significa perfilar molt bé els paràmetres de la màquina de teràpia electroconvulsiva perquè aquella persona no tingui efectes cognitius. Significa ajustar molt bé la dosis d'anestèsia perquè aquella persona tingui menys efectes secundaris durant la recuperació. I així amb tots els tractaments. A més de la precisió, la psiquiatria ha d'anar cap a una psiquiatria adaptativa. És a dir, hem de poder combinar el màxim de tractaments per treure el millor benefici de cada tractament i reduir els efectes secundaris. És a dir, per exemple, per què no podríem tractar inicialment a un pacient amb teràpia electroconvulsiva, que desgraciadament i malauradament és un tractament amb molt d'estigma, però podem treure el pacient de la fase més aguda de la malaltia amb teràpia electroconvulsiva i el podem mantindre després amb tècniques menys invasives com l'esquetamina o l'estimulació magnètica transcranial. Això és el traje a mida i la psiquiatria adaptativa.
1: Per tant, depenent de com aquell pacient o aquella pacient es vagi trobant al llarg d'aquesta convalescència, no? Es pot anar adaptant també a aquest tractament.
0: El tractament ha de ser dinàmic. La malaltia és dinàmica, la diabetis és dinàmica, no? El pàncreas es va esgotant i el pacient progressivament va necessitant dosis diferents d'insulina o diferents fàrmacs per al control del sucre, no? Amb la depressió passa, i amb les malalties mentals passa exactament el mateix. El pacient és dinàmic, la seva vida és dinàmica, el seu cervell és dinàmic i la plasticitat neuronal és dinàmica. Hem de poder tractar a cada pacient en cada fase i en el seu moment i en el seu estat vital.
1: Quan començàvem l'entrevista parlàvem de l'any 2025, que és des de, doncs, que va obrir, no?, d'alguna manera, aquesta unitat de depressió resistent del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Quines conclusions feu, doncs, des del passat any 2025 fins ara, de les atencions que heu pogut fer a pacients amb aquest tipus de depressió?
0: L'experiència està sent molt positiva, per una banda, i molt enriquidora a nivell professional. Vam començar de forma pilot el 2023 amb el llançament de la teràpia amb esquetamina i poc a poc, derivat d'aquesta inquietud de la institució, no, del Parc Sanitari, a qui vull agrair, no, l'oportunitat d'haver poder muntar aquest projecte, perquè és un projecte necessari i és una inversió que ha fet el Parc Sanitari per la població, hem pogut anar incorporant diferents estratègies. Els resultats estan siguent molt satisfactoris, tant a nivell individual per la persona, perquè estem parlant de nivells de... no és el mateix resposta que remissió, no? Estem parlant de nivells de resposta de prop del 70% dels pacients i nivells de remissió d'entre 2 de cada 4 o pacients, prop del 50% dels pacients fan una remissió, és a dir, una desaparició dels símptomes amb els tractaments avançats. Això és a nivell pacient, la satisfacció que et dona tu com a professional bueno, és enorme, no? Marxar a casa i veure com el pacient ha millorat i que ha millorat la seva funcionalitat i la seva qualitat de vida és molt important. Però, clar, alhora s'està desenvolupant un sistema d'aprenentatge perquè estem poguent organitzar les característiques clíniques dels pacients en fenotips, és a dir, en grups de pacients, i ja tenim un volum suficient de pacients per saber... Doncs aquest pacient amb aquestes característiques pertany a aquest grup i aquest respondrà millor a estimulació magnètica. Aquest té més perfil d'esquetamina. Provem millor esquetamina inicialment, no? Estem fent el que també diem nosaltres una medicina predictiva.
1: Doncs parlant d'aquest tipus de depressió, la depressió resistent al tractament des de la mateixa unitat del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, en el seu moment ja comentàvem com impacta en la qualitat de vida d'aquest pacient una depressió resistent al tractament. Volíem insistir novament en aquest impacte.
0: Sí, és un impacte enorme, perquè el pacient es desconnecta de la vida. Tampoc no sap explicar què li està passant, perquè moltes vegades l'estat d'ànim, quan arriba a un punt, es converteix en un estat d'ànim que nosaltres diem discràsic, no? que ja no té forma, que ja no sé si el que estic sentint és tristesa, perquè és algo qualitativament diferent que mai no he sentit abans. El pacient s'aïlla, el pacient perd relacions interpersonals, el pacient pot arribar a perdre la feina, no? Perquè comença amb un procés de baixa laboral que pot arribar a ser molt llarg, pot impactar en el seu estat físic, poden augmentar de pes, poden desenvolupar altres malalties físiques com la hipertensió, la diabetis, perquè solen menjar pitjor, i és... tornem a una funcionalitat molt, molt, molt, molt precària, no? El pacient deixa de funcionar. I el pitjor és que no és que tu deixis de funcionar com si deixes de funcionar si ets un atleta i t'has trencat una cama, que tu dius, vale, jo algun dia recuperaré aquesta cama i tornaré a ser atleta, no? Però quan tu estàs deprimit, la teva forma de pensar no et diu que algun dia milloraràs. Quan tu estàs deprimit, un dels símptomes que és més freqüent és la idea d'incurabilitat i la desesperança, no? De dir, ostres, això no m'havia passat mai i no sé si podré sortir d'aquest pou, perquè la depressió és un pou, és un lloc que els pacients et descriuen com un lloc físic, com una realitat paral·lela a on estan i estan a les fosques. I a més, amb el problema de l'estigma i amb la falta de comprensió, moltes vegades inclús del personal sanitari, no? d'entendre que és una depressió.
1: Ja t'ho vam comentar també en el seu moment i volem insistir aquí, dues persones amb una vida similar, amb un dia a dia similar, per què una d'aquestes persones patirà una depressió o una depressió resistent al tractament i l'altra no?
0: Són múltiples causes i és genètica i ambient. La persona que es deprimeix evidentment té una vulnerabilitat genètica, però no només parlem de vulnerabilitat genètica, perquè això tornaríem al que dèiem abans del reduccionisme biològic, que volem fugir d'aquesta idea. Vale? No és només biologia. Una persona pot ser més resilient, una persona que s'ha desenvolupat en un entorn segur, que ha tingut una infància validant, on ha pogut mostrar les seves emocions, on ha tingut un entorn en el que el seu malestar s'ha pogut recollir, abraçar i gestionar per part de les figures paternes o les figures de suport, aquesta persona poder té més capacitat de resistir al llindar d'estrès que arriba en la vida adulta. No? La personalitat té un impacte molt important, no? La forma en què veiem les coses, les ulleres que portem davant de la vida, juntament amb la nostra vulnerabilitat biològica, pot determinar si desenvolupem o no una malaltia depressiva.
1: Doncs davant d'aquesta tercera edició de la jornada d'abordatge de la depressió resistent al tractament, evidentment et preguntaria, però crec que sé la resposta, si hi haurà una quarta. És evident que sí, no?
0: Espero que sí, tot i que dona molta feina. Són uns mesos molt estressants, però sí, esperem poder-la celebrar cada any i incorporar noves mirades en la depressió resistent.
1: Aquests dies, per cert, estem veient també a les xarxes una campanya amb tu mateix, molt important també amb testimonis, en primera persona, del que és una depressió resistent al tractament i la importància de la ciència, no? De continuar amb la recerca, de continuar investigant.
0: La ciència salva vides. La psiquiatria, malauradament, és la germaneta pobra, no? de la medicina, no? Que tenim moltes malalties que estan aconseguint molts fons d'inversió per poder fer recerca. La psiquiatria encara estem aquí una miqueta a cavall entre el malestar emocional, no? Que no cal fer recerca. La psiquiatria és una especialitat de la medicina i hem de seguir fent recerca. La depressió és una malaltia molt greu que pot acabar amb la vida de les persones. I actualment estem fent una campanya de captació de fons per adquirir una màquina de resonància magnètica funcional per fer aquesta línia de diagnòstic de precisió per detectar quines àrees estan afectades en cada pacient i fer el seu traje a mida. Estem a les xarxes socials, a l'Instagram de Parc Sanitari SJD, allà mateix es poden fer donacions i animo a tothom que per poca quantitat que puguin aportar, que ajudin al Parc Sanitari a captar fons per poder atendre millor la nostra població.
1: És una campanya dirigida a tothom, qualsevol persona que ens escolta, qualsevol institució, qualsevol empresa, qualsevol aportació també serà benvinguda, oi, doctor?
0: Qualsevol aportació, és de la més milionària fins la més humil, tindrà la mateixa importància. La depressió és un trastorn que a vegades pot ser silent, que ens pot ocórrer a tots i que hem de tenir totes les eines disponibles per poder atendre a la població d'una forma ràpida, àgil, amb precisió i d'una manera efectiva.
1: És una campanya per poder tenir aquesta màquina. Que com és aquesta màquina? És molt diferent a l'altra màquina de resonància magnètica?
0: És una màquina de resonància magnètica, però que està connectada a softwares que ens permeten, més enllà de tenir la senyal de l'estructura, també permet mesurar un efecte que es diu efecte Volt, vale? Que és com la quantitat de sang s'està movent en el cervell en cada regió del cervell. Per tant, sabem que la sang ha d'estar distribuïda d'una determinada manera en el cervell. Si veiem que en aquella zona hi ha més sang o hi ha menys sang, no? El color és més blau o més vermell, podem saber si aquella zona està funcionant de més o de menys.
1: Per tant, és una màquina, sí, especial, no?
0: És una màquina més avançada, no és una ressonància normal, però és una màquina de ressonància molt avançada.
1: Aquesta campanya s'ha iniciat, doncs, paral·lelament amb la jornada. Quan penseu que podreu finalment, doncs, adquirir aquesta nova màquina?
0: Home, el nostre somni seria com abans. És una màquina que és molt, molt cara, però bueno, esperem que amb el suport de la ciutadania i de qui vulgui la puguem aconseguir com abans.
1: Estarem pendent de l'adquisició d'aquesta nova màquina que tindria i que estaria a disposició de la unitat de pressió resistent del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, doncs, per insistir en això que dèiem, no? Per avançar cap a la psiquiatria de precisió, que de fet començàvem la conversa amb aquest terme, no? Psiquiatria de precisió, doctor.
0: Sí. Hem d'aconseguir-ho, hem de fer trajes a mida, ens hem de convertir en com una fashion week, però només de depressió, i que cada pacient surti bé, el millor possible, amb les seves característiques i sense efectes secundaris.
1: Ens quedem amb una reflexió que acaba de dir el nostre convidat, el psiquiatre, el doctor Salvatore Aguilar, que ha passat una miqueta així, però vull aturar-me aquí. Qualsevol persona, en qualsevol moment de la seva vida, pot patir un episodi de salut mental. Ningú està exempt d'això.
0: Ningú. Cada vegada més s'està fent ressò, cada vegada més artistes i més gent famosa està parlant de les seves depressions, no? Aquest de setmana jo he estat en un concert a Sevilla i el cantant pues va parlar de la seva experiència depressiva. Aquí a Catalunya tenim alguna cantant també que ha fet un reportatge sobre la depressió, i recentment tenim un company de professió, un doctor, que ha escrit un llibre sobre la seva experiència amb la depressió. I crec que és positiu que tots puguem parlar de quan hem estat deprimits, que parlem del que hem experimentat, de com ens hem sentit, i que la gent senti que ens pot passar a tots.
1: Doncs des de la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, quin és el dia a dia del doctor que avui ens acompanya, que és el Salvatore Aguilar?
0: Pues el meu dia a dia és molt guai. Comença amb un cafè a la unitat, amb una companya, amb la companya que es dedica a gestionar l'agenda de pacients. Parlem de com està la llista d'espera, de coses que hi ha pendents. Després comencen els tractaments amb esquetamina, que els fa la Teresa Casali, que és la infermera de la unitat, que és una infermera especialista en salut mental i que té un grau a nivell d'expertesa en pacients amb salut mental. Després comencem amb els tractaments amb estimulació magnètica transcranial, amb els companys d'infermeria, també, que són la Yolanda, la Soraya, el Pol o la Marta, que es van tornant. I després tenim el règim de visites de pacients, no?, que els fem la Cristina García Pedrajas, que és la meva companya psicòloga, i jo mateix, que fem visites de seguiment d'aquells pacients que s'estan aplicant els tractaments. Anem visitant periòdicament els pacients. Els dimecres ens reunim per fer comentari de casos complexes i per parlar de temes més organitzatius, i al final del matí repassem una miqueta com ha anat el matí i quines necessitats hi ha.
1: Com veiem, la psiquiatria de precisió no seria possible sense aquest treball en xarxa de diversos professionals de diverses especialitats, en aquesta qüestió del Parc Sanitari.
0: És essencial, perquè el que detecta la Teresa a mi se'm pot escapar, no? La Teresa està, que és la infermera, està constantment amb els pacients, i hi ha petits matisos pues que em trasllada i que a mi em permeten saber l'evolució, no? El fet de que hi hagin altres rols, no només la figura del psiquiatre, sinó que hi hagi la infermera, la psicòloga, els auxiliars, permet que el psiquiatre pugui estar per als temes més mèdics, no? Els més específics, diguem, però rebent els inputs dels altres professionals, perquè és molta informació que a mi em serveix per poder saber l'evolució que està tenint el pacient i ajustar els paràmetres del tractament.
1: Uh-huh. Un treball en xarxa des del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i un trajecte que comença l'atenció primària. Uh-huh. Ho dic perquè hi ha moltes persones que ara ens poden estar escoltant que se senten interpel·lades, que diuen, doncs, jo crec que a mi m'està passant això, uh-huh. on he d'anar?
0: En primer lloc és a l'atenció primària. Però abans de l'atenció primària és que ens calen polítiques de psicoeducació i de prevenció. Necessitem que la gent comprengui inicialment com funciona el cervell, què és depressió i què no és depressió, perquè els companys de primària estan en una situació de franca saturació. Mm-hmm. I nosaltres entenem que hi ha molt de malestar emocional a la població, però també sabem que moltes vegades aquest malestar emocional no és una malaltia que hagi de recaure sobre el metge de capçalera o sobre el psiquiatre, no? Hi ha situacions de malestar que fa molts anys s'abordaven doncs, estenent la roba o a l'església o a la plaça del barri, i trobo, tinc la sensació de que a dia d'avui la societat tendeix a un entorn molt individualista en què no es comparteixen les emocions i hi ha un excés de sobrediagnòstic de patologia depressiva.
1: Uh-huh. No? Aquest malestar emocional a vegades es confon amb una depressió i segurament no ho és.
0: I no ho és. Uh-huh. Amb això no vull invalidar el clar, malestar de clar. Cap persona. Uh-huh. Vale? Els dos malestars poden coexistir. Però s'han d'abordar des de puestos diferents. És com si dos persones amb dos pigues a la pell consideressin que han de ser la primera a ser atesa per al dermatòleg perquè li tregui, perquè podria ser un càncer, no? S'ha de veure què és càncer i què no és càncer, no? Ningú no diu tinc càncer o tinc un ictus o tinc diabetis si no el té. Però sí que ens trobem en una situació de que molta gent diu estic depre o tinc depressió i no és el cas. No? I sí que demanem confiança amb els professionals quan diuen pues mira, el que et passa no és una depressió o sí que és una depressió i sobretot necessitem polítiques de psicoeducació i de prevenció primària.
1: Mm. Per tant, si aquesta persona no es troba bé, què li podem dir?
0: Hem d'avaluar per què no es troba bé. Si no es troba bé per un tema més psicològic, hi ha grups d'ajuda, inclús els centres d'atenció primària, que són un grup de psicòlegs, que aquí a Catalunya es diuen els REBEC, que poder fan una feina no tan clínica, sinó més d'acompanyament i de donar una miqueta de marc teòric en aquest patiment. Però quan sí que hi ha una patologia, el metge de capçalera té les habilitats suficients per detectar la depressió clínica, per començar un tractament psicofarmacològic i per fer el seguiment. En el cas que aquest pacient no evolucioni de forma satisfactòria, tenim el programa de col·laboració en primària, que som nosaltres mateixos, els psiquiatres, que anem a les ABS a atendre pacients, i allà mateix tant el psicòleg, l'infermer com el psiquiatre pot fer una primera visita i a fer la interconsulta amb el metge de capçalera. Pot donar unes pautes de tractament pel metge de capçalera i que el segueixi, o pot decidir que aquell pacient se l'endú al centre de salut mental per tractar-lo d'una forma més intensiva.
1: Doncs amb aquest apunt arribem pràcticament al final de l'Espai Salut d'avui dilluns. I avui hem parlat novament de la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que conjuntament amb la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu van organitzar el passat 21 de maig la tercera jornada d'abordatge de depressió resistent al tractament, que va tenir lloc a l'Auditori Antoni Pujades. Hem parlat de les conclusions d'aquesta jornada, ho hem fet amb el referent de la unitat de depressió resistent del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el psiquiatre, el doctor Salvatore Aguilar. Aquest era el missatge per la persona que no es troba bé però no sap exactament quin és el diagnòstic. Ja tenim la persona diagnosticada, té depressió resistent al tractament. Quin missatge t'agradaria fer-li arribar a aquesta persona que potser ara ens escolta?
0: M'agradaria arribar, fer-los arribar un missatge d'esperança. La persona habitualment arriba amb una llarga trajectòria de patiment i a vegades la desesperança s'apodera d'un, no? És un dels símptomes de la depressió. Vull transmetre un missatge d'esperança, de paciència, de confiança i que es pot sortir de la depressió i de la depressió resistent.
1: I tal i com dèiem fa un moment, cap a la quarta jornada, no? L'any que ve, si tot va bé, per
0: si
1: aquestes
0: bé,
1: dades, sí.
0: Allà estarem, sí, possiblement després de Setmana Santa, cap al maig una altra vegada, que és el mes, una miqueta més que ens permet ajustar-nos i portar a terme.
1: Doncs moltíssimes gràcies al referent de la Unitat de Depressió Resistent al Tractament del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, el psiquiatre doctor Salvatore Aguilar. Fins la propera, que vagi bé, bon dia.
0: Moltes gràcies, Mònica. Bon dia.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
2: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
8: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
9: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
8: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Ampules, 12 del migdia. El Papa Lleó XIV critica la crispació política i la desqualificació permanent de l'adversari des del Congrés en la primera intervenció d'un papa a les Corts. El pontífex també ha condemnat l'avortament i l'eutanasi i ha fet una crida a la pau i a l'acollida d'immigrants. Un discurs de mitja hora que ha acabat amb una ovació dels assistents. Traven plaça Israel i l'Iran aturar de forma immediata els atacs, els primers des de l'entrada en vigor de l'alto el foc a l'abril. Els rebels hutis del Iemen, alineats amb l'Iran, s'han sumat a l'escalada amb un atac contra Israel. L'Iran fa responsable els Estats Units de l'increment de les hostilitats. Això mentre Trump demana contenció a Netanyahu, de moment sense resultats, i demana a l'Iran que accepti un acord per acabar amb el conflicte. La Unió Europea reclama una desescalada immediata. El president xinès Xi Jinping ha aterrat a Corea del Nord en una visita poc habitual, la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys. Xi es reunirà amb el líder nord-coreà Kim Jong-un. Incertesa i recompte freca al Perú. Amb el 85% dels vots escrutats s'imposa la candidatura de la dreta, Keiko Fujimori, per poc més d'un 2%. Algunes projeccions, però, vaticinen la victòria final del candidat d'esquerres, Roberto Sánchez. Catalunya lidera Europa i Amèrica un assaig clínic innovador per frenar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials. Consisteix en una intervenció quirúrgica poc invasiva per drenar el líquid del cervell que causa aquesta demència. La consellera d'Interior anuncia una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per estudiar la possibilitat de reforçar la vigilància a la zona franca després d'un nou tiroteig mortal. Núria Parlon també planteja la voluntat d'endurir la legislació en relació amb les armes de foc. El govern invertirà 28 milions fins al 2029 en més de 400 actuacions per arreglar camins rurals. Un pla plurianual que en 4 anys suposarà abordar 419 actuacions de 300 ajuntaments i consells comarcals. Tot i això, el pressupost ha quedat curt per cobrir totes les peticions dels ajuntaments i un 20% han quedat excloses. I avui arriba a Disney Plus la sèrie que va guanyar l'últim festival de la sèrie de Cannes, Alice i Steve. Entre les estrenes més destacades a les plataformes de streaming també hi trobem l'última temporada de El Immortal o El Juego de l'Assassino.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Demà arrenquen les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet amb la presència de dos equips catalans. Demà començarà el Palau Blaugrana, la primera entre el Barça i el Tenerife, i demà passat dimecres la segona entre el València i el Joventut, que ahir va eliminar el Baskonia. Florentino Pérez guanya les eleccions a la presidència del Real Madrid i continuarà dirigint el Club Blanc després d'aconseguir el 65% dels vots per un 35% de l'altre candidat, Enrique Riquelme. El Madrid té previst fer oficial també en les pròximes hores el fitxatge de José Mourinho.
0: El temps tarda de sol a l'oest i al sud del país, nuvolades a punts del terç nord i algun ruixat local Pirineu. Al Pirineu la temperatura puja una mica més, uns 2 o 3 graus respecte a ahir. Demà el termòmetre perdrà el que guanyi avui.
3: Trescat Info.

Full party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
1: Doncs així és, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem la segona hora del Dies de Ràdio d'avui dilluns. I com avui iniciem setmana, tindrem la frase que signa cada 7 dies el Valentí César. I ja a la recta final del programa d'avui, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard, que avui ens parlarà de l'adquisició dels hàbits. Doncs som i iniciem aquesta segona hora del programa d'avui dilluns. Ho dèiem ara fa 60 minuts. Avui que hem parlat de salut mental, escoltem també musicalment cançons que fan referència. En aquesta segona ocasió, escoltem a Vega amb el tema Bipolar.

0: I ara, al Dies de Ràdio, la frase de la setmana.
1: Bon dia, amics. Tots naixem d'un pare i una mare, i per tant, en el si d'una família que pot ser més o menys estructurada i més o menys convencional, però família en qualsevol cas. I només que per això els hem d'estar eternament agraïts, perquè amb millor o pitjor encert i dedicació ens van cuidar quan érem totalment dependents i en tots els aspectes, alimentació, salut, higiene personal, necessitats emocionals, estimació, seguretat, etc, etc, i a la seva manera transmitint-nos experiència, saviesa i escala de valors. Doncs bé, en aquest estat passem els primers anys de vida recolzats, protegits i tutelats per aquesta mena de xarxa de protecció que anomenem família. Amb ella ens podem considerar sans i estalvis. Doncs bé, qui ha tingut la sort de criar-se en una família tipus, presidit per l'estimació dels seus components, en un ambient agradable que facilita el dia a dia, s'hauria de considerar un privilegiat. Però aquell nen que va ser ha crescut i avui és un preadolescent que està descobrint un món fascinant i sent com les fronteres de la llar li han quedat estretes i nota com necessita relacionar-se amb algú de la seva edat i similars circumstàncies, gent d'edat similar i amb les mateixes inquietuds i problemes. Doncs bé, en aquest viatge d'iniciació a la vida descobreix els amics. Sent com ell, que es mou pels mateixos interessos i afeccions, que es formulen les mateixes preguntes, que té les mateixes o similars dubtes i molts interrogants per tancar. I un dia coneix algú i li fa confiança i li fa preguntes que no s'ha atrevit a fer als pares o als germans. Una persona amb el que comparteix aventures, empatia i respecte mutu. L'ha convertit en el soci ideal que transita per aquesta empresa anomenada vida. Sens dubte, és el seu amic. I l'amic és el confident, el confessor, el col·lega, l'aliat, la persona en qui confiar de forma incondicional, en qui compartir vivències, compromís, sinceritat, respecte i desinterès. I tots aquests aspectes humans fa que la gent tingui amics. I sobretot, no oblidem mai que l'amistat no s'agraeix, es correspon, i que un amic, un bon amic, és un regal que ens fem a nosaltres mateixos. I aquesta és la frase que m'ha inspirat aquest comentari. Els amics són la família que triem.

0: La frase de la setmana, per Valentí César.
1: Dies de ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Convertir-se en pares.
1: Doncs així és, comencem l'espai Convertir-se en pares en col·laboració, com sempre, amb la Llar d'Infants La Mimosa i la psicòloga Anna Ricard. Anna, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Mònica.
1: Doncs a més, avui serà l'últim espai d'aquesta temporada del Convertir-se en pares, així que servirà una miqueta per donar pistes als pares, a les mares, a les famílies, doncs per passar un bon estiu, per passar un estiu entretingut. Avui doncs serà una miqueta un catàleg de jocs, d'idees que podem fer per aquestes vacances, perquè segur, Anna, que també és un dubte, no?, o preguntes que et fan aquí a la llar d'infants les famílies, no?
2: Exacte, sí, l'estiu és molt llarg, l'estiu de la llar d'infants no tant, els nens tenen un mes de vacances, però si pensem amb els nens de les escoles, són de 2 mesos i mig a 3 mesos de vacances, que doncs és bo organitzar-se per poder-los aprofitar i que els nens s'ho puguin passar bé i que puguin aprendre coses noves també.
1: Fent una mica d'introducció, el primer que podíem dir és que l'estiu serveix segur per tothom, per adults i per petits, per trencar aquest ritme que hem portat tots i totes tan frenètic, no? Incloem també els nens i nenes, eh?
2: Exacte. Primer de tot, si pensem en nosaltres, els adults, que necessitem les vacances per recuperar energia, per una mica també anar assimilant tot el que hem anat fent durant tot l'any i per tornar a començar el setembre amb moltes ganes i amb una altra vegada les piles carregades, doncs el mateix els hi pot passar als nens, que durant doncs tot el curs han portat també una rutina, uns hàbits, unes normes, i que també els hi va molt bé doncs trencar una mica i fer coses diferents.
1: I com deies tu al principi de curs, se m'acotarà la idea, que el nen i la nena necessita un període d'adaptació a l'escola per començar el ritme, també el necessitaríem per començar les vacances o per fer vacances o no?
2: Bueno, potser costa menys, no? Baixar el ritme i descansar aquí, i a part que el nen doncs normalment durant les vacances torna a l'ambient familiar, bueno, està majoritàriament tot el temps amb l'ambient familiar, que és el que ja coneix. Sí que passa a vegades que això amb els adults, que just quan agafes les vacances és quan et poses malalt, és quan t'encostipes, a vegades doncs el fet de relaxar-te fa que baixin les defenses i estiguis més fràgil per poder agafar cosetes. Però jo penso que els nens no sé pas si s'han d'adaptar a les vacances.
1: Molt bé, doncs ens posem ja a la feina. Parlem de l'estiu, que en definitiva seria doncs una oportunitat, això, per relaxar-se, per fer més vida familiar, que segur que durant el curs doncs hi ha menys estones, i també per fer coses diferents, Anna.
2: Exacte.

0: i poder agafar una mica de distància d'aquest ritme que pot resultar estressant. Si ho resulta als adults, lògicament també hem de pensar que ho pot resultar als pares. Llavors, jo d'entrada, primer de tot, diria descansar, relaxar-se, com tu deies, Mònica, és una oportunitat per estar més temps en família, que durant l'any sovint tampoc podem estar tot el que desitjaríem els pares i els fills tots junts. És a dir, primerament, totes aquestes coses més bàsiques, eh? I després, doncs, sí que de tot el temps lliure que hi ha moltes idees i coses per fer, tant activitats més a l'aire lliure com activitats més a dintre de casa.
1: Però sempre mantenint el contacte amb els de la seva edat, no? Estem parlant ara de nens i nenes de 0 a 3 anys, sempre mantenint activitats, si és possible, evidentment dins de l'ambient familiar, activitats amb altres nens o nenes, no?
0: Sí, clar, el contacte amb altres nens doncs sempre serà més enriquidor per ells, eh? Si poden compartir estones de joc amb nens de la mateixa edat, doncs això farà que el joc s'enriqueixi. A ells els agrada molt trobar-se amb altres nens. Això es pot fer doncs amb veïns, amb cosins, i si no, els veïns, cosins no estan a prop, doncs simplement anant al parc, que són espais de relació entre els nens boníssims, i on el nen pot, és una situació per conèixer nens nous, diferents als de l'entorn de la llar d'infants, de l'entorn de l'escola, i una mica ampliar doncs les relacions d'aquell nen i d'aquella nena.
1: En aquestes xerrades que hem mantingut durant tot l'any hem parlat molt, moltíssim d'hàbits. Suposo que avui voldràs deixar ben clar també que no s'han de perdre aquests hàbits, que no perquè estem en un període vacacional hem d'oblidar tot el que hem après o tot el que m'ha ensenyat durant el curs.
0: Clar, aquests hàbits, com que ja dèiem quan en parlàvem, que requereixen de certa constància i de cert seguiment per part dels adults, doncs a vegades quan ens relaxem a l'estiu, lògicament tot es relaxa una miqueta, i sí que a vegades aquests hàbits poden anar una mica cap enrere. A veure, dintre de la línia que comentava de que és important doncs eliminar aquest estrès a l'estiu, però si no tots, en la majoria del possible, doncs intentar que el nen no perdi aquests hàbits que ha anat assolint durant tot l'hivern, eh? Doncs tot el que ell ha anat aconseguint fer solet, doncs seguir-li deixant l'oportunitat de poder-ho fer per si sol.
1: En aquesta època, per exemple, quan es torna doncs a l'ambient familiar més hores, quan està tota la família unida, etc, és un bon moment quan el nen està més hores també a casa, és un bon moment, per exemple, per altres temes que també m'està tocant en aquestes xerrades, de treure bolquers, de treure xumets, de portar el nen doncs a una habitació a part dels pares, que estigui sol, passar del llitet petit al llit gran.
0: Ah, clar, està molt bé aquesta pregunta, Mònica, perquè nosaltres sí que, per exemple, amb el tema de treure bolquers o amb el tema de treure xumet, sí que moltes vegades aconsellem d'aprofitar. O quan s'ha de fer un canvi d'hàbits de son, eh? És que el meu nen dorm amb nosaltres i m'agradaria passar-lo al seu llitet, però cada nit quan el passo plora, i això vol dir que jo passo molt males nits. Si me n'he d'anar a treballar, durant l'any no ho puc fer-ho. Doncs el mes d'agost és un bon moment per aprofitar, perquè si no dorms tant a la nit pots recuperar durant el dia. Sí, sí que és un molt bon moment per introduir aquests canvis. Però jo diria, si el nen al setembre ha de començar en un lloc nou, ha de començar escola nova o ha de començar llar d'infants nova, jo això m'ho plantejaria per fer-ho a principis d'agost. Perquè també dèiem, quan parlàvem de l'adaptació, que és bo no fer coincidir canvis. És a dir, jo no li trauria el xumet amb un nen el 20 d'agost si el dia 1 de setembre ha de començar amb una llar d'infants. Li trauria o amb una escola, li trauria el dia 1 d'agost. Si tenim vacances a partir del 20 d'agost, ja en parlarem en un altre moment, però no seria el bon moment. És a dir, que el mes d'agost és una oportunitat fantàstica, tens raó, Mònica, però sempre i quan sigui al principi. Després tindrem tot el mes per anar consolidant doncs aquell canvi, treure xumet, treure bolquers, o canviar de llitet, o qualsevol altre hàbit que ens interessi introduir.
1: Perquè a més són hàbits que es faran de sobres en un mes.
0: Si som constants, si tenim...

0: tenim clar i som constants i persistents, en principi en unes setmanes veuen canvis i en 15 dies normalment ja està força consolidat.
1: El tema d'avui és en general activitats que podem fer a l'estiu, jocs a l'estiu també, per exemple a casa, què és el que ens pots proposar, Anna?
0: Molt bé, doncs a casa quan parlàvem de per Nadal, que parlàvem dels jocs, ja dèiem que és bo que el nen tingui les joguines a l'abast, Això farà que ell pugui triar en cada moment, com que el nen és possible que tingui moltes més hores lliures, que tingui tot un matí, tot una tarda, que pugui triar en cada moment el que li ve de gust. Si té un moment en què té ganes de pintar, doncs pintarà, o de fer unes construccions, o de jugar amb uns ninos, o podrà escollir. Aquesta capacitat d'escollir, això va potenciant la personalitat del nen, perquè és un petit exercici que ha de fer ell, de dir, veure, i a mi ara què em vindria de gust, amb què tinc totes aquestes opcions, les tinc al meu abast, què és el que em vindria de gust fer, i escolleix una cosa, després escollirà una altra. És bo que totes aquestes joguines que té a l'abast doncs siguin el màxim de variades possible. És bo que tingui una part de jocs de taula on els més petitons d'encaixos, de puzzles, d'activitats més educatives, llavors jocs, o sigui, material per poder pintar, enganxar, retallar, enganxar gomets, dibuixar, això amb un full reciclat en tenim suficient, i llavors quan més variat és el material, quan més els enriqueixes amb gomets de diferents tipus, doncs clar, tot això fa que pot anar creixent la motivació d'aquest nen per fer diferents. Les construccions també és un material que sempre hem dit que és molt ric, que potencia molt la imaginació del nen, perquè el nen ha de pensar, això que dèiem, de pensar què vull fer i vaig a escollir un joc o un altre, en aquest cas ha de pensar què vull construir. M'imagino un animal, m'imagino un personatge, m'imagino un monstre, m'imagino un marciano, i ells es construeixen els personatges amb els que ells pensen que seran personatges únics. Els contes també és molt bo, que contes adaptats a l'edat dels nens, però que estiguin a l'abast, perquè serà un moment fantàstic perquè el nen agafi ganes de mirar contes, perquè tindrà moltes hores i podrà passar-se forces hores tranquil·lament mirant diferents tipus de contes. Aquí ja dèiem, Mònica, quan parlàvem del risc que no és bo que els nens se'ls hi compri sistemàticament de tot, però amb els contes sí que em donaria jo llicència als avis, als tiets, a tothom qui vulgui fer regals espontanis o per ocasions. Aquí sí que els contes, quan més n'hi ha, millor, i d'aquesta manera són més variats. I tant amb els contes com amb totes les joguines, quan són massa fàcils i ja avorreixen el nen, llavors ja és bo retirar-los de la circulació. En quant als contes, hi ha la biblioteca de Sant Boi, que tenen des de contes de tot tipus, llibres pels meus grans, revistes, CDs, pel·lícules. Aquí tenim un potencial de material, em sembla que amb un la quantitat de préstec és força àmplia, pots arribar a agafar moltes coses en una sola vegada i tens 15 dies per retornar-ho. Això fa que el nen pugui tenir material molt diferent a casa per anar variant, en aquest cas tant els contes com la música. Això seria una mica doncs tot el que comentàvem dels jocs que es poden fer dins de casa.
1: Però clar, un lloc maco i bo també per fer activitats, sobretot quan fa bon temps, és a l'exterior, a l'aire lliure. Què ens proposes si tenim vacances, si estem avorrits a casa, que això també passa, i volem marxar fora, què podem fer?
0: Clar, és veritat, Mònica, que potser hauria d'haver començat per aquí, perquè clar, l'estiu és un temps fantàstic per aprofitar per fer activitats justament fora de casa, no? L'aire lliure, que les activitats dins de casa doncs també les podem fer a l'hivern.
1: A vegades també la calor fa que ens quedem a casa, eh, Anna?
0: També és cert, s'ha de buscar una mica l'equilibri. A veure, fora de casa no us descobriré res de nou. La platja. Tots sabem que la platja i la piscina no hi ha res que agradi més als nens. I aquí a banda del cantó lúdic, que s'ho passen fantàstic, que és un mitjà superagradable perquè a més es refresquen, però a nivell motriu es treballen una quantitat de coses molt importants. Eh? El nen pot agafar molt control del seu cos en aquests, jugant a la piscina, imagineu-vos saltant quan els més petitons, lògicament, en piscinetes més petitones, però movent-se pel mitjà de l'aigua, doncs van agafant molt control, molt equilibri. Un nen que salta, es tira a la piscina, aquí entren elements d'equilibri importants. Això en quant a l'aigua, tant les piscines com la platja. I a més a la platja tenim la sorra, que la sorra també pels nens petitons que comencen a caminar i pels nens d'un a dos anys és molt aconsellable caminar per la platja, perquè això també els hi dona descalços, els hi dona molt control motiu. Els nens que potser els hi costa una miqueta més caminar, sempre els hi aconsellem d'anar a caminar per la platja. I després amb la quantitat de jocs que es poden fer amb la sorra. Nosaltres ara aquí a la Mimosa hi ha un dia a la setmana que fem experimentació i fem activitat amb sorra. Hem portat sorra i amb diferents recipients fem diferents activitats, els hi donem recipients petits, els hi donem petxines, pedres, diferent material perquè combinin amb la sorra. Nosaltres ens pensàvem que seria una activitat que ens duraria un mes, ara ja ens estem plantejant que durant tot l'any vinent, un dia a la setmana, durant 6 mesos, segurament farem activitats amb sorra.
1: I això per què? Quin és el resultat que us ha donat que sigui tan positiu?
0: Perquè la textura que té la sorra, les possibilitats de combinar, de posar dintre de recipients, de fer lliscar, de fer mollos, de fer dibuixets amb la sorra. Si fas un dibuix amb una cosa gruixuda, queda un traç més gruixut. Si fas un dibuix amb una cosa més prima, queda un traç més prim. És un material que té unes possibilitats il·limitades. I això ens ho demostren els nens quan anem a la platja. I per això doncs, la pala, la galleda i tots els mollos i tots aquests elements que ajuden molt a que el nen vagi trobant més possibilitats amb la sorra. Parlo de la sorra de la platja, però també la sorra dels parcs faria una miqueta doncs, la mateixa funció. Si jo convido a la gent a fer forces activitats a l'aire lliure. Després també és un moment, és una oportunitat doncs, per aproximar-se més al bosc, a la natura, a les muntanyes, intentar que els nens que viuen a la ciutat, igual que els que anirem a la platja, doncs que també puguin gaudir d'estar envoltats d'arbres, de muntanya, de natura, de respirar aire fresc, de sentir olors bones olors i de fet hi ha trajectes que tampoc no cal ni tenir cotxe ni anar-hi amb cotxe a la muntanya. Hi ha trajectes amb tren que et poden deixar pistes forestals o pistes d'aquestes per caminar o per anar amb bicicleta on els nens s'ho poden passar molt bé, i el nen enmig de la natura amb aquesta llibertat d'explorar doncs és absolutament feliç i li passen les hores sense adonar-se'n.
1: Tornant a la platja i la piscina, dona'ns també algun consell, perquè hi ha una edat en el nen en el que no vol entrar a la platja i no vol entrar a la piscina. Potser l'any anterior ha estat la mar de feliç, però arriba un any que la majoria de nens no hi ha manera de ficar-los a l'aigua, Anna.
0: És veritat, la por una miqueta a l'aigua, no? Doncs aquí seria qüestió d'anar-los aproximant molt mica en mica. Si un nen no vol anar a la piscina, probablement deu ser perquè potser ha viscut una situació que ell no controlava i això li ha fet agafar por, s'ha donat algun susto. Doncs llavors és dir-li, bueno, anirem a la piscina, però no et preocupis, que tu si no vols banyar-te, doncs no et banyaràs, però ja hi vas, no? I llavors el següent pas seria, bueno, doncs avui posem la tovallola cada vegada una miqueta més a prop de l'aigua. I un dia, doncs, agafarem una galleda amb aigua i ens mullarem en allà al costat de la tovallola. I el següent dia ja intentarem de posar el peu. i així anar-lo aproximant mica en mica. Aquest mica en mica què són? Una setmana, un mes, un any? Ens ho dirà el nen. L'important és que veiem que cada dia o cada setmana o mica en mica anem aconseguint un progrés. I després és molt important, el nen ens ha de veure que els grans, els que l'acompanyem a la platja, doncs estem segurs, estem tranquils, no ens fa patir que el nen tingui por. Jo sempre explico el cas, un exemple personal, a mi em fan bastanta por els gossos i em costa una mica explicar-los als meus fills que no tinguin por, perquè jo mateixa quan m'acosto em costa evitar d'encongir-me, Doncs una mica el mateix, a la mesura en què jo dissimulo aquesta por i doncs ells també tenen més seguretat. Doncs amb l'aigua podria passar una mica el mateix. És molt important també la nostra seguretat de dir, bueno, avui et fa por, no passa res, ja veuràs com mica a mica ho acabarem aconseguint, perquè la teva amigueta doncs també es banya i també ho ha aconseguit, perquè el teu germà gran doncs també li va passar i ara es banya i s'ho passa molt bé, mica en mica, acceptant el ritme del nen.
1: Molt bé, doncs hem parlat d'activitats a la platja, a la muntanya també. Pels més grandets hi ha una oferta amplíssima de casals, no? Casals d'estiu, doncs que a vegades també barregen aquestes activitats i fan excursions, etcètera, no?
0: Clar, els casals també són una oportunitat per obrir el cercle de relació dels nens, per conèixer altres nens, perquè a vegades doncs, el grup classe doncs, no deixa de ser un grup que és molt fixa durant molts anys, i també és molt sa que el nen entri amb altres grups de relació. Això oxigena una mica les relacions i et possibilita doncs, de conèixer gent diferent, i normalment els casals estan orientats amb tot això que hem parlat aquí, amb jocs, amb molts jocs a l'exterior, amb excursions i amb molt joc lliure. També és important remarcar doncs que clar, que el joc d'aquest temps ha de ser un joc molt lliure. El nen ha de, com dèiem, ha de poder escollir. Hi ha prou de pautes i hi ha prou d'activitat dirigida que el nen té durant tot el curs. Jo penso que és un moment que és interessant que el nen pugui anar cap allà on vol, que pugui treure una mica el que li agrada, la seva vocació, amb el que li surt més bé, el que fa més bé, el que prefereix, amb el que disfruta més, i pugui esplaiar-se més en tot allò de forma lliure.
1: Amb això vols dir que depèn de la personalitat del nen, doncs també es decantarà per una cosa o per l'altra.
0: Clar, exacte. Això també ho dèiem quan parlàvem del joc, no, Mònica? Que lògicament s'ha de respectar molt les tendències de cada nen i el que prefereix. Sempre es pot intentar compensar. Si és un nen que li encanta doncs, el parc i jugar a futbol, doncs també quan arribeu a casa intentaràs proposar-li diferents activitats per fer a dintre de casa en un ambient més tranquil, però potser tindràs més tendència a anar-te'n més al parc o a la platja o a fer excursions amb ell. I de la mateixa manera, un nen que prefereix més les activitats quietes, de concentració, doncs tindrà més estones d'aquest tipus de joc, però també pots intentar oferir-li alguna altra situació de platja, de piscina, de parc, per compensar una miqueta.
1: Parlem ara i tornem cap a casa, cap a dintre de la vivenda, i parlem d'un altre amic o enemic, depèn de com es vegi, no? I en segons en quina època de l'any també. Parlem de la televisió. Clar, ara els nens i les nenes tindran moltes vacances, molt període vacacional. Si no estan a l'exterior, moltes vegades el recurs ràpid és mirar la televisió. Consells, Anna.
0: Sí, mira, fas molt bé de preguntar-me això, perquè és un tema que trobo que també és molt interessant i va molt lligat. Quan diem televisió, podem dir la consola o qualsevol tipus de joc d'ordinador. Jo penso que és important limitar les hores de televisió, les hores de joc d'ordinador, les hores de consola, perquè són activitats, clar, molt llamineres, que si el nen no té límits, si el nen no té un temps acotat, ell s'hi podria passar hores i hores i hores i hores. I si s'hi passa hores i hores i hores, una mica va perdent aquesta capacitat de tots aquests altres tipus de joc que comentàvem que comentàvem fins ara, no? Va perdent una mica, doncs, la capacitat de fer jocs una miqueta més creatius, una miqueta jocs no tan passius, sinó més en els que ells poden aportar alguna cosa. Clar, davant de la televisió els nens estan molt més tranquils, molt més callats, molt més quiets, però jo penso que és important en aquest temps d'estiu plantejar-se d'oferir una miqueta, doncs, tot aquest ventall que hem comentat fins aquí d'activitats diverses perquè el nen, doncs, tingui un desenvolupament molt més ric, que això també acabarà repercutint una mica en el seu nivell cultural, en els resultats a l'escola i de més. Llavors es pot seleccionar unes hores de televisió amb uns programes que nosaltres pensem que són interessants per ells o que són divertits i que els agraden, doncs escollir unes franges. Això no vol dir que no puguin mirar la televisió o que aconselli de no mirar la televisió tot el dia, però sí que penso que és molt important delimitar-ho. Clar, per delimitar-ho has de tenir l'alternativa, els has de poder proposar també altres coses, el que dèiem, joguines a l'abast, joguines variades, i activitats també a l'aire lliure.
1: I aprofitar els recursos que, per exemple, podem tenir en una ciutat com Sant Boi, no? Parlem de biblioteques, parlem del museu, etc.
0: Exacte, torno a comentar el tema de la biblioteca, que tenim sort de tenir biblioteques molt, molt ben dotades. Hi ha la ludoteca Sant Boi, museus, i després, per descomptat, fora de Sant Boi també hi ha altres recursos que alguns potser no els tinc al cap, però alguns potser també són gratuïts i que poden ampliar, doncs, el tipus d'activitats que es poden fer en aquests mesos d'estiu.
1: Per cert, també és un bon temps per repassar tot el que hem fet a nivell d'escola. Clar, parlem de nens una miqueta més grans, però potser de 0 a 3 anys també, ho ampliem a tots. Està bé, doncs, dedicar, per exemple, unes hores, una estoneta al dia, doncs, si el nen ha començat a pintar, doncs, a que pinti un conte; si el nen ha començat a llegir, que evidentment, doncs, llegeixi. Pels més grans, està claríssim que el llibre ha d'estar sempre al seu abast. Què ens recomanes?
0: Sí, aquí seria una mica en funció del que la mestra, que l'ha anat seguint tot l'any, aconselli. Jo els nens de la llar d'infants que tenen un mes de vacances, que estan aquí fins a finals de juliol, si hi ha alguna necessitat de reforçar alguna cosa, sí que ja ho aconsellaríem, però en principi seria molt més aquesta tendència de joc lliure i de més. Els nens que són més grans, que ja estan en un procés escolar, que ja han treballat més continguts, llavors, en funció de les pautes que dongui la mestra, aquí sí que també seria bo, doncs, determinar un temps del dia, doncs, per poder anar fent aquestes tasques i deures d'estiu, que és bo, a vegades és més fàcil si és sempre a la mateixa hora, així el nen ja agafa com una rutina, com un hàbit, que pots organitzar-ho de dir, va, doncs, si quan facis una estoneta de deures, doncs després podem mirar aquells dibuixos que a tu t'agraden i combines una cosa, doncs, en el que requereix més esforç amb una cosa més de despatxorrar-se davant de la tele. Però sí que és bo, si els mestres ho aconsellen, doncs, mantenir aquell hàbit, fer aquelles feines d'estiu i reforçar aquells aspectes que la mestra creuen que poden afavorir els nens.
1: Molt bé, i sempre finalitzem, doncs, amb un resum o amb un grup de consells globals que ens donaries. En aquesta ocasió hem parlat de jocs a l'estiu, però bé, hem parlat en general d'activitats, no?, que podem fer els mesos o el mes de descans, Anna.
0: Sí, jo recolliria el que has dit tu, Mònica, doncs és un temps, doncs, per estar en família, per estar més propers uns als altres, per relaxar-se, per passar-s'ho bé, per fer coses lliurement, per estar tranquil, i a partir d'aquí, doncs, poder fer activitats, doncs, el més variades possible per passar-nos-ho bé a través del joc i a través de l'exercici o de les diferents activitats.
1: Molt bé, doncs, moltes gràcies a la Llar d'Infants del Mimosa per haver col·laborat en aquest espai Convertir-se en Pares, i personalment a l'Anna Ricard, psicòloga i directora d'aquesta Llar d'Infants. Gràcies per la teva col·laboració durant tot aquest any i t'esperem la propera temporada.
0: Gràcies a tu, Mònica, i gràcies a la ràdio. Ha sigut un plaer col·laborar amb vosaltres durant tot aquest curs.
2: Convertir-se en pares. Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.
3: Me levanto de la cama. Me he levantado sin ganas. Esta noche es que no he dormido bien. Y me he mirado en el espejo. Y no estaba allí mi reflejo.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio d'avui dilluns. Ara a la una tindreu les notícies amb 3 Catinfo i després els serveis informatius de Ràdio Sant Boi amb la companya Laia Vidal i l'Albert Vilar. Nosaltres continuarem amb el Dies de Ràdio, serà ja demà dimarts a partir de les 11 del matí. Us diem fins demà, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquesta setmana que presentem avui serà cançons que ens parlen d'aquest mes que acabem d'estrenar pràcticament. El mes de juny, doncs som-hi, us diem fins demà amb Jamiroquai, 7 Days in Sunny June.

Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys, cal autorització per entrar, i estudiants de Sant Boi no empadronats, cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi. Acte de record i homenatge a les persones que moriren a les institucions psiquiàtriques de Sant Boi, principalment durant la Guerra Civil. Dissabte 13 de juny, al cementiri municipal de Sant Boi, a partir de 6:45 de la tarda. Aquest homenatge està inscrit en el marc de la programació Mai Més, Memòria per la Dignitat. Dissabte 13 de juny, al cementiri municipal de Sant Boi, a partir de 6:45 de la tarda. Coorganitza Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb la Direcció General de Memòria Democràtica i la plataforma Besnets per la Dignitat, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Molt bon dia, sóc la Laia Vidal i l'Albert Vilar. Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en l'edició informativa del migdia, on us destaquem la presentació pionera a tot l'estat de l'agenda urbana d'esports, l'inici de la temporada d'estiu a la piscina d'estiu de la Muntanyeta i la permanència en l'equip femení de la Unió Esportiva Sant Boiana a la divisió d'honor B. Avui és dilluns, 8 de juny del 2026, i repassem l'actualitat punt per punt. Avui a les 6 de la tarda, Sant Boi presenta l'agenda urbana de l'esport pionera a Catalunya i Espanya.
1: Esportistes locals com Pau Capell i Paula Silva ja portaran els seus testimonis en una taula rodona juntament amb altres referents de l'esport local. Sant Boi es convertirà així en el primer municipi de Catalunya i Espanya que disposa d'una agenda urbana dedicada específicament a la planificació de les polítiques en l'àmbit esportiu. El programa de la tarda de Ràdio Sant Boi, Gent de Carrer, en farà el seguiment en directe per aquesta emissora.
0: Un incendi en un taller de Sant Boi afecta un edifici de 5 plantes i mobilitza 6 dotacions de bombers.
1: En surt aquest diumenge a Sant Boi per un incendi aclarat en un taller situat a la plaça Francesc Ferrer i Guàrdia. El foc, que es va originar cap a 11:45 al migdia, va obligar a mobilitzar 6 dotacions dels bombers de la Generalitat.
0: Les flames i l'elevada temperatura van afectar també un edifici de 5 plantes, especialment els habitatges de la primera i de la segona planta, a causa de la propagació del fum i la calor a través del pati interior de l'immoble.
1: Segons les informacions recollides per Gent de Carrer, totes les persones que es trobaven tant al taller com a l'edifici es van autoevacuar abans de l'arribada dels serveis d'emergència. No es van registrar ferits ni per cremades ni per inhalació de fum.
0: Preacord per reduir l'ERO de Nestlé. Els acomiadaments passen de 300 a 242 a tot l'estat. L'acord incorpora millores en les indemnitzacions i condicions molt potents, segons els sindicats, per incentivar la voluntarietat.
1: Nestlé ha reduït de 301 fins a 242 els acomiadaments a tot l'estat per a aquest ERO que va presentar a mitjans d'abril. En el cas de Catalunya, la reducció és de 178 a 119 acomiadaments. Sindicats i direcció han arribat aquesta matinada a un preacord que en les pròximes hores haurà de ser ratificat per la plantilla.
0: A Catalunya, la principal afectació és ben a prop, a les oficines centrals d'Esplugues de Llobregat, on es rebaixen de 158 a 102 els acomiadaments. Pau Pasqual, d'ITV.
2: El text pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 301 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
3: Ha sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Hacer una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues, todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
2: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
1: El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, assegura també que la prioritat absoluta era reduir l'impacte en els acomiadaments i que s'ha fet tot el que s'ha pogut.
0: L'Ajuntament ha rebut un nou reconeixement per la seva aposta per les microcredencials universitàries, una fórmula formativa que obre noves i millors oportunitats laborals a la ciutadania.
1: El programa de microcredencials Logistic Training in Motion ha guanyat el Premi Francesc Santacana i Martorell 2025 d'innovació formativa que atorga l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona dintre els seus premis anuals per a projectes propis.
0: I Sant Boi estrena amb un fòrum internacional la capitalitat mundial de les polítiques del temps.
1: La ciutat activa la seva capitalitat demà 9 de juny a partir de 10:15 amb la celebració del Fòrum de Municipis Mitjans pels Drets del Temps, un espai de reflexió i intercanvi sobre el paper clau dels municipis i els usos del temps. A la jornada tindrà lloc a l'Auditori del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant Boi i el programa inclou taules rodones, ponències, tallers d'experiències i espais de networking.
0: I més informació de servei. Ara que pugen les temperatures, la piscina d'estiu ultima els preparatius per començar la temporada aquest dissabte 13 de juny.
1: Els preus seran els mateixos d'altres anys, tant els de les entrades puntuals com els dels abonaments. Com sempre, hi haurà abonaments a preus reduïts per a infants, adolescents i joves majors de 64 anys, també famílies nombroses i també famílies monoparentals.
0: Els abonaments es poden comprar en línia a partir del 10 de juny i la temporada s'allargarà fins al 6 de setembre.
1: Al juliol, 1.500 infants dels casals d'estiu aniran a la piscina als matins. Els dijous de juliol, la piscina obrirà a la nit per l'After Sun Boy, que són activitats per a joves de 16 a 30 anys amb el carnet S Jove.
0: I atenció a les famílies amb infants de 0 a 3 anys perquè aquesta setmana té lloc el sorteig per a les escoles bressol.
1: El 29 de maig es van publicar les llistes amb el barem dels infants que han sol·licitat plaça a les diferents escoles bressols municipals. Aquest dijous 11 de juny es celebrarà el sorteig de desempat i el 16 de juny es publiquen les llistes definitives dels infants que tindran plaça. Finalment, entre aquest 16 i el 25 de juny és el període per realitzar la matriculació.
4: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I els esports, la Santboiana guanya la final per la permanència i aconsegueix mantenir-se un any més a la segona màxima categoria del rugbi estatal.
5: I ara sí! Quin assaig de la Leire Aguilar! Ara sí! Ara sí que ho hem vist clar, ara sí que s'ha pogut lluir, ara sí que la Santboiana ha combinat. Ara sí que la Santboiana està jugant com vol i que han pogut gaudir i demostrar tot el que han estat fent i que no han pogut demostrar. Una temporada molt dura i déu-n'hi-do quin assaig de Leire Aguilar.
0: El primer equip femení de la Unió Esportiva Santboiana seguirà per tercera temporada consecutiva a la Divisió d'Honor B.
1: El Degà ho ha aconseguit després de guanyar aquest diumenge a Sitges davant del Club Natació Poblenou, que buscava l'ascens de categoria. Les santboianes es van imposar amb un contundent 42-16 i, tot i viure una difícil temporada on només han pogut sumar dos victòries i un empat en 10 partits de Lliga, seguirà un any més a la Divisió d'Honor B gràcies a aquesta victòria. Això ens explicava a Sant Boi en joc la capitana Núria Jou després del partit.
6: Portàvem dues setmanes entrenant molt, molt bé. El que hem fet els entrenaments ho hem reflectit aquí. Ho hem passat molt malament per la calor, però ha sortit, estic molt contenta de l'equip. Hem jugat el que sabíem, hem tingut errors, sí, però hem sabut remuntar el partit. Ens van ficar les coses difícils, però bueno, ens hem imposat i molt contentes, i l'any que ve a donar-li més i prometem estar a la taula de dalt, perquè ho hem passat malament aquesta temporada.
1: A més, l'entrenador Dani Ripoll ens ha valorat aquesta difícil temporada i també ens ha parlat de futur.
7: Molt content per la feina ben feta. S'ha treballat molt i molt dur durant tota la temporada i el premi és mantenir-nos l'any que ve a Divisió d'Honor, que era el nostre objectiu. Nosaltres, vulguis o no, juguem una divisió per sobre, s'ha de notar, i el ritme de joc és un altre i que també les teníem molt estudiades amb elles. Hem vist molts partits al Poblenou i això també ens ajuda a intentar buscar les seves mancances i apretar-les en aquest sentit, i ha funcionat. Aquests tres mesos sense competir ha sigut molt dur, perquè bàsicament t'has de buscar la vida, ens vam ajuntar amb el Químics, vam ajudar per jugar també a regional, per seguir treballant, perquè mentalment ha sigut el més dur, el fet d'estar aturades primer un mes i mig i després dos mesos i mig. Ja parlarem amb el club i a veure què podem aconseguir, què podem demanar i amb què se'ns pot ajudar. Nosaltres, tant el Mauri com jo, encantats de seguir la Santboiana, si volen, un any més, i de seguir treballant amb aquestes noies que tenen molt de futur.
0: I en altres notícies del cap de setmana... El primer equip femení de vòlei Sant Boi perd 3-0 davant del vòlei Mundet a les semifinals de la fase de permanència, consumant així el descens a segona catalana, com també va fer fa setmanes el primer equip masculí. Finalment, l'estadi municipal Antonio Urbàs de Sant Boi serà la seu del classificatori Europa-Àfrica del softball femení per als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.
1: Així ho ha informat el mitjà santboià el Batec Esportiu. 5 països europeus i un africà lluitaran a Sant Boi el setembre de 2027 per una plaça pel torneig olímpic, on competiran un total de 6 seleccions. A més, aquest cap de setmana el primer equip masculí ha aconseguit sumar una doble victòria després d'imposar-se 0-5 i 4-14 a l'estadi municipal Antonio Urbàs davant del Miral Bueno, posant-se en segona posició del grup 2 de la Divisió Honor.
0: I pel que fa al temps, continuem amb temps estable i amb vent càlid a Sant Boi en aquest inici de setmana.
1: Les temperatures es mantenen en valors propis de principis de juny, amb màximes que se situaran al voltant dels 28 graus i mínimes que han rondat els 18. L'ambient serà càlid durant les hores centrals del dia, especialment als espais més exposats al sol.
0: I de cara als pròxims dies es preveu que continuï el temps estable, amb predomini del sol i temperatures que es mantindran similars o lleugerament més altes a mesura que avanci la setmana. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui dilluns 8 de juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 4 amb la veu de la gent gran. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui a 9:15 del vespre. Bona tarda.

Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Associacions i Generalitat, que encara està regulat per una normativa dels anys 90.
1: En cultura, la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
0: El cicle Iniciativa de Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
1: Als esports, la Penya i el Barça jugaran les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa, Ana Freixa.
2: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Bascó per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis. Una sèrie al millor de 5 partits.
1: I el temps, Lluís Pérez, bon dia.
3: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats. Els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les 2.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Nova crida del Papallau 14 a la concòrdia i contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge en contra de l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la seu de la Cambra Baixa. El missatge ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
6: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural en cada circunstancia de su existencia.
5: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
6: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
5: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
7: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas. También de las personas migrantes o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
5: Acte del Papa al Congrés que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: Doncs després del seu discurs al Congrés, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
6: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
8: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
9: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
8: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
1: De fet, Catalunya ja espera l'arribada del papa demà al migdia a Barcelona. En concret, el pontífex té una agenda atapeïda amb la visita de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest mateix dimarts, dimecres, anirà a la presó de Brians, a Montserrat, i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'estadi olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó XIV hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el papa mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
1: Des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic hi ha restriccions al trànsit i per això l'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro, que reforçarà amb més combois.
10: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
11: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema, molts Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
12: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
10: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i en la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i Lepant i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó XIV amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: Totes aquestes restriccions poden complicar i molt l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies.
0: Ramon Alexandre Salvat, que és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Ho ha dit a la xarxa.
13: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
1: Al barri de Sant Roc de Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables de Catalunya. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui Papa Lleó XIV, va visitar aquest espai i ho va fer per conèixer de prop la feina que fan. Anna Vicente és la presidenta de la Fundació i ha parlat a la xarxa.
14: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
0: Es preveu que aquest pugui ser un dels espais que visita el pontífex fora d'agenda en la seva visita.
1: La visita del papa ha centrat també les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mon Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El PSC valora la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
16: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
15: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
17: Passar de les paraules dels fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
15: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
18: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
19: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
15: Avui a Madrid, la diputada de Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
4: Notícies en xarxa.
1: És un quart de tres. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per tal de frenar la progressió de la neurodegeneració. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
20: A l'estudi participaran una desena de pacients, els que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
21: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament, que el flux limfàtic del cervell s'acceleri. per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
20: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos linfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
1: La vaga de les biblioteques públiques fa un salt i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estenarà a biblioteques municipals d'arreu en un model dispers, diuen, entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que està regulat encara per una normativa dels anys 90.
0: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, que és bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
2: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. Ja ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
0: La Meiro també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat comtal van acabar amb càrregues policials.
1: El govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies.
0: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
1: Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
3: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
22: En 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
3: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació. Aquest traçat fins a Santpedor forma part de la primera fase del futur tram Bages. Més endavant, la Generalitat estudiarà una segona fase per fer arribar els trens de passatgers fins a Súria.
1: I avui Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf. Ha estat amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
0: També es recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté el transport alternatiu per carretera.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El ple de Torredembarra ha aprovat la renúncia del socialista Valé Pinó al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu que ja estava previst en el pacte de govern a principi signat, a principi de mandat. El procés culminarà dissabte amb l'elecció del nou batlle. Ona la Torre, Anna Plaza.
23: El d'avui ha estat un ple extraordinari, breu i carregat d'emoció. La renúncia de Valé Pinó a l'alcaldia de Torredembarra s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i la CUP i l'abstenció d'alternativa Vox i el PP. En el seu Parlament, Pinó ha subratllat que els dos anys que ha estat alcalde l'han marcat profundament. Ha afirmat que ha intentat ser útil, proper i exigent amb si mateix i ha subratllat que, tot i moments difícils, el treball en equip els ha permès avançar. També s'ha compromès a seguir treballant en el servei al poble en la nova etapa que ara comença.
24: Des d'avui mateix continuaré el servei del poble des del lloc on em toca, perquè el compromís de Torredembarra no s'acaba aquí ni molt menys. Moltes gràcies a tots i totes.
23: Dissabte vinent hi haurà un altre ple extraordinari per escollir el nou alcalde de Torredembarra. Segons l'establert el pacte de govern, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, que actualment és el primer tinent d'alcalde.
1: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes al sector públic per l'adjudicació del cinema Truffaut. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament. Girona FM, Pau Villafañe.
5: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
6: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
5: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4 o 5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats, una despesa econòmica que no es poden permetre.
1: I moment per la cultura. La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espígel Neuronen al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
8: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional, i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
7: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
1: I arriben els esports. Amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
9: Bon dia. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de

0: divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
1: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de semifinals del playoff pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi hagut de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la ciutat esportiva. S'ha arribat a aquest cinquè partit després que ahir l'Igualada guanyés per 1-2 al quart enfrontament de semifinals. El Liceo ja espera a la final després d'eliminar el Calafell a l'imposar-se per 3-4 en el quart partit. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa Irún per 17-37 i encadena la 13a Copa seguida, la número 30 de la seva història. El Barça ja ha sumat 6 títols aquesta temporada i aquest cap de setmana buscarà el 7è a Colònia, on es juga la final a 4 de la Champions. Escoltem Carlos Ortega, tècnica del Barça.
2: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición ha estado Emil ahí detrás ganándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras y en el último partido ante la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre.
1: En futbol sala, Linyola ja sap qui serà el seu darrer rival per aspirar a l'ascens a primera divisió femenina. Serà l'Estrella Futsal Gallec.
3: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
6: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
8: Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum. La llum és la cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 quilòmetres per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap. Un d'ells destapava el llum i l'altre, en veure-ho, destapava el seu. I la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? L'astrònom danès Olaf Rømer va treballar a l'Observatori de París i es va dedicar a estudiar amb molt detall l'òrbita del satèl·lit Io. Mesurava els moments en què l'era ocultat per Júpiter i va descobrir que durant mig any les ocultacions es retardaven uns 16 minuts respecte de les previsions i que el mig any següent el retard disminuïa fins a desaparèixer. Rømer s'adonà que això era degut a que la llum havia de viatjar molt més espai si la Terra estava en el costat contrari del Sol que Júpiter o en el mateix costat. Aquests 16 minuts era el temps que tardava la llum a travessar l'òrbita de la Terra. Rømer va obtenir una velocitat de 225.000 quilòmetres al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors amb mètodes diferents van acabar de precisar aquesta velocitat.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Contundent missatge del Papa Lleu XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
2: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
0: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle. Ha instat també a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda es reuniran víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb els bisbes espanyols.
2: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
0: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del Papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
3: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
0: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
3: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre tres símptomes, com ara la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
0: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
3: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida, denuncien un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que encara està regulat, diuen, per una normativa dels anys 90.
0: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
3: El cicle Iniciativa de Temporada d'Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia, amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
0: Els esports, la Penya i el Barça jugaran les semifinals del play-off pel títol a la Lliga Endesa, Anna Freixa.
4: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie al millor de 5 partits.
0: I el temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir, sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova crida del Papa Lleó XIV a la Concòrdia en contra de les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la Cambra Baixa, un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
6: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
2: La pluralitat política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
6: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
7: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
6: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Això al Congrés, però també aquest matí a Madrid, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església, ha estat davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda, el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
2: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
8: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
9: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
8: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: El periple de Lleó XIV a Madrid està arribant a la seva fi, mentre Catalunya n'espera l'arribada demà al migdia a Barcelona. El pontífex té una agenda tapaïda amb la visita a la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys. Dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia, el papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Vic. Començarà a les 6, però Lleó 14 hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el Papa Mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 2:15 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: A Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat als voltants de la catedral i de l'Estadi Olímpic. Hi ha restriccions de trànsit i l'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro, que es reforçarà.
10: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
11: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
12: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
10: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat dat al perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. A més, són moltes les persones i institucions d'arreu de Catalunya que es preparen per anar a veure el pontífex. És el cas d'un grup de joves del Bisbat de Vic que esperen aquesta visita amb molta il·lusió. I han parlat els companys del 9FM, Guillem Rico.
13: Elia Rojas i Marc Escarravill són dos de la cinquantena de joves de la delegació de joves del Bisbat de Vic que es desplaçaran a Barcelona o a Montserrat per anar a veure el Sant Pare. Aconseguir entrades per anar a l'estadi va ser una odissea, diuen, però hi seran.
14: Jo crec que donarà un missatge bastant de que hem de viure en comunitat, no? De que la fe, si no la vius amb altra gent, si no dones el missatge, no és una fe viva.
15: Estem en uns moments de la nostra societat en què l'egoisme, no només individual de les persones, sinó també dels diferents governs, fan que visquem en un món on tothom es baralla per tot. I precisament el que ens demana el Pare és això, alçar la mirada i comportar-nos com a veritables cristians. Hi ha una set espiritual, la dimensió física és important, però sense una dimensió espiritual jo penso que estem incomplerts.
13: Dimecres seguiran la missa a la Sagrada Família a través de les pantalles gegants que ha muntat el Bisbat de Vic al seminari.
0: La visita ha centrat també les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català i critiquen el paper que hi han tingut en aquesta qüestió tant el cardenal Omella com el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. El PSC valora la visita del Papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el Papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
17: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
16: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al Papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
18: Passar de les paraules dels fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
16: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
19: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
20: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
16: Avui a Madrid la diputada de Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al Papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
0: Són 3:45. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
21: A l'estudi participaran una desena de pacients, els que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
22: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament al que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
21: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
0: La vaga de biblioteques s'estén a tot el sector a Catalunya després que s'hi hagin sumat biblioteques municipals d'arreu del país, denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que està regulat encara, diuen, per una normativa dels anys 90.
3: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
23: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. I ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
3: La Meiró també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat comtal van acabar amb càrregues policials.
0: Entitats ecologistes i socials a les Terres de l'Ebre denuncien que ni els ajuntaments ni els regants del Delta estan reclamant els sediments necessaris per protegir-lo, alertant d'un pacte de silenci i de les conseqüències que pot tenir a curt termini. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
24: Després d'analitzar les al·legacions presentades per la taula de consens al Pla Hidrològic de l'Ebre, els col·lectius Associació pels Sediments, Ecologistes en Acció i la CGT Terres de l'Ebre hi veuen un pacte de silenci, perquè en el document de 50 pàgines que es va presentar no s'esmenta ni una sola vegada la paraula sediments. A més, acusen la Confederació de destinar només un 0,75% del pressupost a proves. Escoltem Josep Juan, de l'Associació pels Sediments.
25: El gruix d'inversió del quart cicle se centra en les actuacions en el domini públic marítim terrestre, 27 milions d'euros. Això és una dada que és espectacular i clamorosa, no? Ara resulta que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre invertirà el que se suposa que farà en sediments a la costa.
24: Els col·lectius consideren que fer seguidisme de la proposta de la Confederació tindria conseqüències nefastes per al Delta.
0: A Tarragona, l'anella mediterrània, el Parc del Francolí, Bona Vista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
26: Es tracta d'espais amplis i de fàcil accés. Dos punts es troben a Ponent, dos a la zona nord i dos més al centre. L'espai més gran serà el de la Marina Port Tàrraco, amb un aforament previst per 20.000 persones. El divulgador científic Joan Anton Català explica que els punts s'han fixat després de fer simulacions acurades i d'haver trepitjat terreny.
2: Es van identificar per sentit comú, per coneixement de la ciutat, evidentment, dels llocs de la ciutat, però després s'han fet simulacions. Es van fer simulacions en programes especialitzats per fer aquestes simulacions que ens indicaven mapes d'ombres, posició del sol, que ens indicaven doncs, si des d'allà hi podria haver-hi visió col·lectiva de l'eclipsi.
26: En canvi, les platges no tindran bona visibilitat i, per tant, són espais que no es recomanen, com tampoc les zones naturals i boscoses. L'Ajuntament de Tarragona repartirà ulleres homologades entre la ciutadania.
0: I el calendari de falles de l'Alta Ribagorça en seta temporada. Divendres, el municipi de Durro donarà el tret de sortida a l'edició d'enguany. Ho a Ulla i de Ràdio. Sergi Guiu.
4: Aquest divendres, Durro viurà la primera de les baixades de falles. Durant el juny, els municipis de Senet, el dia 20, i els pobles de Boí, Casós, el Pont de Suert i Vilaller, el 23, completaran l'agenda falla. I de tot plegat, ho deia el president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Albert Palacín, amb les particularitats, singularitats i característiques d'organització de cada municipi.
5: Actualment, cada poble organitza les seues falles amb la seva singularitat. O sigui, cada poble té la seva mena de normativa interna de com gestionar-s'hi les falles, tenint en compte aspectes com el número de fallaires que pot acollir cada poble, la tipologia de falla, el recorregut haver de transcórrer els fallaires, on s'hi poden col·locar el públic.
4: El calendari de baixades s'allargarà també al juliol, Barruera el 4, Erill la Vall l'11, Taüll el 17, el Pla de l'Ermita el 24 i Llesp el 25 en seran els protagonistes.
0: I en cultura, la segona edició del Flash de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flash Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neurgonen, al Lliure de Montjuïc, al Monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
7: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
6: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
0: I les obres al campanar de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme. Està previst que estiguin enllestides la primera quinzena de juliol. Canal Blau, Carles Monasterio.
8: Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la punta, la icònica església de Sitges. La intenció és que sigui el més fidedigne possible amb l'original, mantenint l'essència de les diferents èpoques en què es va construir cada metre de la torre. També s'han restaurat els 12 vidres que conformen la corona de la Immaculada Concepció, que s'enfila al capdamunt del campanar a gairebé 40 metres d'alçada. Jaume Trullà és l'arquitecte de l'obra.
9: El que seria l'estàtua, ens van portar l'alegria de que estava en molt bon estat de conservació, és una pedra que ha resistit perfectament, i on sí que vam trobar alguna deficiència era la corona, els vidres estaven totalment, bueno, hi havia molts d'ells que ja no hi eren, estaven amb fongs, amb fissures, llavors els hem reposat tots.
8: L'obra del campanar està prevista que pugui estar enllestida a principis de juliol i la voluntat és, a partir de l'any vinent, també actuar al lateral de la rectoria que toca a Marc, que també ha patit despreniments.
0: I és moment per als esports. Amb l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
27: Bon dia, Marta. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà ara a semifinals del València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
28: Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
10: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
28: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
27: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de les semifinals del play-off pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la Ciutat Esportiva. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa Irún per 17-37 i encadena la 13a copa seguida, la número 30 de la seva història. Escoltem Carlos Ortega, el tècnic blaugrana.
11: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición estaba Emil ahí detrás parándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras y en el último partido ante la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre.
27: I en futbol s'acaba el camí de l'Europa en la fase de descens a segona divisió. Els escapulats van perdre la pròrroga per 3-2 a Balaïdos contra el Celta Fortuna. El partit havia acabat amb empat a 2 i l'anada amb empat a 1. L'eliminatòria es va decidir a favor del Celta per millor classificació a la fase regular. Escoltem Jordi Cano, jugador de l'Europa.
12: Trist, perquè al final ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a la Hypermotion, però d'altra banda també és super orgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut, hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser.
27: I en futbol a sala, l'Indústria Santa Coloma ha presentat el seu nou entrenador. El substitut de Xavi Closa serà Jorge Vargas. Serà la primera experiència del tècnic barceloní a primera després de dirigir el filial d'Indústries.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Papa Lleó XIV fa una crida a acabar amb el discurs d'odi i a rebaixar la crispació política en la intervenció inèdita que ha fet un pontífex al Congrés. El Papa ha aclamat contra l'eutanàsia i l'avortament i ha criticat la discriminació dels immigrants i el rearmament del món. Un papa que també ha titllat de plaga els casos acumulats d'abusos sexuals a l'Església i ha demanat als bisbes espanyols que escoltin i reparin les víctimes. Algunes associacions d'aquestes víctimes han criticat que Lleó XIV s'hagi referit a aquesta qüestió, excloent veus crítiques de la reunió prevista per avui a la tarda. El Departament de Recerca i Universitats no reforçarà el personal dels tribunals de la selectivitat. Les proves d'accés a la universitat coincideixen dimarts amb una nova vaga de mestres i professors i també amb la visita que el Papa començarà a Catalunya. Per això, el govern recomana als estudiants que arribin als exàmens amb temps. L'Iran dona per acabats els bombardejos contra Israel, tot i que amenaça de represàlies més fortes en cas de nous bombardejos al Líban. Israel i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des del començament de l'alto el foc, a l'abril. Donald Trump ha instat les dues parts a aturar els bombardejos i ha assegurat que les negociacions finals per la pau estan en marxa. L'Audiència Nacional estrenya el setge al PSOE i cita com a testimoni la presidenta del partit, Cristina Narbona, per les maniobres de Leire Díez per desactivar causes judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Justament avui, les acusacions populars del cas Plus Ultra han demanat la imputació de les filles de l'expresident, Rodríguez Zapatero, per blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. Catalunya lidera a Europa i Amèrica un assaig clínic innovador per avaluar la seguretat d'una cirurgia que podria frenar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials. Consisteix a drenar el líquid del cervell que s'acumula i que causa aquesta demència. La segona edició del Flash de Tardor, la proposta barcelonina del Temporada Alta Gironí, programa 7 espectacles internacionals del 16 al dia 29 d'octubre. Es tracta, sobretot, de peces molt destacades i variades del teatre europeu i llatinoamericà.
1: Esports.
2: Nicola Provítola deixa entreveure que no seguirà el Barça la temporada vinent. Són declaracions del basà blaugrana a la prèvia del partit de demà contra el Tenerife en el primer enfrontament de les semifinals de Lliga CB. De resultes d'aquest primer partit de l'eliminatori entre el Barça i el Tenerife, l'equip del Barça d'hoquei patins es veu obligat a jugar el cinquè i definitiu partit de les semifinals de l'hoquei Lliga davant l'Igualada a Blanes. I dijous comença el Mundial de Futbol i aquesta matinada la selecció espanyola juga l'últim amistós abans de debutar dilluns vinent contra Cap Verde a Atlanta. A les 4 s'enfrontarà al Perú en un partit que jugarà a Mèxic.
0: Tarda assolellada amb núvols només al Pirineu que poden deixar anar alguns ruixats puntuals i febles. També en poden caure, localment, sobre el massís del Port. L'ambient càlid a tot arreu, amb màximes més altes del dia a l'entorn dels 35 graus. Tot i que pugen, demà començaran a baixar. 3CAT Info.

0: Acte de record i homenatge a les persones que moriren a les institucions psiquiàtriques de Sant Boi, principalment durant la Guerra Civil. Dissabte 13 de juny al cementiri municipal de Sant Boi a partir de 6:45 de la tarda. Aquest homenatge està inscrit en el marc de la programació Mai Més Memòria per la Dignitat. Dissabte 13 de juny al cementiri municipal de Sant Boi a partir de 6:45 de la tarda. Coorganitza Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb la Direcció General de Memòria Democràtica i la plataforma Besnets per la Dignitat, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.

0: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
1: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de La veu de la gent gran. La vida en parella després de la jubilació és una etapa que pot ser molt enriquidora, però també implica una adaptació important. De sobte, dues persones que abans passaven bona part del dia separades poden trobar-se compartint molt de temps, cosa que pot generar tant oportunitats com tensions. La feina sovint estructura el temps i els rols de cadascú. En jubilar-se és útil construir noves rutines conjuntes i també preservar espais individuals. Passar més hores junts no sempre és fàcil. Respectar les necessitats personals, les aficions pròpies i els moments de solitud pot ser tan important com fer activitats en comú. Si la jubilació coincideix amb la marxa dels fills, es poden acumular canvis importants. S'ha de cuidar més la comunicació, ja que continua sent una de les claus principals pel benestar de la parella. Dissenyar la vida amb més llibertat. La pregunta deixa de ser què hem de fer i passa a ser què volem fer. Avui som dilluns 8 de juny del 2026. Iniciem el programa 564 de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, amb aquesta primera part donem la benvinguda als nostres col·laboradors, que és la Maria Lluc, que avui ens ve una mica accidentada. Bona tarda, Maria.
2: Molt bona tarda a tothom.
1: Vinga, la Imma. Bona tarda, Imma.
3: Hola, bona tarda a tothom.
1: La Conxita.
4: Hola, bona tarda. Bona tarda.
1: I l'Adrià, com no. Acosta't al micro, Adrià, si no, no et
5: bona
1: sentirem.
5: Bona tarda a tothom.
1: I vinga.
5: De totes maneres, volia fer... M'ha semblat perfecte el davantal que has fet, però t'has deixat una cosa, i és que és què podem fer.
1: Sí.
5: Què volem, no?
1: Que sí.
5: Jo crec que amb això que parlem del deteriorament i tal, sempre hi hauria aquesta darrera opció.
1: Sí, però això és... Saps què passa? Fer? Que ja ho hem tocat tantes vegades, de que quan arribes a vell tens unes limitacions, que dic avui no toco les limitacions. Avui dic les coses agradables,
5: bé,
1: oi?
5: Bé,
1: Maria, avui, com la passada vegada que vau estar aquí amb l'Adrià i tots vosaltres, l'Adrià va estar parlant dels cinc sentits i va tocar un tema que va ser... va tocar tres sentits, que va ser el tacte, l'olfacte i el gust, oi? Va tocar una mica la boca. Llavors, jo crec que també és molt important que toquem, ja que vam parlar de la boca, l'higiene vocal, perquè moltes vegades veiem anuncis per la tele de dentífics, d'elixirs, en català com es diu? Elixirs, també?
5: Jo crec que deu ser elixir.
1: Sí, oi? Bueno, o col·liri...
5: Amela germinada.
2: Col·lutoris.
1: Col·lutoris, exacte. Col·lutoris, fils dentals, etc. Productes per blanquejar les dents. I ens agradaria que ens fessis un petit resum de tot el que existeix i què hi ha de cert amb tot el que anunciem. Bueno, ja sabem que la tele és com internet. I que em perdonin el senyor...
2: Home, jo, no, sense ànim d'atacar a ningú... segurament el que parlaré avui, el sector dels dentistes se sentirà una mica agredit. No tinc res en contra d'ells, però el que sí que és cert és que el número de centres odontològics per càpita des dels anys 70 fins ara s'ha disparat d'una manera escandalosa. I la salut bucal de la població, només hi ha hagut una intervenció que ha fet que millorés dràsticament, que va ser quan es va decidir fluorar l'aigua.
5: Només hi ha un sector que supera els dentistes, que són les ungles, eh?
2: Ah, també és veritat!
5: Ho sento molt, perquè no sé vosaltres com aneu d'ungles, les quatre...
2: Jo no soc de protera. Dic ser l'excepció, no soc consumidora. No?
1: La propera vegada parlarem
2: no
1: del cuidado de les ungles, no perquè hi ha moltes persones que també pateixen de que se'ls desfulla... Però, bueno,
5: ja en parlarem.
1: Avui parlem de la boca, eh?
5: Parlo del mercat i totes aquestes coses.
2: Sí, però això, l'única intervenció que realment s'ha vist una millorada en la salut bucodental ha sigut quan es va florar l'aigua. Això va representar moltíssim. Aleshores, per una salut bucodental es recomana allò del 3-3-3, que és rentar-se les dents 3 cops al dia durant 3 minuts mínim. Llavors això altres, la norma altres és una norma bastant establerta. Després un també es preguntaria, vale, si jo em rento les dents tres vegades al dia, per què després vull un col·lutori?
1: Clar.
2: I que, bueno, la pasta de dents, en el fons, també, abans de tancar aquest tema, el que per mi principalment, en condicions estàndard, el que més diferencia l'una de l'altra és la quantitat de fluor. I després podràs tenir clorofila, però és un tema de sabor, de frescor, de tal... Però a nivell, des del punt estrictament clínic de salut, és la quantitat de fluor. De fet, normalment, els adults tenen més fluor que els nens, perquè també un excés tampoc no cal. I el fluor és el que fa que mantinguis el teu esmalt, i llavors és el que promourà que tinguis una boca sana, que tinguis menys càries i menys afectacions a les genives, tot això. Per què un col·lutori a part? Perquè hi ha molts llocs que el... O sigui, també, després també s'ha recomanat un cop al dia passar el que és el fil dental, que ara van amb cera i tal. Per què a part el col·lutori? Perquè hi ha llocs, hi ha, sempre hi haurà algun racó on el raspall de dents no arriba i el fil dental tampoc. Llavors es fa el tema del col·lutori perquè allà arriba. També hi ha molta gent, que això també està bastant de moda, que en comptes de... que s'utilitza l'irrigador, que sí, que està molt bé.
1: El?
2: L'irrigador.
1: Ah.
2: Irrigador, en comptes del fil dental, sí, sí, un irrigador.
1: El que et posa el dentista quan vas...
2: Sí, no, parella, igual que hi ha raspalls elèctrics, també hi ha irrigadors que pots tenir a casa, I hi ha gent que el fa servir. Sobretot, per exemple, si tu tens artritis, compra't un irrigador, no et liguis amb el fil dental, t'anirà millor. T'anirà millor. Aleshores, a nivell de pasta, bàsicament és això.
1: Que tingui fluor.
2: Sí.
1: L'essencial és que tingui fluor.
2: Sí, uns 1.200 o així. Després hi ha algunes més enriquides, que és, bueno, quan es veuen dents més febles. Que també, a més, tot això és molt genètic i depèn molt de l'equilibri. O sigui, la saliva és àcida i una mica s'anirà carregant el teu esmalt. Aleshores, dependrà molt de l'equilibri entre el teu esmalt i aquesta acidesa de la teva saliva. I això sí que, per això hi ha gent que té tendència a fer moltes més càries o a fer dents més genives sensibles. Té tot a veure amb això i aquesta part no la pots controlar. Aquesta part és una mica genètica.
1: O sigui, que això no, ni pasta de dents, ni col·litori, ni res.
2: Si t'ha tocat, t'ha tocat. Home, si resulta que la tens molt àcida, s'està carregant el teu esmalt, intenta que sigui una pasta molt més enriquida en fluor. Però poca cosa més pots fer. Després hi ha també col·litoris i pastes per la gent, per les genives o per les dents sensibles? Sí. Sí. I aquest normalment, que a part d'incloure fluor, també inclouen substàncies que són desensibilitzants, no? Perquè no estiguis tan incòmode. Però poca cosa més. De totes maneres, tot és com molt paradoxic i depèn de l'equilibri, perquè quan tu vas al dentista, per qualsevol intervenció que et facin, sovint et demanaran que utilitzis un col·lutori amb clorhexidina, que és antisèptic, que això és normal, si et treuen un ADN o algo que no s'infecti. Però després la clorhexidina és la primera que, com la vagis utilitzant massa, t'acaba generant taques a les dents. I de fet ara ha aparegut, que això és relativament novedós, hi ha pastes de dents contra les taques de la clorhexidina, perquè no és una taca normal, és un altre tipus de taca. I bueno, doncs per prevenir-ho, si saps que pel que sigui t'han de fer una intervenció i et diuen 3 setmanes amb clorhexidina, ostres, utilitza aquesta pasta, t'ho recomano, perquè si no s'apaga cada taques, no? Que es quedin allí.
1: Parlant de taques, hi ha persones, sobretot les persones fumadores, que se'ls hi fa les dents negres. Hi ha alguna pasta o algun producte? A veure, estem parlant ara en general, perquè hi ha molta gent de la nostra edat que ja les dents que té són d'aquestes que se les pot rentar
2: a
1: la rentadora.
2: Ja. sí, ja tota la vida hi havia existit una pasta que era un pols, que no diré el nom, que era antifumadores, que era especial per fumadors. No sé, la gent l'utilitzava, la veritat que no sé ben bé, però, bueno, sí, clar, el cafè i el tabac et faran sortir taques.
1: Yeah.
2: I jo dic, per menys per experiència pròpia, el meu dentista, que ara ja està retirat, sempre m'ho deia, quan jo li deia, ostres, li deia, blanquejador, em deia, no penso donar cap substància blanquejadora. Perquè normalment són abrasives. Els que realment blanquegen són abrasives. Aleshores, diu, clar, si tu tens unes dents molt sanes, que no tens ni mitja càries, que aquest equilibri entre el teu sarro i la teva saliva i el teu esmalt és superestable, tu li poses un blanquejador d'aquests potents i ja t'has carregat aquest equilibri i començaràs a tenir el que no tenies. Era superanti de tot això. A lo millor li deia, bueno, pues, fes-me una neteja bucal. Mirava així i deia, te la faig perquè sé que estèticament vols, però no et penso fer-te, no et recomano que et facis una neteja amb una boca sana, amb més freqüència de 4 anys.
3: Això es contradiu una mica als dentistes.
2: Dir, però, claro, perquè hi ha un tema estètic que és que clar, si tu vas al dentista i dius és que jo vull tenir les dents blanques, pues vale, està clar el que farà. Te les blanquejarà. Tu li has demanat, tu. Ara, a nivell de salut bucodental, realment és el millor fer una blanquejantant i tal? Acabaràs fent més càries, o sigui, estàs exposat a coses, i això el dentista no t'ho dirà.
3: El que parlaves...
2: Dit, és un sector que ara pensaran que he vingut a atacar-los, no. Però és que jo tenia un dentista que era superprudent.
3: Clar.
2: I aleshores, clar...
3: I legal?
2: Bueno, legal, també... O sigui, no és que siguin il·legals, també era molt diferent. Aquell dentista era molt bo, no, sense desqualificar ningú. Era el que eren antigament, que no són odontòlegs. Eren metges, que després havien... metges estomatòlegs. Llavors ell s'ho mirava des d'un altre punt de vista. I era molt així, era... I també feia coses que altres, que molts dentistes no poden fer.
3: Clar, perquè jo el que parlaves del tema de la neteja de boca, jo vaig anar a fer-me la neteja i em diu, te la tindries de fer cada mig any. Clar, jo considero que cada mig any
2: no?
3: se'm desfarà.
5: No, ho trobo una barbaritat. Bueno, jo moltes, m'estic callant.
3: El tema de l'esmalt, no? Se't va rascant, et van rascant l'esmalt.
2: Claro, claro. Llavors per això ja em deia, amb una dent sana com la teva, a més, ho estàs fent, t'ho estic fent exclusivament per temes d'imatge, no per un tema perquè sanitàriament necessitis, cada 3-4 anys. I continuo tenint totes les dents i ni una càries.
3: Clar, ara tenim molt de costum, ara... Bueno,
2: però també, perquè ell m'ho deia, no és normal el teu, o sigui, tens un equilibri que et va de conya. Això passa, això toca la loteria, no és que jo sigui millor que la resta de la població, ni molt menys.
3: Ara no...
5: No, hi ha malalties que trenquen l'equilibri, malalties hepàtiques del fetge, hi ha malalties que fan o del ronyó, o...
2: L'estómac mateix, el reflux.
5: El síndrome de Sjögren, que ja és una cosa molt determinada, que us afecta més a les dones, que és el síndrome sec aquest.
2: De la boca seca.
5: De la boca seca, que fas... No tens llàgrimes, no tens saliva, i pobres noies ho passen molt malament. Però això ja seria patologia associada i no podríem. Jo volia fer un comentari. Has parlat de les cremes i de les cremes dentals i evidentment la composició de la crema dental és important. Jo faria, crec que val la pena recalcar dues, bueno, lo del fil dental en geriatria o en gent gran, la veritat és que en aquests moments, que és una llenquiada això del fil dental, ensenyar-li amb un senyor de 80 anys, porti dentadura postissa o no, com ha de fer anar l'artilugia aquell, posant unes postures que estic fent de bailarina flamenca, és complicadíssim.
2: No, però això de lo de l'irrigat.
5: El fil dental. Llavors l'irrigador estaria bé. El que és important és raspallar les dents, o sigui la crema dental sense un bon raspallat no serveix de res.
2: Això és cert.
5: Vale? O sigui,
2: si no raspalles llavors, no te vas a començar.
5: Primer s'ha de raspallar. I després les cremes i per tant s'ha de canviar sovint el raspall perquè si tingui una certa efectivitat ni cerdes blandes ni cerdes dures, unes mitjanetes que notis que funcionen. I després el que sí que aconsellen, perquè el flúor, el calci i totes aquestes coses, algunes porten iode una mica, totes aquestes cosetes que porten les cremes són d'una senzillesa curiosa, eh? Llavors, el que sí que aconsellen és, perquè després hi ha gent que després de rentar-se les dents glopeja aigua, doncs el poc efecte que et pugui fer el fluor que t'acabes d'enllustrar les dents se'n va en orris. O sigui que...
2: Jo tenia entès que era al revés, és a dir, que molta gent abans de rentar-se les dents glopeja aigua, i això sí que no es fa. L'ideal és que ho facis en sec, aquest raspallar-les,
5: sí,
2: i després una mica de glopejar, o sigui, una mica de golpejar per una esbandida, per treure tota la brutícia que has estat rascant. O te la quedes allà.
3: Clar, és que la crema te l'has de treure.
5: Treus la dels morros, però no la de dintre
3: la
5: boca.
3: La de dintre te l'has d'empassar?
5: És que no t'has, o sigui, no has posat allà a mig tub de pasta.
3: No, home, però quan em raspa, em queda tota la boca, que sembla que
2: sí.
3: que m'hagi agafat minuts, la ràbia.
4: 3 minuts són molts, eh?
3: Jo 3 sí. minuts no estic, no, és que no tinc temps.
4: Clar.
3: Si a vegades estic assentada i molt, dic...
4: Aquests raspalls que venen...
2: Elèctrics, ja, t'has disparat l'alarma.
4: Sí, aquests no s'acaben mai. Ara sembla que no s'hagi d'acabar i s'ha fet mal bé. Estàs allà esperant que vagi
2: sí, sí, sí,
4: el sol
2: sí,
4: final.
2: Pita, dius, home, va, ja m'he pitat tu. Sí, sí.
4: Sí.
3: Ah, el meu no pita.
4: Bueno, no pita.
2: Les noves generacions de raspalls ja piten.
3: Ah, no,
4: no pita. Fa un soroll més seguit.
3: Fa anys que el tinc, però no...
2: Que això no hi ha evidència ni res, però jo quan em rento les dents amb el raspall elèctric, quan acabo em noto la boca més neta que quan ho faig manualment.
3: Home, clar.
2: Però no hi ha evidència, no? No sé.
3: No. De fet, jo és que ni fil dental, perquè quan si t'ho passes i ja t'ho poses entremig del queixal, sobretot el queixal del seny, que a vegades, segons amb quin raspall no t'arribes, amb l'elèctric, aquell petit,
2: sí.
3: T'arribes...
5: També una cosa que és important és que si nosaltres ens poguéssim treure la mandíbula i veuríem les dents, i les dents estan posades, són com a petits testos, o sigui, les genives, la mandíbula té uns foradets i estan allà posades les dents, i són les genives els que
3: protegeixen
5: no? I agafen la dent a la mandíbula. És molt important també fer una mica de massatge gingival, o sigui, amb el raspall, i sobretot perquè això va molt bé als elèctrics, passar-t'ho per la geniva sí. Per estimular la circulació.
2: Sí, però clar, per exemple, a mi m'agrada molt l'elèctric, però jo me n'adono que sí, que afecta més a la geniva, i aleshores si tens les genives sensibles, no sé si realment pots fer un elèctric.
5: Però això seria una altra, sí, això no, seria problema. Una patologia, no? Però vull dir, sí,
2: home,
5: clar,
2: sí que hi ha capçals més tous, perquè per aquests casos jo crec, però no ho tinc clar, sempre tinc els meus dubtes.
3: El que moltes vegades ens oblidem, sobretot sento moltes persones que a vegades, jo curiosament els hi pregunto, és la llengua.
2: Ah, no, s'ha de fer.
3: La llengua, moltes persones no se la
2: sí,
3: netegen.
2: Home, clar, allà es queda molt.
3: I jo amb el mateix
2: és l'últim. Sí, si faig les dents, ja vaig acabar.
3: Les dents i després la
2: llengua. I aleshores ja tot fora, sí.
3: Llengua sí. O llengua?
2: Llengua.
3: Llengua no és l'idioma?
4: No, la llengua és el que parles, però la llengua també és la llengua.
3: Llengua sí, és la llengua, és o sigui, la llengua no existeix.
2: La llengua no
4: llengua és un vulgarisme.
3: Vale.
4: Perquè diríem, tècnicament.
3: És que a vegades amb aquestes paraules em confon,
2: és molt familiar, llengua és molt familiar.
3: És com dir ganivet o gabinet.
2: Ganivet.
3: Clar.
4: No, ja són les dues paraules, el
3: clar,
4: ganivet i el
3: però
4: ganivet.
3: Quan a vegades... porta'm un ganivet o un gabinet.
4: Però, per exemple, aquí sempre hem dit aigua, aiguera, paraigua.
2: Ja, per sí.
4: Per nosaltres, vosaltres, totes aquestes coses deien a casa meva almenys, potser en una altra casa no. Però això no és més el català que li diuen el vulgar, per
3: ja,
4: dir-ho d'alguna
3: ja,
4: manera.
3: Ja, bueno, doncs,
4: una
3: llengua.
4: Manera menys culta de parlar o alguna cosa així.
3: Doncs ja, ara sí. Ja ho tenim clar, la llengua. Doncs el que et deien, no?, de netejar la llengua, moltes persones no tenen aquest costum. I la llengua és un caos, tu vas comentar-ho l'altre dia, no?, de microbis, oi?
5: Sí, sí, a veure, tot la boca és un niu. Llavors, amb el que hem de procurar és eliminar-los, com deia la Maria, de forma regular, per mort de que no es faci una altra cosa que se'n diu... que té un nom en català i no me'n recordaré, el sarro. Com se diu?
4: Ah, no tinc ni idea. No.
5: Perquè no es faci el sarro. O sigui, tenim els bacteris, van produint restes d'alimentaris i restes d'això, i a la llarga es produeix el sarro, que el sarro és el que... El sarro.
2: Aquí en diuen fong dental, tosca.
5: Tosca.
4: Tosca, tosca sí. Sí, ara ho he dit, sí, perquè no ho utilitzo. Jo també dic sarro.
5: La tosca dental. I llavors tosca, això tosca. Es diposita en la juntura entre la geniva i la peça i va fent...
2: Va
5: baixant la geniva i
2: sí,
5: pot
2: sí.
5: Fer que va saltant la peça.
2: Sí, sí, sí.
4: I una pregunta així que no hi entenc gaire, no. Però una mica l'equilibri que pots tenir dins de la boca amb la teva saliva i tot això, que també no sé, és com l'estómac, no? No sé si hi ha una flora, però suposo que
3: sí,
4: no.
3: Sí, sí, sí.
4: Que tant de col·lutori i tant de... Tant, em refereixo a tant, no? Zero. Però que també ho pots espatllar, si tens com una...

0: gasto d'això de col·lutòria, no he estat mai. Arribo fins aquí només amb una peça perduda i encara perquè me la va petar el casal del seny. Tampoc no me l'he rentat tres cops al dia, ho he rentat dos cops al dia. Va. Vull dir, no sé, saps allò que dius, potser tinc sort i no he tingut cap problema, però a vegades tan clar, exagerat.
1: I és el que dèiem.
0: És una pregunta només.
1: Tot depèn.
2: No, la pregunta està bé i es produeix una el que se'n diu una disbacteriosi. O sigui, mentre hi ha equilibri, o sigui, la nostra boca està plena de microbis. Si hi ha equilibri entre ells, no, tots som amics i més o menys l'uno per l'altre, ¿vale? El problema és que si abusem o fem, bueno, és com si prens un antibiòtic d'amplíssim espectre, llavors poden créixer coses que s'aprofites, com són els fongs, no?
3: Sí, fongs a la boca.
2: Fongs a la boca, moltíssims. Se'n veuen, eh? Se'n veuen.
3: No, i a veure, jo vaig pel consum dels tractaments pels fongs a la boca, i sí.
0: Carai.
2: Llavors tens tota la raó, vull dir, no cal passar-se, i hi ha gent que s'obsessiona, eh? Vull dir, és igual... Sí.
1: Hi ha persona que no s'ha rentat... A veure, jo parlo de la meva mare en concret. La meva mare no s'havia rentat mai les dents, mai.
0: Clopejava amb llimona o coses d'aquestes.
1: No sé què es feia, però no, la meva mare va morir amb tota la boca sencera.
3: Això també és a veure una mica amb hàbits que tenim desenvolupats, no? És a dir, antigament no hi havia res pels adents.
2: Bueno, tu has parlat de la qualitat de la saliva, i això de tu mamà,
1: sí, no,
2: i te'n vas amb...
1: No vull dir amb això que no ens hagin de rentar les dents, que era un cas...
2: El que té la sort de
1: tenir... Era excepcional.
2: Que té la sort de tenir una saliva saníssima, equilibrada, sí, i tal.
3: Sí, doncs... sí. I de fet, el que volia dir és que antigament, quan no hi havia res pels adents, i això, per això, o sigui, sempre, després de dinar, què es feia? Es feia la fruita, perquè la fruita t'ajuda a netejar. En canvi, ara continuem amb el mateix hàbit, que ja no té sentit, perquè si trentes les dents, d'aquella peça de fruita l'absorbiràs molt millor si la prens sola que no després de dos plats abans. O sigui, si t'esperes, rentes les dents, i al cap d'una hora i mitja o així, a mitja tarda, dius, ara vaig a fer una poma, una mica de meló i tal, absorbiràs molt més les vitamines. I ara ja no et cal la fruita després de dinar, perquè ja t'estàs rentant les dents. Però que ja són hàbits que s'han quedat dins de la nostra cultura, i realment jo tendeixo a divorciar-ho ara ja. Perquè penso, absorbiré millor aquesta peça de fruita si m'ho prenc a mitja tarda, a les 6 de la tarda. Bueno, només això, aquesta observació.
2: Sí, una consideració. No,
1: bueno,
3: manies meves.
1: No, a veure, una bona higiene bucal jo crec que és necessària. Jo he posat l'exemple de la meva mare, però bueno, la meva mare era, com deia el meu cunyat, deia que era d'un altre planeta, no? Perquè no la puc posar com a exemple. Però sí que és cert que, mira, nosaltres en una família hi ha tres germans, i cadascú té...
3: Sí.
1: Un tarannà, una té la boca que la té feta un fàstic, l'altra la té forta com un roure, i l'altra no té res. Tot depèn també de lo que tu dius, de la saliva,
3: d'aquest equilibri,
1: de l'alimentació. Jo crec que l'alimentació també deu tindre molt a veure en aquest cas, no?
3: Sí.
1: Doncs molt bé, Maria, sé que tens d'anar, i desitgem que et milloris molt, que aquest ombro se't curi.
3: Jo també.
1: I que la propera vegada parlarem dels tractaments d'ungles, que també... ja que l'Adrià ho ha tret, parlarem sobre... que hi ha molta gent que si li desfulla, si hi ha algun tractament específic...
3: Quan s'esquerden i coses d'aquestes.
1: Perquè, exacte, ens parlaràs del tractament.
3: Sí. Molt bé.
1: Vinga, unes bones vacances, Maria.
2: Vinga. Molt bé, que vagi bé.
1: Bueno, Adrià, ara tindríem de començar amb el que vam deixar a mitges l'altra vegada, que era el tema dels faros i les antenes, no? Però abans et voldria fer una pregunta, perquè molt sovint, quan saben que tens de vindre a la ràdio, em diuen, ai, si ve l'Adrià, pregunta-li això. Normalment, si són preguntes personals, com ara, mira, m'ha sortit un mussol i digue-li què em puc posar. Ja, és que ni t'ho pregunto, no? Però aquests dies em van preguntar sobre un tema que crec que moltes dones el patim, sobretot les dones, el tema de les rampes nocturnes. A què poden venir i què podem fer per... Crec que és un tema general. Abans de continuar, només que facis una pinzellada, i si et sembla, un altre dia ho toquem més a fons.

0: Bueno, no és molt fàcil, de fer una pinzellada. Sí que és cert que això, i fins i tot hi han síndromes de nova descripció, igual que els TDAHs i aquestes coses que abans tots incluíem, l'altre dia parlàvem amb les meves germanes. El nostre pare havia sigut el director tècnic de l'Associació Samboyana de Ajuda al Subnormal. Se'n deia així,
1: Vull dir,
0: sí, molt fort. I bueno, era el que hi havia en aquells moments, estem parlant de fa 50 anys.
1: I pico.
0: Sí, segurament. El que vull dir és que hi ha molts, i ara, per exemple, suposo que heu sentit a parlar del síndrome de les cames de les piernas inquietes, no? De les cames inquietes. És més freqüent també amb senyores, amb dones, i apareix sobretot, són quadros vespertins, o sigui, en el moment en què et poses al llit. Tots els quadros neurològics vindrien donats, bàsicament, Vull dir, clar, amb la senyora, per exemple, no he vist síndrome de les cames inquietes amb noies de 25 anys. Tot això que estem parlant és a partir d'una edat determinada, no? A partir de la menopausa. No, quan apareixen, diguem que és difícil de resoldre. Tot això s'ha de prevenir. Ara hem parlat moltes vegades de la vitamina D, hem parlat dels complexes vitamínics, i sí que és veritat que la societat mèdica actual ha posat molt d'èmfasi en la vitamina D, i probablement uns bons nivells de vitamina D no solament, com hem dit, tinguessin que veure amb el metabolisme de l'os, que era inicialment el paradigma del raquitisme, no? Evitar el raquitisme, però després, com que s'ha posat molt de moda, s'han vist que té a veure amb altres coses, com per exemple l'estat immunitari i fins i tot l'estat d'ànims, no? I també amb el funcionament nerviós, vale? Per tant, la vitamina D seria important, i després els productes a base de vitamina B, B1, B6, B12, qualsevol de les... sobretot la B6, la B1 i la B6 són les que ajudarien el sistema neurològic a no tenir aquestes rampes o aquestes molèsties. La circulació també influeix, la microcirculació. També és un altre hàndicap que teniu amb la vostra condició de noies, no?
2: No, si ho tenim tot, eh?
0: Sí, bueno,
2: tot ho arrepleguem.
0: En aquest àmbit, sí. És veritat, la senyora té una pitjor circulació de les cames, de l'hemicòs, o sigui, de cintura en avall, té una circulació més justa, o no sé, bueno, de limitacions. Intentar evitar això afrontar-ho, alternar banys d'aigua calenta i freda, o sigui, tu et dutxes o fas la teva higiene normal, fas amb l'aigua calentona o t'aviona, i després a darrera hora, de cintura en avall, l'aigua tal com raja, almenys ara a l'estiu. A l'hivern ja dependrà una mica de la guant que tinguis, el fred, i poca cosa més us podria dir,
2: Val, perquè diu...
3: Jo pensava que era només muscular, això de les rampes. No. I té a veure amb la circulació sanguínia,
0: no. Té a veure amb els sistemes. Una cosa són les rampes i una altra cosa són les contractures. Tu pots tenir una contractura, que en un moment determinat un muscle se t'encasquilli. Uh-huh. Hem parlat de rampes.
3: És que no sabem.
2: A vegades potser no saben definir el que és una rampa, o perquè diuen que els hi fa molt de mal i que els hi queda com un munyoc. Estan dormint i els hi queda com un munyoc.
0: Això no són rampes, això són contractures.
2: Clar.
0: Yeah. I aquí això seria... Això,
2: necessitaríem
0: benvingudes, perquè això és igual amb homes que amb dones. Que, sí,
2: que no, bueno, que no, bueno. Ja que volem l'igualtat...
3: Bueno.
0: I la solució seria mantenir un cert exercici. O sigui, no té res que veure, és totalment aleatori. Normalment són grups musculars que normalment no utilitzes i que amb una postura del llit o tal adquireixes una actitud que no correspon i el muscle aquell poc habituat es contrau. No?
2: Yeah.
0: Vull dir, jo crec que seria més això, eh?
2: Clar, és que a vegades potser no ho saben definir, no?
3: I també quan et deshidrates, que has fet molt d'exercici, potser quan has fet molt d'exercici i no has begut prou aigua, a vegades també agafen rampes. No sé si és per...
2: Clar, però és que...
3: Et fa falta més líquid.
2: És el que diu ell. Hem de saber el que és una rampa o una contractura.
3: Clar,
2: una rampa deu ser allò que se t'adorm.
0: Sí.
2: Només se t'adorm,
0: sí,
2: no? El peu
0: ja
2: i la mà
0: ja
2: i
0: l'altre són contractures. I la contractura, doncs, és això. Un muscle que en un moment determinat fa un gest que no està habituat i que es queda encasquillat. Normalment és molt dolorós, però estant quieto, quietona, procurant no anar contra natura. O sigui, si veus que aquest muscle t'està afectant, no intentis recuperar la postura que tenies, deixa'l, estigue't en la postura, encara que sigui molt ridícula, però espera't, perquè tard o d'hora aquesta musculatura es desenganxarà.
2: O sigui, ni massatge ni res.
0: No, és que els massatges no fan res. A més, no et dona temps. Normalment, clar, és que no sé si estem parlant del mateix. Si estem parlant de contractures, això és un minut intensíssim, però un minut. Un minut que se't fa una eternitat, però un minut. Són figues d'un altre paner, és una altra història.
4: I això millora amb l'exercici, no?
0: Això millora fent exercici equilibrat,
3: estiraments
2: i beure molta aigua, no?
0: També.
2: Sobretot l'aigua, jo crec que l'aigua en aquest cas és primordial. Jo ja ho aconsello també, com jo n'haig de beure tanta d'aigua, però sempre per mi l'aigua és algo miraculós, no?
3: Ja com la llegenda aquesta urbana que diu que no tens potassi.
2: Perdona? Els plàtans, diuen plàtans.
4: Jo també ho havia sentit.
3: Menja plàtans, que no tens potassi. Això diuen,
4: Això del potassi.
3: La gent urbana, que dic jo. Perquè no hi entenem res, que sí, i dius, no, és que no deus tenir potassi,
4: sí.
3: Penses, vale.
2: Bueno, potser forma part d'alguna...
0: Potassi, imagina't, el potassi estem en el país de les taronges i les taronges són riquíssimes en potassi. Estem a les llimones, riquíssimes en potassi. El plàtan, canari o no canari, riquíssim en potassi. I podríem així anar definint i tal. Jo, amb una d'aquestes mirades com parlàvem l'altre dia del tacte, el zenc, no? I sembla cosa, no? D'on treus el zenc? Doncs resulta que les nous són riquíssimes en zenc, o sigui que fes un grapadet de nous cada 3 dies, 3 cops a la setmana, a mitja tarda, mentre estàs mirant ara, com si fos ahir, no? És el d'ara.
3: El d'amnistia, no? La novel·la.
0: El d'amnistia, no? Sí, és que l'altre dia parlàvem amb les meves germanes i de tot això, com si fos ahir, nosaltres no el veiem, però mentre estàs mirant el com si fos ahir, doncs et prens 3 nous i ja tens prou aport de zenc. Amb el magnesi passa el mateix, vull dir, els cigrons són riquíssims en magnesi. Vull dir, no cal tampoc fer una dieta allà super... I jo crec que si fas un menjar equilibrat,
3: ja t'aporta.
2: No cal que prenguis complements alimentaris.
0: Clar, fixa't, ara... Bueno, no sé si ho heu sentit, que a l'Hospital Clínic han fet un assaig amb uns pacients que tenien Alzheimer.
2: Sí.
0: I els han posat en el no sé quina part del cervell, perquè la veritat és que no, com un drenatge de les proteïnes, no? I diu que han millorat moltíssim i que un d'ells, doncs, ha recuperat la seva signatura i no sé què, no sé quantos. ens intoxiquem amb les proteïnes. Quan lo de les vaques boges, el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, aquell famós, era perquè a les pobres vaques els hi donaven proteïnes animals, burro. Dóna'ls-hi palla, dóna'ls-hi ofals, dóna'ls-hi el que li hagi de donar, però no li fotis a donar proteïnes animals. Doncs potser nosaltres tampoc som tan donats o tan avasats o tan preparats per menjar massa proteïna animal. Uh-huh. No, ara, i diu que, perquè he sentit, no he llegit res, és notícia d'avui del telediari, del Telenotícies. Han fet un sistema de drenatge limfàtic que s'emporten les proteïnes, la merda.
3: Tot el que sobra.
0: Sí, senyores. Jo he fet expressament, eh? No, ho he fet expressament.
2: que després els oients senten pum, perquè cada vegada que toqueu el micro se sent el... Bum, se sent un...
0: Doncs, però ara t'ho perdonem. No? Que la dieta... Que parlem, no?, de la dieta, que fem moltes barbaritats i que, clar, els quan l'edat mitjaval, quan la vida mitja era 50...
3: 40
0: i pico, doncs probablement no hi havia Alzheimer, no? No hi havia ningú que caçés papallones.
2: Home, no arribaven.
0: Clar, no hi arribaven, no? Però hem allargat la vida i hem de mirar el millor perquè tot funcioni com cal, no?
2: Vull dir, jo... Sí, però Adrià, nosaltres, la nostra generació, hem portat una... potser no hem tingut molts capricis, per lo menys parlo per mi, que tenen ara els nanos, que sí, la seva xocolata, que sí, estàvem més limitats, però la nostra alimentació que teníem, menjàvem de tot i molt natural, tal com dèieu. Llavors, clar, nosaltres ara, la vida que portem, perquè més o menys continuem amb la nostra dieta mediterrània, el que tu deies dels anous, nosaltres, la nostra generació. Però què passarà amb la generació que està pujant, que va a base d'hamburgueses, a base de menjars supercuinats? Què passarà? Digues.
0: El tall. Es donava en primer plat, però quan arribava el tall, que dèiem en català,
3: el tall
0: anava numerat. I el tall anava a tant la peça. O sigui, si
3: I,
0: érem...
3: I la vedella apareixia més tard.
2: Vedella, qui menjava vedella?
3: Qui podia? Menjàvem bé, menjàvem conill, però això tampoc era cada dia.
4: Menjava
3: a la nit era peix, bacallà o truita.
0: I la quantitat. Truita. Sí, clar, tampoc no hi havia problema. Clar, nosaltres érem 8 a casa, 6 fills.
3: I ja sabia de comptar allà.
0: Si volies repetir, havies d'esperar que algú estigués desganat. O desganada, en el meu cas, que tot eren dones.
3: Perquè, clar, té una història, és, això.
0: Clar, i ara estem en el món de la hiperproteïna, això que dèieu, no? Dels Kentuckys, dels McDonald's, de tot això, que és, doncs això, molta proteïna. I sí, ara em sembla que amb els McDonald's nosaltres hi anem poc al McDonald's.
2: No hi anem. Però, perquè no teniu els nets aquí. Si els tinguéssiu, aniríeu, sí, us asseguro que aniríeu al McDonald's.
4: Les vegades que hem anat ha sigut amb ells, no? Sí. Perquè no hem anat mai.
2: Clar.
4: Amb els fills no hem anat mai.
0: No, jo diria que no. McDonald's no.
4: Amb els nets, sí. Però clar, ja no...
2: Per això dic que què els espera aquesta generació? Uf. L'alimentació fatal. Sí que a lo millor li allargaran la vida, però de quina manera? No d'una manera.
4: Però, no, i a més també amb les xutxes. Nosaltres quan érem petits... Quines xutxes hi havia?
2: Sí. La pega dolça i el sidral.
0: El sidral.
3: Allò anava bé.
4: I
3: picava la llengua.
4: I pipes.
3: Sí, no hi havia, no.
2: Si arribaven els diners, Si això... no, la regalessi al Sidral i tot sí. el cinema te'l passaves al centre sí. catòlic que anàvem sí. xupant la regalèssia amb el Sidral i passaves tota la tarda.
4: Sí, perquè no podies mossegar-la, perquè si no, no quedava sense, l'anaves xupant.
2: No, no, i que te quedava sense, allà, o sigui, la feies allargar més.
0: El Sidral era magnèsia i magnesi, i suposo que d'alguna manera devia anar a fer... Que
2: però estava bo, avall, també, no? Estava boníssim. Estava boníssim. Ara n'he provat alguna vegada allò que...
0: Sidral regulat.
2: Sí, ara, sí.
0: Uns saquets de paper.
2: Rodonet. Rodonet. Era rodonet.
4: Sí, rodonet.
0: I això és com el cerebre de mandri, eh? Sí. Aquestes coses.
4: Però ara hi ha moltes, eh?
3: De totes maneres, és com el que dèiem de la boca, no? Amb el tema dels equilibris, que jo penso que és el més important, que ara es passen a vegans, ja no vegetarians, sinó que no n'hi ous allà, bueno, és com anar-te'n a l'altra banda, perquè hi ha un corrent aquí, de gent, i totes aquestes mares joves que fan unes coses pels nens, que dius, home, no em feu un gran massa de tant que... Per això dic que nosaltres potser teníem la sort de tenir aquest equilibri amb el menjar, saps? Era com compensat molt, molt.
4: Sí, jo
3: sempre la idea sí. era s'ha de poder menjar de tot, que era sí. l'eslògan de casa meva, no sé, la que s'ha de poder menjar de tot. I llavors menjàvem de tot, però
2: de tot el que teníem.
3: D'aquella manera, tampoc hi havia
2: de tot
3: tant.
2: No. Però que teníem.
3: Ho equilibràvem molt més, i si, com en totes les coses, no? El davantal de començar allò, què fem ara, doncs, com equilibrem el buit que ha quedat a la vida, no? Quan fas els formatgets sí. aquells, tot el que t'ocupa cada cosa, la feina t'ocupa tot els formatgets, i de sobte els formatgets se'n van. I tu has de tornar a fer formatgets allà que t'equilibrin la vida, perquè si no, no t'anirà bé la jubilació, per molt que l'esperis. Doncs amb cada cosa, no? Sempre surt això de trobar aquest terme de les coses, que sembla que ens n'anem d'una banda a l'altra.
2: Però nosaltres, sí. que és el que he comentat fa un moment, nosaltres el tenim, més o menys, aquest equilibri. L'hem volgut traslladar als fills. El que passa que els fills, pues, s'han desviat. I els fills tampoc, perquè han agafat la part còmoda.
4: Bueno, però jo ara el que veig és que el menjar dels nens petits és superestricte, superestricte.
3: Sí, sí.
4: Estan mamant fins als no sé quants anys. Poden menjar, no sé, però després s'inflen a xutxes. I llavors dius, a veure, què faig? El nen menjant bròcoli que acaba tota per terra, o peix de no sé, i després... estan menjant unes xutxes raríssimes que només allò deu ser sucre, xocolata o no sé el què. El xocolata abocat. Té algú així, advocat també els hi donen.
0: També, molt, que està bé, perquè és melós, té un bon paladar.
4: Llavors,
2: però no és d'aquí.
0: Sí,
2: I el que teníem, que llavors ho fèiem, el meu pare treballava al camp. I ens portava la fruita recient cuita, collida, i te la menjaves, i vull dir, ara, primer que la fruita ja no té gust, encara que li donin triturada, però l'advocat no és d'aquí, no és originari de...
4: Pues està molt de moda, pels nens.
2: Clar, i pels grans. Els grans, perquè prepares un tartar o prepares qualsevol cosa amb l'advocat, que està molt bé, que de tant en tant en mengis, perquè a més són grasses saturades,
4: sí,
2: no?
4: Aquelles que diguen bones.
2: I que són de les bones, però que no, que la nostra joventut, i sobretot els nets, la qualitat de vida no serà la que nosaltres
4: no,
2: tenim.
4: No, venien molta porqueria d'aquestes, encara que els pares o els pediatres i tot les diguin, no, res de papilles, res de no sé què, textura, bròcoli, pastanagues, però després els veus...
3: A més, és molt important seguir el cicle que et dona la terra, el lloc on vius. Menjar cireres per Nadal, dius... El cos no sap on és.
4: O meduixes...
3: És més important del que sembla. Jo no sóc molt naturista d'aquesta, però quan m'arriba i ho veig, penso que té com una coherència. Sí. Per si tu estàs visquent en un lloc que té quatre estacions, el teu cos es va adaptant a aquella estació. Si tu vius a Irlanda, tens la pell més gruixuda que si vius aquí, perquè aquí fa molta calor i se'ns fa una mica més gruixuda, no? I allà, com fa sempre fred i tot el dia que plou, doncs no se'ls hi fa tant i estan més blancs. Doncs això és el mateix. Llavors ens tornem bojos, perquè ara la síndria, el meló, és igual. Tot t'arriba a qualsevol hora.
2: Per Nadal hi ha meló. Cosa que el meló és ara, ara és el temps.
3: I el raïm, a mi com que m'agrada tant aquest que no té llavor, és que em pots menjar tot l'any. Si no.
2: Però com ho fan per treure la llavor?
3: Bueno, això ja és a part, però vull dir que també tot l'any.
2: Però què fan? La van traient o hi ha algunes persones que
3: genètic...
2: van traient la
3: això
2: llavor?
3: Això és manipulació genètica pura de la planta, això, com l'estrangènic.
2: Això ja no és natural.
0: Això és transgènic.
2: Això ja no és natural.
0: Això ja en parlarem.
3: Ja en parlarem, oi? Perquè no pot ser bo, sí.
4: Però està molt
3: a mi m'agrada molt sense les...
4: Sí, perquè és de fusta i la fusta a mi em fa molta grima.
3: Sí.
4: I llavors...
3: I clar, llavors el cos el tastaroté. Jo crec que, no sé, poder...
2: Clar, anem en contra natura.
4: La xocolata té alguna propietat bona?
2: L'autèntica? Crec que sí, no?
4: Ah, vale.
0: Sí, ara m'agafes...
2: Crec que l'autèntica, el que és cacau, per el que jo he anat escoltant... té
0: és
2: moltes propietats.
0: És un alliberador de serotonina, amb la qual cosa tindria el tòpic aquell de la
3: dama felicitat.
0: De les camèlies, o la que es queda en un raconet menjant el gelat de xocolata perquè li aixequi la moral.
3: Clar, bueno,
2: és antidepressiu, diuen, no? Xocolata.
0: Té un efecte, té un cert efecte, és alliberador de serotonina i, per tant, té un cert efecte euforitzant i per tant, antidepressiu. I no, imagino que el contingut de cacaus i el contingut... Perquè, clar, parlem de xocolata... I el xocolata no és un nens, sinó que és una amalgama, o és un pack de coses, de llet i el cacau.
3: El cacau és amargant en si.
0: El cacau és amargant i llavors hi ha aquestes del 70 i el 80%, però que fins i tot tenen una mica de hàndicap de papil·les gustatives, no?
4: No,
0: el que mengem...
4: Clar, com que té sucre, si és... és millor xocolata, encara que tingui sucre, o no tant xocolata, perquè és més perjudicial.
2: Tu parles de bombons, eh? Ja, Adrià, bueno, ella va amb segones, sí, eh? Sí, està parlant de bombons.
3: Ai, ai, ai.
2: Una caixeta de bombons, a veure si cau. Perquè està una mica depressiva, oi, Conxita?
0: Sí, està superdepressiva.
3: No fas cara de depressiva.
4: I més avui.
0: Per què ho dius? Per
4: les xutxes de los crios.
0: Per la formació dels crios, sí. I les xutxes. Home, jo sí. Crec que seria molt millor el xocolata que no pas aquestes coses de sucres manipulats que deuen portar doncs, bueno, porten estabilitzants i
4: colorants perquè
2: el que passa que són alimentaris i no crec que els colorants no crec que perjudiquen, potser és de les coses que menys perjudica, no?
4: Les
2: però no, els colorants que li posen, perquè són alimentaris, el que sí que és cert que els sucres, però a més a més és que són no
4: per
2: són,
4: la boca que hem parlat
2: són
4: abans.
2: Sucres que no són refinats, em sembla, i a vegades no és ni sucre, a vegades li posen el
0: sorbitol, sí, o qualsevol altra cosa,
2: un edulcorant d'aquests que no tampoc sí, no.
0: No sé els components, vull dir, suposo que si estan comercialitzats, doncs deuen ser de garantia, no? Deu ser diferent. Hi ha marques que són, doncs, anomenades i que suposo que deu ser molt diferent dels...
2: Home, m'imagino que té d'estar tot molt controlat, però tots sabem que tot i estan controlats, hi ha moltes vegades que crios han agafat infeccions.
0: De totes maneres, el nostre programa va adreçat a la gent gran i això només seria perquè no malcriem els nostres nets.
2: Clar!
0: Perquè per nosaltres no crec que mengem
2: sí, però,
0: xutxes
2: però,
0: cap de nosaltres.
2: Ara que has tret el tema de malcriar, ara que has tret el tema de malcriar, com ens queden 3 o 4 minuts i no ens dona temps de començar amb, ho farem a la segona part, el tema de malcriar els nets, que moltes vegades diuen és que els avis només malcrien els nets, i a mi em molesta moltíssim perquè jo crec que els avis no malcriem els nets, els mimem, que és molt diferent, perquè tu com a pare saps el que li convé al teu fill i com a avi saps el que li convé al teu net. Tu no li donaràs mai res al teu net que no li pugui perjudicar. Una cosa és que un dia et vingui un dia a dinar a casa i el dia que ve no li faràs mongeta seca, mongeta tendra, si no li agrada, li faràs algo que realment li agradi. No és malcriar. Ara, si tu et vingués cada dia, ja li faries una dieta equilibrada cada dia una cosa. I jo considero... I a vegades em molesta quan diuen que els avis malcriem els nets. Els mimem, sí, perquè, clar, és el que tenim.
4: És la nostra obligació.
2: Clar.
4: Ja, i a més a més... Educant els pares la, i els avis...
3: No tens tanta responsabilitat.
2: La responsabilitat, exacte. La responsabilitat és dels pares.
4: I hem educat els nostres.
0: Jo crec que l'imatge aquella de la pubilla que es quedava a viure amb la mare i que, per tant, els nets formaven part de la mateix, del mateix ens familiar, allà sí que el nucli havia de ser tot grupal, havia de ser això... havia de ser un treball col·lectiu, sí, sí. I la iaia no podia malcriar perquè hagués enfrontat. Però el model actual que veiem els nets de no sé com se diria en català, de Higos a Breves, en català com ho diríem? Mm. Bueno, de
2: Figues...
0: De Nadal a Sant Esteve seria al revés.
2: Sí, de Nadal a Sant Esteve.
0: No, de Nadal a Sant Esteve de l'any següent.
2: De Higues a Breves. Sí. De Figues...
3: És quan una cosa triga molt, quan diem de Nadal a Sant Esteve. Però...
2: Figatova?
3: No, quan, però
0: de quan és immediata. De Nadal a Sant Esteve és immediata.
3: Sí, això, quan una cosa és ràpida.
2: La Breva, la Breva que es diu Figatova o...
0: Bueno, ara ho mirarem i després en parlarem a la tornada.
3: Però ha d'haver-hi alguna dita, però no, ara però jo, no em ve.
0: El que vull dir que nosaltres, els avis, que veiem els nets de tant en tant, jo crec que no arribem a malcriar-los, arribem a això que dius tu, a mimar-los, no? Què vols? És que la mama no em deixa anar... a donar pals ànecs, doncs anem a donar pals ànecs, no? Vull
2: dir, clar, però perquè és una cosa suau, Adrià, però si fos una cosa, si et digués la mama no vol que vagi a pujar a cavall, tu no el malcriaràs portant-lo a pujar a cavall si saps que la seva mare i el seu pare no vol. Jo considero que malcriar-los és donar-los algo que els pares no li donen, i clar, si no li donen és perquè no ho consenteixen. Jo crec que malcriar és això. Mimar, sí, i quan els tens en tu li donaràs tot el que li puguis donar que no li perjudiqui i no anar en contra dels pares, no? Més o menys és això. Bé, ens n'hem anat de la boca als nets, vull dir que cada vegada toquem temes diferents. Però bueno,
4: davant de les rampes, eh?
2: Sí, les rampes, a més a més.
3: Bé, no és només
0: això ho has embolicat tu, és veritat.
2: Sí, és veritat, sóc una liosa. La segona part sí que la dedicarem a parlar de lo que és, després d'escoltar l'Isabel, que avui toca la bruixeta bona, que ens digui el pronòstic per la setmana o pel mes, i després parlarem sobre la vista i l'oïda, Adrià?
0: Molt bé, sí.
2: Doncs vinga, fem una petita pausa per les notícies i tornem de seguit.

0: Rescat Info.
1: Les 5, bona tarda. Primer titular a aquesta hora per al trànsit, equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Es restableix el trànsit ferroviari de l'alta velocitat que ha afectat per un foc de canyes a Cornellà de Llobregat, al costat de les vies de l'alta velocitat, i que ha afectat durant prop de dues hores la circulació de trens AB i de les altres companyies operadores Irio i Uigo. A les carreteres, ja amb cues habituals d'hora punta, destaquem les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada.
1: El Papa titlla de plaga els casos acumulats d'abusos sexuals a l'Església i demana als bisbes espanyols que escoltin i reparin les víctimes. Algunes associacions de víctimes critiquen que Lleó XIV de visita a l'Estat espanyol hagi exclòs veus crítiques de la reunió d'aquesta tarda. El pontífex crida a acabar amb el discurs de l'odi i a rebaixar la crispació política en la intervenció inèdita d'un papa al Congrés dels Diputats. Lleó XIV clama contra l'eutanàsia i l'avortament i critica la discriminació dels immigrants i el rearmament del món. El Departament de Recerca i Universitats no reforçarà el personal dels tribunals de la selectivitat. Les proves d'accés a la universitat coincideixen aquest any amb una nova vaga de mestres i professors i també amb la visita del Papa. Per això el govern recomana als estudiants que arribin als exàmens amb antelació. En plana internacional, l'Iran dona per acabats els bombardejos contra Israel, tot i que l'amenaça de represàlies més fortes en cas de nous bombardejos al Líban. Israel i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des de l'inici de l'alto al foc a l'abril. Trump ha instat les dues parts a aturar els bombardejos i assegura que les negociacions finals per a la pau estan en marxa. Catalunya lidera Europa i Amèrica un assaig clínic innovador per avaluar la seguretat d'una cirurgia que podria frenar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials. Consisteix a drenar el líquid del cervell que s'acumula i causa aquesta demència. De cultura us destaquem que Matthew Tree publica gairebé tot on reconstrueix el passat del seu pare, amb qui va tenir una relació difícil. L'escriptor anglès, establert a Catalunya, explica que el llibre li ha servit per reconciliar-se amb el seu progenitor i espera que també sigui catàrtic per al lector. Esport, Ricard Isidro, què destaquem?
3: Nico Laprovito la deixa entreveure que no seguirà el Barça de bàsquet la temporada vinent. Són declaracions del base blaugrana en la prèvia del partit de demà contra el Tenerife en el primer enfrontament de les semifinals de la Lliga CB.
1: I acabem amb el titular del temps, tarda assolellada amb núvols al Pirineu que deixaran alguns ruixats puntuals i febles. També poden caure localment sobre el massís del Port. L'ambient serà càlid, amb les màximes més altes del dia a l'entorn dels 35 graus. Tot el que pugen avui de temperatures ho baixaran demà. 3CAT Info.

0: Full party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: La veu de la gent gran.
5: Bé, després d'aquesta petita pausa, iniciem la segona part del programa recordant-vos que aquest programa està en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda, en diferit de 9 a 11 del vespre. I també el podeu escoltar sempre que vulgueu per la web de Ràdio Sant Boi. Doncs bé, ara ja, tal com us he dit, iniciem aquesta segona part i avui ho farem de la mà de la nostra bruixeta bona, la Isabel. Bona tarda, Isabel.
6: Hola, molt bona tarda.
5: Vinga,
6: com esteu?
5: Bé, bé, encantats d'escoltar-te.
6: Jo també, ja ho he estat escoltant.
5: Vinga, escolta'm, a veure què ens deparen els astres.
6: A veure,
5: per aquesta
6: doncs, mira,
5: setmana.
6: Començarem per l'Àries, a veure què us semblen. Àries, disfrutareu tenint molta acció aquests dies, amb rapidesa mental. I tot el que estigui relacionat amb la comunicació us donarà molt bons resultats. Us divertireu amb la família i si feu desplaçament us anirà força bé. Això sí, teniu que aprendre a administrar millor les vostres inversions. En el pla emocional estareu bastant sensibles. Dia de la setmana, el dijous, i el número de la sort, el número 4. Taure, parlar clar i dir el que penseu amb diplomàcia serà una de les millors tàctiques per aconseguir els vostres objectius. La vida social aquests dies serà molt activa. Poseu molt de sentiment en tot el que feu. Econòmicament esteu sorpresos gràcies a una herència que no esperàveu. Un familiar no es troba massa bé. Aneu a veure'l i us ho agrairà. Dia de la setmana, el dissabte, i el número de la sort, el número 1. Bessons, és el moment de fer progressos. Heu treballat molt per aconseguir-los i ara veureu els beneficis obtinguts. Un amic de la infància contactarà amb vosaltres. Recordareu anècdotes oblidades i ho passareu molt bé. L'economia estable, però no gasteu massa. Espereu una mica per comprar allò que volíeu. Us poden fer un gran descompte. Dia de la setmana, el dimecres, i el número de la sort, el número 8. Cranc. Intenteu viure amb harmonia i serenitat, dos valors que us ajudaran a que tot sembli molt més fàcil. Disposareu de bon suport amb la família. Vigileu la vostra salut. Si no us trobeu bé, aneu al metge. En el pla econòmic, no és moment per invertir. Espereu una mica. Dia de la setmana, el diumenge, i el número de la sort, el número 6. Lleó, animeu-vos i feu una bogeria. Us sentireu genial. Penseu que fent-la un cop l'any no passa res i us notareu molt millor. No sigueu negatius. Els pensaments que teníeu us donen pistes per resoldre els vostres conflictes interns. Expressar el que sentiu remourà a millor les vostres emocions. Dia de la setmana, el dimecres, i el número de la sort, el número 3. Tercia, gaudireu de la vostra família i amistats. Aprofiteu al màxim aquests moments. Disfrutareu de molt benestar. Econòmicament, esteu en un moment òptim. Els sacrificis que heu, o que veu fer en el seu moment, ara estan donant els seus fruits. Podreu fer canvis a la vostra vida. Unes vacances us les heu guanyat. Disfruteu-les. Dia de la setmana, el dissabte, i el número de la sort, el número 9. Balança. Sentireu curiositat per les qüestions filosòfiques, espirituals i religioses. En aquest aspecte, inclús podríeu canviar el vostre sistema de valors o creències. Tindreu guanys econòmics. Us mostrareu més competitius i lluitadors que mai. En general, sentireu el desig d'explorar nous horitzons en el pla mental i social. Dia de la setmana, el dimarts, i el número de la sort, el número 2. Escorpió, la revolució interna per la que esteu passant en aquests moments i els canvis que s'estan produint a la vostra vida us poden afectar. Descanseu més i no esteu neguitosos. Tot anirà bé. Aneu a passejar, caminar força i, sobretot, feu una alimentació més sana. El cos us ho agrairà. L'economia, força bé. Dia de la setmana, dilluns, que és avui, i el número de la sort, el número 5. Sagitari, és necessari que pareu atenció als petits detalls. La comunicació i la manera de veure els altres està canviant. Ja no sou els mateixos. Esteu millorant i milloreu els del vostre voltant sense donar-vos compte. Us sentiu segurs i voleu donar protecció, sobretot a la vostra família. No gasteu més del que podeu. Dia de la setmana, el divendres, i el número de la sort, el número 7. Capricorn, necessiteu trobar activitats que siguin acords a la vostra personalitat, manera de sentir i amb els objectius amb la vostra vida. Cuideu la vostra alimentació. Últimament la descuideu bastant. Intenteu canviar-la. Descanseu més i feu esport. Tot ho veureu molt millor. L'economia va millorant mica en mica. Dia de la setmana, el dijous. I el número de la sort, el 0. Aquari, no vulgueu que tot surti perfecte. Deixeu que tot flueixi i us ajudarà a relaxar-vos. Esteu últimament molt creatius. Passeu per molts bons moments. Teniu moltes possibilitats de millorar els vostres ingressos aquest mes. Aneu a veure a la família. Us troben a faltar. Dia de la setmana, el dimecres, i el número de la sort, el número 8. I per últim, peixos. El passat s'està convertint en un punt de referència, que us ajudarà a avançar en pas segur. Esteu creixent mentalment. Piscis, això significa que canviaran les coses amb la vostra vida, molt positivament. Amb el terreny econòmic hi poden haver novetats molt favorables. Disfrutareu d'unió i enteniment amb la vostra família. Dia de la setmana, el diumenge. I el número de la sort, el número 6. I fins aquí, els 12 signes.
5: Pues moltíssimes gràcies, Isabel. Ai, perdó, doncs, que m'anuego.
6: Doncs
5: bé, a mi, si el que m'has dit és cert, espero que tornaran al... la declaració de la renda aquest mes, perquè
6: sí?
5: De totes maneres, a quasi tots els signes els hi has dit que la sort, que la part econòmica està bé, això vol dir que la majoria cobrarem, oi?
7: Sí, sí, lo de la renda per mi també està clar.
5: Que sí?
7: Sí, sí.
5: Després, una cosa, mira, ara m'agradaria ser lleó en lloc de peix. Perquè això que has dit de la bogeria, m'encantaria fer una bogeria, sí. Que encara que sigui peix la podré fer, no?
6: I tant.
7: Bueno, jo...
6: Les bogeries bones es poden fer a totes les edats.
7: I jo m'haig de preparar per una metamorfosi, segons m'has dit, però bueno, ja
6: m'agrada.
7: Sí,
6: doncs,
7: sí.
6: Bé, doncs prepara't, Conxita, a veure si ella influeix en tu.
7: Segur que sí.
5: Doncs Isabel, moltíssimes gràcies, un petó ben fort per tu i pel Josep. I estem
6: moltes
5: en contacte.
6: Gràcies. Una abraçada per vosaltres. Us continuo sentint.
5: Ah, exacte, no deixis d'escoltar-nos.
6: Adéu.
5: Doncs vinga, Adrià, comencem amb la visió o l'oïda? Amb què comencem primer?
7: Vam dir que ho faríem al revés, eh? La gent diem vista, oïda, olfacte, gust i tacte. Vam començar amb el tacte, vam seguir amb el gust, després l'olfacte, i ara avui tocava l'oïda.
5: Doncs l'oïda, vinga.
7: Bueno, en principi, aquest programa nostre ha de ser com animador, no? Vull dir, i quan parlem que ens anem pensint i que anem perdent facultats a tots nivells, fins i tot amb els cinc sentits...
5: Home, pensins ens anem pensint,
7: fa una mica,
5: eh?
7: Fa una mica de cosa, no?
5: Hem d'acceptar la realitat.
7: Fa una mica de cosa. I més si mires estadístiques i veus coses quan et prepares, perquè, clar, a mi, això de la... Jo no sóc otorrino, no? I, per tant, lo de la... ni tampoc oftalmòleg. Amb la qual cosa m'he hagut de mirar algunes coses i quan veus que et diuen, et condemnen que a partir del 60, entre els 65 i els 74 anys tens un 30% de possibilitats de quedar-te sord, i si fas 75,
5: ui,
7: la possibilitat de quedar-te sord és d'un 50%, bueno, segons les estadístiques, o d'anar perdent quedar-te sord no, però perdre agudesa auditiva, que seria el que presbiacúsia, vull dir, parlàvem, bueno, la presbícia tothom sap que és la vista cansada, presbi vol dir vell o envelliment, i llavors acúsia vol dir oïda, i qualsevol cosa que hi afegíssim, qualsevol acabament que afegim en la paraula presbi voldria dir propi de la bellesa, eh? Bé embolicat, bueno, és igual. Llavors, això, tenim a partir del 75 gairebé la meitat de la població sordeja, vale? Llavors, sempre quan hi ha un deteriorament, sempre et planteja si ho podríem evitar, què hi podríem fer. I malauradament amb la presbiacúsia no s'hi pot fer res, eh? Si haguéssim de donar algun consell, però no és a última hora, sinó que des de sempre procurar evitar, ja ho diuen, vull dir, els hi han campanyes de sanitat que diuen en els nanos que no portin el volum dels cascos massa potents, que evitis estridors. Ara veiem que abans els que estaven treballant a l'obra, si feien servir el martell aquell que fa tant de soroll, anaven a amb orelles destapades i ara porten protectors.
5: Les orelleres aquelles típiques.
7: Sí, i amb totes les feines i amb totes les coses doncs es procura que hi hagi higiene perquè no ferir el... Però això com és? Vull dir, per què perdem l'oïda? Bueno, lo primer que és lo important i fonamental és que tota la circulació del nostre cos es va envellint, vale? De la mateixa manera que la pell perd l'elasticitat i es fan arrugues, doncs passa a tot arreu, passa a la vista, que ja ho veurem, que em sembla que avui no ens donarà temps, però passa a la vista, passa a les extremitats inferiors i passa a tot en general. Perdem la microcirculació i, per tant, l'oïda no queda exempt d'aquesta dèficit. Els traumes acústics, no? Si tu el teu timpà vibra molt i molt potent, doncs al final té un sistema, és com si agafes un caveguet, no? Perquè vols treure les herbes del jardí, no? I no les utilitzat en tot l'any i se't faran llagues, no?
5: Clar.
7: I després si segueixes fent, doncs es fan callositats. Primer pots quedar amb el trauma acústic. T'ha patat un, per Sant Joan, un petardo a l'oïda i quedes com estabornit, no? Com estabornida, no sents que durant una estona no sents res i després recuperes. Això no, suposo que us ha passat a totes, no?
3: Vull dir, fort.
7: Un soroll fort, no? Que primer et quedes com... I que no sents i després recuperes. Bueno, doncs això és un trauma acústic. Si això es produeix i es va produint, doncs evidentment... I té que veure.
5: Que també té de perjudicar molt, sobretot si ho has fet des de petit, és les cabossades a l'aigua quan et tires a la piscina, no? No arriba a perjudicar la quantitat d'aigua que t'entra quan vas per...
7: No.
5: No? Això no arriba a perjudicar.
7: El que, bueno, està bé, està bé el que planteges. Però, a veure, si hi ha molta... estàs parlant de piscina, si hi ha molt de clor i no et aixugues bé després, no et buides bé el conducte, doncs podria quedar i aquest clor, d'alguna manera, malmetre tot el que és el conducte auditiu extern i també, efectivament, el timpà. Però seria una agressió. I després hi ha el trauma bàric, que són els... els bussejadors, aquest si baixes molt, doncs la pressió de l'aigua et pot fer malmetre, sí. el timpà també.
5: I després
8: no els deixen volar si han fet gaire submarinisme. L'endemà no poden agafar un avió perquè el canvi de pressió també es veu que pot fer petar les oïdes. Això diuen.
7: Si
8: tu fas submarinisme,
7: sí.
8: I tens la pressió, molta pressió de l'aigua, per exemple, si tu estàs fent-ho en un lloc que després t'has d'anar de viatge a marxar d'allà, no pots agafar un avió perquè el canvi de pressió...
7: Probablement,
8: que,
7: clar, això, perquè això el trauma, bueno, el trauma bàric, que seria el bueno, és això, el trauma bàric elementalíssim és anar amb el cotxe i pujar al turó de l'home, no? I que et quedes sort.
5: Se't tapen les orelles, sí.
7: Has d'empassar saliva i tal, o després al baixar et quedes sorda i llavors has de badallar. Depèn de quin trauma sigui. No, i la veritat és que ara m'agafeu de marrón, estic parlant de l'uso diario.
8: És veritat que se't tapen les orelles.
3: Sí, has de fer amb el nas,
7: sí,
3: i si no puc
8: quan baixes,
3: badallar.
8: Llavors...
7: Sí. Sí, has d'augmentar, segons una o l'altra, has de descomprimir, o sigui, has d'augmentar la pressió o disminuir la pressió perquè hi ha hagut un canvi de pressió. Sí, efectivament. Això són petits traumes acústics, segur, vull dir, o timpànics. No m'hauria de mirar, no sé, perquè és una cosa doncs molt habitual,
5: molt puntual,
7: però
8: sí, dura poquet, veritat. A veure, un escalador, potser un submarinista, potser, però per una persona d'una activitat...
5: De carrer.
7: És un, sí, un escalador, és un muntanyer cosa... un
8: submarinista.
7: Un escalador. Un escalador no ho nota, el tronc, aquest.
8: Ah, perquè, ja no.
7: Perquè va pujar a poc a poc i s'hi va, i s'hi va acomodant. Però el problema és la cosa sobtada, o sigui, el canvi sobtat.
5: Clar, si perquè no, quan pugen, per exemple, a l'Everest, per posar alguna muntanya, no?
8: Sí, clar,
5: van pujant... Clar, no poden pujar a 10 quilòmetres per l'hora.
7: No hi ha...
5: Tenen d'anar a pas, i anant-se'n adaptant, per això que no, a l'oïda possiblement no els hi afecti tant com el cap, vull dir...
8: No, jo també, era el que però, volia dir, que són sí, coses sí, més puntuals que la gent de pie no fem.
5: No.
8: Sí. Per una vegada que anem en cotxe a una muntanya i te'l notes...
5: Sí, o de... I normalment la gent gran tampoc.
8: Per això.
9: El que sí que hi és aquest avís quan et poses els auriculars de la... del mòbil,
5: sí,
9: o qualsevol, que
5: això
9: et surt
5: sí,
9: un avís de dir ves que tens massa alt, perquè això sí que es veu que perjudica.
8: Això sí que perjudica.
7: Sí, sí, això sí que
8: o anar a una discoteca
9: seria del so, no?
7: Que perjudica, sí, clar, evidentment, de les... bueno, el trauma acústic, jo suposo que com a calanda només rompen l'hora un cop l'any, doncs no ho deu passar, però si fos tot l'any a calanda rompiendo l'hora, doncs probablement tots els...
5: Com el jovent que està contínuament...
7: Tots els de Terol estarien sorts, no? Vull dir que no... Que això no... I també hi ha un condicionament genètic, eh? També hi ha un condicionament genètic, vull dir, si el teu pare o la teva mare ha sigut sorda o sord, doncs tens més probabilitats que la meitat de la població. Llavors, com es nota que perds... aquí la Imma, com a preparadora, doncs ens podria dir les directrius que seguiries amb una persona, no? Si veu que va perdent possibilitats, vull dir, comences perquè no escoltes quan et diuen les coses a cau d'orella, no? Te les diuen així fluixetes, però no, a cau d'orella potser sí que les sentiries, no? Però si te les diuen fluixetes, doncs no. Clar, això, evidentment, si...

0: que tu estàs escoltant una música o una persona determinada es produeix un crit o una senyal molt aguda i no la aprecies. La veritat és que és més freqüent a la inversa, que es perdin els greus, però pot passar les dues coses, o sigui que...
1: aguts i greus, sí. Pot perdre els dos alhora.
0: Bueno, això seria ja una sordesa doncs, més important o més marcada, no? Vull dir, te n'has d'adonar doncs, que quan vas al supermercat amb una gran superfície i hi ha xirinola i tal, doncs no sents a la persona que t'acompanya, no? Perds la longitud d'onda. Es comença a notar per coses així, no? Vull dir, normalment no ets sord o sorda absoluta, sinó que notes pèrdues puntuals, no?
1: Bueno, ho vas notant perquè potser tens la tele, per exemple, al número 9 i al cap d'un temps la tens de posar al número 12, no? Per exemple, et vas donant compte d'aquesta manera, no?
0: Aquesta és evident. Aquesta seria... perquè ja tens una evidència i, efectivament, fins i tot amb números, no? Que dius, ostres, però si jo abans amb el 8 ja hi sentia.
1: Ah, i ara, no dic i ara... amb números perquè la meva tele va amb números.
0: Sí, sí, no. Totes les teles van amb números i, evidentment, aquest és un tema important. Però, a banda d'això... que ja evidencies i que ho fas palès perquè del 10 has passat al 22, no? Hi han moments que te n'adones que si estàs en una reunió familiar i prestes atenció amb un, no sents els altres, o volent estar atent amb un, el soroll del voltant t'atabala.
1: Vale? I també es pot perdre l'audició, en molts casos, per infeccions, no? Hi ha moltes persones que tenen moltíssimes infeccions a l'oïda. A veure, jo recordo quan era petita que moltes companyes meves sempre tenien mal d'orella. Ara no sento tant aquest mal d'orella com se sentia abans. Això també pot ocasionar a la llarga una petita sordera?
0: Estàvem parlant de la forma d'envelliment natural. Evidentment que totes aquestes coses s'han de veure i s'han de preveure. L'especialitat de l'oïda no és otologia, que sí que seria, existeix, otologia, però fixa't, és otorrinolaringologia, l'especialitat, perquè tant el nas com la boca i la gola i l'oïda estan íntimament relacionats, de manera que hi ha un sistema de seguretat del nostre oïda que... se'n diu perquè nosaltres el timpà és una membrana, com el d'una simbomba o com el d'un tambor que vibra. Llavors, això és extern, està en contacte amb l'exterior. Per tant, si estic sord o sorda, el primer que hauré de mirar és que no hi tingui un tap, perquè la cera també es pot anar acumulant i pot donar problemes. El timpà ha de vibrar. Llavors, a dintre, en l'oïda mig, hi ha una zona de descompressió perquè no es pugui petar el timpà, que se'n diu la trompa d'Eustàquio, que no té res a veure amb les trompes de Falopi, que és una altra història.
1: Sí,
0: la trompa d'Eustàquio. Bueno, doncs la trompa d'Eustàquio. Doncs la trompa d'Eustàquio drena just darrere de les angines. Vale? O sigui que si tu tens angines de repetició, aquest drenatge, aquesta treure la porqueria... Mira, ara abans en parlàvem de l'Alzheimer i resulta que hem sentit la notícia per la ràdio també, i el que fan amb l'Alzheimer és treure la brutícia del cervell. O sigui, nosaltres es genera en l'oïda...

0: bueno, mucositat i tal, que si la trompa d'Eustaqui no drena bé, es pot tapar. I llavors és el que es produeix una otitis mitja. Que l'otitis també pot ser externa, també, bueno, és que clar, ara es parlàvem de la sordera i no pensava parlar de les causes.
1: No, però t'ho deia per si podia ocasionar vàries, que tinguessis moltes infeccions de petit, quan ets gran si pot accelerar una mica la sordera. Era ho relacionava amb
0: però,
1: això.
0: Sí, amb això probablement en la nostra edat, diguem. Avui en dia els nanos estan molt controlats i si hi ha una otitis mitja, el que es fa, se'ls hi posa un drenatge, se'ls hi posa una cosa, perquè el timpà és una peça relativament agraïda quant a cicatrització, se'ls hi posa una peça perquè drenin el líquid que se'ls hi ha fet a dins, el seroma,
1: no?
0: Que se'ls hi ha fet a dins, perdó?
1: Mucositat és o...?
0: Sí, mucositat no, és zero. És, el nostre cos, quan vol cicatritzar, deixa anar com una aigüeta, vull dir, allò que el més evident és quan fas una cremada et surt una butllofa, sí. Aquella butllofa que surt amb l'aigua aquella, cony, d'on ha sortit això? Doncs és que el cos envia fibrina i tal per resoldre la situació. Bueno, doncs això es pot produir a qualsevol part del nostre cos i també es pot produir en l'oïda a mig. Llavors es produeix això i el que fan els otorrinos en aquests nanos és drenar-los per mort, efectivament, de que no tinguin problemes. A més, llavors no seria tant a llarg termini, com a la presbiacúsia, que és el que parlàvem nosaltres, no? Les coses que et venen per l'edat, sinó que aquest individu probablement tindrà problemes més aviadet.
2: Seriosos, i més i abans.
0: Clar, ja, aquest ja juga a una altra lliga, no?
1: Uh-huh.
0: De totes maneres, l'única solució per evitar la sordera és posar-te un audífon. Vale. I llavors aquí és on entraríem una mica, avui la Maria deia que no es volia barallar amb els dentistes i jo diria que no em vull barallar amb els protèsics òtics, no?
1: Yeah.
0: Amb els de les cases aquestes dels audífons.
1: Poden perjudicar els audífons?
0: No, des del punt de vista nostre, dels metges generals o dels internistes, no, l'únic que poden produir a vegades són l'aplicar-te'l, si tens tendència a fer tens molta cera, poden fer acúmuls de cera i llavors els traiem el tap jo no crec que pugui perjudicar.
1: Al contrari, no, perquè clar, si no sents i et poses un audiòfon, lògicament sentiràs més clar. Tindràs una altra qualitat de vida, penso, no?
3: Millor o pitjor. Que de vegades.
2: Si vas pel que s'ha de sentir.
0: Jo,
2: de
0: vegades, el que
3: s'ha de sentir, millor no sentir res.
1: Ah, bueno.
3: No, però vull dir que amb els audiòfons no és com unes ulleres.
1: Ja. Yeah.
3: Penso jo per el que he vist a la gent. Tu et poses unes ulleres i veus perfectament, a no ser que tinguis catarates, clar, que ja on estan d'operar. Però si no, aquesta miopia, hipermetropia, amb unes ulleres ja estàs. I els audífons, a mi em sembla que encara no estan molt logrados.
1: Cada
3: no?
1: vegada estan més perfeccionats, no? Penso.
3: No sé. Gràcies a Déu no...
2: No
3: m'ha arribat encara.
0: Jo com a metge de capçalera, perquè en definitiva doncs, la medicina interna no dona molt de sí i fem de metges de capçalera, Jo crec que hi ha perfils d'usuaris que no els hi aconsello que es posin a la sonotone. I és molta... I és una mica... en diferents àmbits. Per exemple, si no ets ordenat, si no ets una persona molt metòdica, ordenada i tal, no et busquis uns audífons. Perquè els audífons necessiten una cura, necessiten ser tractats amb delicadesa. Ara estic parlant dels audífons grans, dels que et els poses darrere l'orella i et passa el plastiquet aquest per aquí davant i se'n va dintre del conductor.
1: Aquests no són grans, aquests són pràcticament invisibles, no?
0: Jo parlo dels primers.
2: Els que se'n fan a l'orella són grans.
0: Dels primers, dels més elementals i més econòmics també, perquè hi han autèntiques coses, bueno. Aquests necessiten higiene, que és important, això per descomptat, cada vegada que te'ls poses, te'ls treus, necessites un mètode, perquè els has de tenir a la tauleta de nit i preparar-t'ho i no sé què, necessites tenir el control de les piles, perquè van amb piles, no sé si perquè ara n'hi ha que es carreguen i tal, però doncs control de la càrrega, de la càrrega elèctrica. Bàsicament, aquests serien, perquè aquests són els que es veuen, no? Els que són més evidents i els que pots tenir ser més destre, no? Per dir-ho d'una manera. Ara venen els petits que són com una moneda de 5 cèntims, no? I que amb volum, però vull dir per entendre'ns, de la mida més o menys d'una moneda de 5 cèntims. Aquests els has de posar dintre del conducte auditiu extern, del dintre del conducte. Tenen com una mica com una anteneta i tal, tens que tenir la mateixa, has de tenir la mateixa cura que amb els altres, de tenir-los a punt, de tenir-los netets i de tenir-los tal. Però a més, tenim una edat, a lo millor no tenim les mans massa destres per tocar una cosa tan fina, tan delicada i tan petita. Posar-te'ls té el seu art, posar-te'ls, i sobretot és si realment t'hi notes molt bé, t'hi notes bé, doncs el que pots passar i t'hi notes bé, o sigui, tu et trobes bé i no te'ls sents, no hi penses, doncs pots cabussar-te en una piscina com tenim coneguts que els hi ha passat, i que cada i després els han de posar amb arròs i no s'acabaven de secar i al final audiòfons nous. Estem parlant de 3 a 4.000 euros. O sigui, la cabussada a la piscina pot costar es poden perdre amb facilitat si vas al gimnàs o si vas a dutxes en el gimnàs, et dutxes i te'ls treus, es poden perdre perquè són molt fàcils de perdre, vull dir.
1: Sí,
0: has de tenir un mètode, al que em refereixo, has de tenir molt de mètode i no tothom el té, i això
2: no.
0: La Imma...
2: I això sí que és ben veritat, que és aquesta actitud que tu prens davant allò que t'està passant. Si realment acceptes que no ho sents bé, que has de canviar moltes pautes, has de viure amb allò perquè t'ha passat, i aquesta comença tot per aquí, no? Allò de dir com viuré amb això que em toca tenir.
1: Sí, però Imma...
2: Sí, sí, perquè és el que diu ell, si no els neteix, si no
1: jo
2: sé
1: faré
2: què,
1: una mica...
2: tota l'estona amargat perquè dius ara m'ha caigut, ara l'he perdut, és com
1: però,
2: quan tornes cec, no? crec que la gent que no hi veu desenvolupa tots, sí, però, a veure, una pila d'altres sentits, perquè s'ha d'adaptar en allò.
1: Imma, si una persona està cega i li diuen que posant-se unes ulleres veurà una mica, encara que sigui una mica. És una solució, i és... jo potser faré una mica d'advocat del diable, no? Amb el tema dels audífons, crec que ha sigut un gran invent. Una cosa és l'adaptació, no? Però jo crec que una persona que no sent... Jo parlaré perquè tinc una neta que és sorda, eh? I aquesta neta li han fet dos implants coclears, però clar, si no... No, però em refereixo que si no li haguessin fet els implants hagués sentit poc, encara que hagués tingut de portar audífons, era la salvació. Però jo crec que la qualitat de vida d'una persona que no sent... és molt, molt perjudicial per ell mateix, perquè no escolta el que li diuen, i per la persona que potser té al voltant, que potser li parla i no li pot contestar. I amb això ha sigut un gran avenç. I em fan de moltes maneres. El que crec que és molt important és posar-te en mans d'un bon professional amb el tema aquest dels audiòfons, no? Que et pugui aconsellar que no t'intentin enganyar, perquè hi ha molts...
2: No, però també com tu vius allò. La teva neta no ha pogut triar, estem parlant d'una altra història.
1: Sí.
2: Estàvem parlant d'una persona gran que està veient com...
0: Però
2: em dono tota la raó, em faltaria més. Però vull dir, en aquest sentit de que ja em faig gran, se'm deteriora el cos, perquè no n'hi ha un altre, no? Cada vegada... No, jo, bueno, sempre dic que no hem de pensar així, sinó que ens anem adaptant a una altra manera de viure. No, que la paraula és aquesta, és deteriorar, que si un dia volem parlar de com ens parlem a nosaltres mateixos, això també donaria per molt. Però bueno, com que acceptem aquesta història que hem d'anar fent la vida diferent, és molt diferent dir ara m'haig de posar això, que dir ara no hi sento tant, vull sentir-hi més, sé que tindré més qualitat de vida, buscaré... Saps? És com ja t'hi poses tu.
1: Entra la part personal de cada persona.
2: És que parlàvem d'això, ella ha dit, si no és una persona que tingui molta cura, no se'ls posi. I jo dic, és com l'actitud que et poses tu davant d'allò que tens. Parlàvem d'això, vull dir, era més això que un altre...
0: No pot ser d'una altra manera, per descomptat que et dono tota la raó, i l'implant coclear no és només de gent jove, també es pot produir en gent amb... No, estem parlant de...
1: I posats la
0: presbiacúsia.
1: Perdona, he parlat de la meva neta, que no m'agrada parlar mai de la família, perquè a mi el tema de la sordera és algo que ho porto molt endintre, no? I considero que una persona que no sent, que pugui sentir, és molt important. I quan has perdut l'audició, quan has estat escoltant tota la vida i vas perdent l'audició, també té de ser molt frustrant. Per tant, és buscar-li unes... Però, clar, tal com dieu, té de ser la mateixa persona que ha de voler-ho. Ha d'acceptar una cosa o l'altra.
0: A veure...
1: I perdoneu que us hagi tallat.
0: No, però és que són figues d'un altre paner, si permets l'expressió, perquè... El nen sord, fins i tot si recupera l'audició, té després uns petits dèficits que se li noten al parlar, que té una veu diferent del que ha sentit des del primer moment. Això és anar a la presbiacúsia, no passa. Sí que és veritat que el que pot passar és que si tu doncs no hi sents, que parlis més fort perquè no et sent, perquè seria aquesta la diferència, i la diferència és brutal. Vull dir, l'implant coclear és, o sigui, també existeix amb gent gran,
1: sí.
0: també es pot posar, però estàvem parlant d'una ortesi, no? d'una pròtesi, no? No parlem d'una ortesi de canviar-te, de fer-te una intervenció com d'un, bueno.
1: Sí, però jo repeteixo, no és que vulgui posar, per exemple, l'implant coclear, per la sensibilització que em dona el tema de la sordera, que si amb un petit aparell pots escoltar millor, la qualitat de vida penso que et pot canviar.
0: Estic totalment d'acord.
1: Vull dir, però no he posat, per exemple, la meva neta. És perquè veieu la sensibilització que jo puc tenir amb aquest respecte. Per això he donat la meva opinió, però us deixo parlar a vosaltres.
0: No, no, no, no, sí, està, sí, és que no hi ha... O sigui, és que, ja t'he dit, no canvies el plantejament, perquè la teva atleta, suposant que li haguessin donat uns trastets diminuts, minúsculs, que s'hagués de posar a aplicar en el cabell i s'hagués de cuidar i tal, per la conta que li portava i per una sèrie de coses i pel seu ensinistrament i per tota una sèrie de variables, ho aconseguiria i seria fetent, seria un 10. Però estem parlant de gent gran que no tenim la sensibilitat a les mans, l'agilitat amb les coses, que portes un ensinistrament de 75 anys sense portar audiòfons.
1: Ja.
0: I als 75 anys ara vas i m'ho plantifiques.
3: I clar, veus que va doncs, amb el mòbil, que no saps tampoc com va el mòbil ben bé.
0: Yeah. N'hi ha uns que van amb el mòbil i que pots graduar la sensibilitat els aguts i els greus amb el mòbil. Vull dir, Déu me'n reguarda parlar dels avenços tecnològics. Em posaria abans amb el tomàquet transgènic o amb el raïm de la Imma que no pas que no amb això. Els avenços de salut. Però el que sí que vull fer veure, a més, que no sé si dir-ho, però he tingut experiència a la família, un membre, o sigui, nosaltres, la meva dona, pobra.
2: Compte, que està aquí.
0: La meva mare era sorda, i les quatre germanes que en queden han heredat aquesta particularitat de la mamà. Bé, doncs tres. A més, és que el que diuen les estadístiques, llegeixes els articles i tal, un 24%, entre un 23 i un 25% de pacients no suporten, no toleraran els audiòfons. Doncs mira, resulta que tres de les meves germanes porten audiòfons i estan... crec que més... Bah, però una, pobreta, no ho tolera. No ho tolera, perquè té un àmbit familiar determinat, va sempre més esfereïda, menys no tan protocolària, no pot carregar, no, o sigui, ha d'estar més pels demés que per ella, i una sèrie de variables que no li dona la vida, vull dir, no els tolera. Mm-hmm. I bueno, té unes piques baralles amb els dels audiòfons de que,
1: Clar, però llavors quina solució es pot trobar en aquest cas? Té d'escollir ella el no escoltar, conformar-se, no?
2: No dèiem això, aquelles seves tres germanes han encarat aquest tema de que no hi senten i que els hi van bé portar això perquè sentiran millor, o han encarat d'una altra manera, que la seva germana aquesta, que sempre algú els perd o es baralla, no ha acceptat del tot. Acceptar no vol dir rendir-se, és que això ho he dit aquí mil vegades. No ens rendirem, però sí que aprendrem a viure amb allò que ens toca viure, perquè ella s'hi ha vingut genèticament, sembla ser que és bastant clar. Aquí és una cosa que tothom farà el que podrà, però elles ho han de tenir, això. És allò que diem a vegades, aquella cosa que et posa la vida, sí o sí. De tu depèn sempre com ho vols viure, allò. Les seves tres germanes sembla que, a la seva manera, han anat adaptant-se, que és una molèstia, no deixa ser una molèstia, és un canvi de vida que et fa la vida, però tu t'adaptes allò d'aquella manera sense rendir-te, perquè vols sentir i vols estar bé. I la seva germana també ho deu voler, però no ha acabat d'acceptar-ho del tot, perquè, jo què sé, llavors ho vols perd, o no li van bé, o... És diferent, perquè és ella la que ho ha de gestionar, això. Tu preguntes què pot fer? Doncs pensar, a veure...
0: S'atabala si sent molt...
2: M'ha vingut això davant i què faré jo ara aquí? I encara és el rebuig de per què m'ha vingut això. Potser no és això, perquè no la conec, però a vegades a mi m'ha d'haver tocat això ara, amb la feina que tinc. O no sé què, o el subconscient et porta cap a una altra banda. Si tu et pares un moment i dius...
3: Però jo he vist molta gent que estàs parlant i diu, ai, que no sento que tinc l'audífon apagat.
4: perquè em molestava.
2: Clar.
4: I a poca gent he vist jo que digui, vaig pel carrer i es tregui les ulleres. Ai, avisa'm si hi ha una pedra que em molestava en les ulleres i no la veig, no?
2: Bueno, és, però no, és una altra, és una altra comparació.
4: I per què te'ls ha apagat? Ai, és que me molestava tant... Tan...
2: Perquè tampoc a les ulleres jo veus molt bé, però en allò que hi ha el 100% igual tampoc hi sents molt bé.
1: No, i a part no, és que no, si no. Portes només un,
2: bueno,
1: i tens sordera, però si una persona en porta només un i té sordera a les dues oïdes, sí, només sent el que li ve per una banda, vull dir, és complicat, eh?
2: No, i sí, després quan parlem, el dia que parlem de la vista i es, comencem a pensar en com hi ha pèrdues de vista que són bastant potents, és una mica això, eh? És,
1: sí,
2: és
1: però quan... potser... tal com entens, deia la Conxita, s'assimila més al portar ulleres que al portar audiòfons.
0: També la, bueno, igual que les ulleres no tenen que ser simètriques i amb un ull pots tenir quatre dioptries i en l'altre tenir-la mitja o no, tal, també passaria el mateix amb els audífons, eh? Amb els audífons pot ser que un oïda no tingui la mateixa sensibilitat, llavors no hi ha possibilitats de que t'equivoquis i et posis el de l'esquerra a la dreta o i a la inversa, no? Però d'alguna manera jo crec que és que és més difícil filar tan prim com et fan amb les ulleres que crec, eh? Jo em dona la sensació, no, segur, tinc pèrdua d'audició i probablement la mamà hi tingui que veure, però és que sóc tan desordenat, tan anàrquic amb les coses de que no són, no sé, les, amb les meves coses, que és probable, no ho accepta, crec que em costaria molt de no, i prefereixo de moment dir Carme, pots
1: cridar més, una mica? Sí, però una cosa és que tinguis la pèrdua natural de l'edat, eh? I que bueno, que vagis assimilant, però el dia que tu estiguis a la consulta i et vingui un pacient i no l'escoltis i li tinguis que repetir 40 vegades, aquell dia et començaràs a preocupar i llavors potser llavors valoraràs.
0: Home, jo
1: no?
0: Espero haver plegat ja, perquè ja m'ho diuen els
2: no,
0: meus fills,
2: no. Ja toca, no.
0: Els meus fills se'n foten de mi,
2: sí.
1: però certament tot depèn del nivell de sordera que pugui tenir una persona, i ja ho sabem que és incòmode, no? Perquè clar, portar audífons té de ser superincòmode, una parella aquí a l'oïda, perquè no és el mateix, les ulleres te les treus a la nit, et poses a dormir i si sents un soroll ho pots sentir, no té res a veure amb la vista, però l'oïda és molt complicat, sí. Perquè al vespre si hi ha un soroll, imagina't tu, clar, penso que aquestes persones que són sordes total, si hi ha un incendi o alguna cosa, no se n'assabenten.
2: Mm. És... bueno, però això depèn molt de la persona, no? Sempre, tot, cada és cosa. Perquè igual no sé, amb la
1: tots seva... els sentits es necessiten.
2: Igual sí. amb elles li van igual de malament, per dir-ho d'alguna manera, però s'hi han adaptat més. No tenen... tenen un altre objectiu que no és tornar a tenir la oïda com abans, o... m'entens? Depèn molt de la persona, i això també amb les ulleres. Cada cosa, o he de portar una pròtesi perquè no va a la cama, és com encaro allò, saps?
1: Yeah.
2: Ja haig de passar per aquí, i llavors cadascú s'adapta a la seva manera, i potser ella li costa més, o jo que sé, no estic a la seva pell. Però una mica sí que és la teva actitud, moltíssim, davant d'una malaltia, davant d'una cosa que ens porti la vida, d'aquestes així. Mm. Doncs si aprenem ara que ens anem posant cada cop més estupendos, que dic jo, a pensar que és important aquesta actitud de dir, bueno, no m'agraden els això, però com que tant d'anir ser tu, doncs, no sé, quan vegi la tele me'ls posaré, després ja veurem. És com, no esperes que allò et solucioni la vida, perquè potser no te la soluciona, però l'únic que te la soluciones ets tu mateix. Quan si tu decideixes El que sigui
4: més còmode per cada persona.
2: El que tu pensis, clar, que t'ha d'anar millor perquè tu estiguis millor davant, clar, de que ja has acceptat allò, que no t'has rendit, que vols sentir i que vols tenir auriculars, o que vols caminar, o que vols veure millor, saps? Però sabent que estàs adaptant-te a una nova situació que demana de tu, més que de de tots els, d'allò que et puguin posar.
1: I després també el que he comentat, és molt important que estiguis en mans d'un bon professional i de confiança.
2: Exacte.
1: De molta confiança, perquè ja sabem que tothom vol vendre, no? I el primer que fan és col·locar-te.
0: Però si... el que deia una mica, el que deia la Maria a primera hora, no? Amb lo dels dentistes, el problema de la medicina o de la, del món comercial és que has de mirar el millor pel teu client, no el millor per la teva butxaca, i això malauradament, doncs, bueno, suposo que en tots els àmbits,
1: sí, però
0: hi ha,
1: jo,
0: nosaltres el, hauríem de també d'entonar el mea culpa, perquè en aquest cas en la, aquesta germana meva que no ho ha acceptat, jo li vaig dir em fa l'efecte que no és per tu, eh? Fes el que vulguis i tal. No, és que són tal, les nenes, les, bueno, les seves germanes, que han passat a millor, bueno, passat a millor vida, en el bon sentit de la paraula.
1: Sí, no queda massa bé, no queda aquesta jo. Frase, eh?
0: Han passat a millorar la seva qualitat de vida.
1: Ah, val, això sí.
0: Han millorat la seva qualitat de vida i, per tant, no sé què, nosaltres. I bueno, no, ja es veia venir. I jo reconec, jo no podria, no m'hi veig, no.
1: Bueno, depèn, tindries de el que diu la Imma, tindries de valorar i adaptar-te o una cosa o a l'altra,
4: bueno,
1: o a no sentir mai
4: una mica més alta i ja està.
2: No li pots donar una recepta,
1: bueno,
2: aquí millor dit ell s'ha
1: hem arribat
2: ell mateix.
4: No, és que no.
1: Imma, moltíssimes gràcies per venir. Hem arribat al final. Ara ens queda la part, l'últim
4: sentit.
1: Sí, l'últim sentit, que és la vista, que serà el bastant important, també, eh?
0: Sí, i llarg, important i molt important, sí.
1: Doncs, el que dic, moltíssimes gràcies. Ara ja us haig de desitjar bones vacances, perquè aquest mes acabem ja la programació i ja ens tornarem a veure al setembre. O sigui que prepara't lo de la vista, perquè tens temps per preparar-te, eh? Tens vacances, tens deures per tot l'estiu.
0: Molt bé.
1: Doncs, repeteixo, moltíssimes gràcies, i a vosaltres, amics oients, moltíssimes gràcies per la confiança que ens feu escoltant-nos a cada dilluns, i desitgem que passeu una molt bona setmana, però sobretot no us l'oblideu de ser molt feliços, que és molt important. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.

0: Molt bona tarda, a les 6. Com roda el trànsit a aquesta hora, equip viari?
1: Doncs destaquem la cua a l'autovia 2 entre Brera i Esparreguera en direcció Lleida per alguna possible incidència i recordem que els trens d'alta velocitat Barcelona-Sants Camp de Tarragona circulen amb afectacions per un incendi al costat de les vies a Cornellà, ja extingit, però que ha interromput la circulació durant més d'una hora.
0: S'ha acabat la reunió entre el papa Lleó XIV i algunes associacions de víctimes d'abusos de l'Església Espanyola a Madrid. A la trobada avui a la tarda de gairebé una hora, el pontífex ha escoltat el testimoni de 6 víctimes. Fonts del Vaticà asseguren que s'ha compromès a millorar la resposta en cas d'abusos. Les associacions de víctimes que han quedat al marge d'aquesta reunió lamenten que el pontífex diu no s'hi hagi volgut reunir. Un Lleó XIV que ha fet una crida al matí a acabar amb el discurs de l'odi i a rebaixar la crispació política a la intervenció inèdita d'un papa al Congrés. El pontífex ha clamat contra l'eutanàsia i contra l'avortament i ha criticat la discriminació dels immigrants i el rearmament del món. El Departament de Recerca i Universitats no reforçarà demà el personal dels tribunals de la selectivitat. Unes proves d'accés a la universitat que coincideixen aquest any amb una nova vaga de mestres i professors demà i també amb la visita que el papa comença a Catalunya. Per això el govern recomana als estudiants que arribin amb temps als exàmens. Israel i l'Iran donen per acabats els bombardejos que han intercanviat aquest cap de setmana, però amenacen ara amb represàlies contundents si l'altra part torna a atacar. Donald Trump insta a tots dos bàndols a aturar els bombardejos i assegura que les negociacions per la pau continuen. El jurat popular del cas del bingo de Tortosa comença les deliberacions. Els tres acusats s'enfronten a una petició de presó permanent revisable pel robatori mortal de l'any 2022. Es complica l'adjudicació de la gestió del cinema Truffaut de Girona. El col·lectiu de crítics que l'ha gestionat durant 25 anys ha anunciat que presentarà un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i ho fan contra la resolució que n'atorga la gestió a una empresa del Baix Camp.
2: Esports.
3: Nico Laprovittola deixa entreveure que no seguirà el Barça de bàsquet la temporada vinent. Són declaracions del Barça blaugrana en la prèvia del partit de demà contra el Tenerife en el primer enfrontament de les semifinals de la Lliga CB. De resultes d'aquest partit al Palau Blaugrana, l'equip del Barça d'hoquei patins es veu obligat a jugar el cinquè i definitiu partit de les semifinals de la Lliga com a local davant de l'Igualada a Blanes. I dijous comença el Mundial de Futbol i aquesta matinada la selecció espanyola juga l'últim amistós abans de debutar dilluns vinent contra Cap Verd Atlanta. A les 4 s'enfrontarà al Perú en un partit que jugarà a Mèxic.
0: Les pluges passatgeres d'avui a la tarda ens aniran acompanyant fins al vespre nit, sobretot al Pirineu. Aquesta pròxima matinada i durant el matí de demà, esperem, entre l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell. La resta més estones de sol, però no tanta calor com avui. A la tarda reapareixeran les pluges pel nord del país. 3CAT Info.

After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de La Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.

0: Hola, hola, bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. Avui saludo des de l'estudi de Magrima de Ràdio Sant Boi perquè tenim a la resta de l'equip, el Joan García i el Marc Cabernet, desplaçats als parcs sanitaris Sant Joan de Déu, i és que tenim a punt de començar la jornada de la presentació d'Agenda Urbana Sectorial d'Esports, que seguirem íntegrament a través d'aquesta emissora. Allà hi tenim el Joan García. Joan, bona tarda.
1: Què tal, Albert? Bona tarda. Doncs sí, ens trobem ja justament dins d'aquest parc sanitari Sant Joan de Déu, l'auditori, on està començant aquesta presentació de l'Agenda Urbana Sectorial d'Esports, que serà la primera d'aquestes característiques a Catalunya i també a Espanya. El que es presenta avui és un document que bàsicament estableix les línies estratègiques per intentar integrar l'activitat física i també l'esport a la transformació urbana i també social d'aquesta ciutat de Sant Boi, en un acte que, com diem, se celebra en aquest auditori del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i que compta amb la participació de l'alcaldessa Lluïsa Moret i també del conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez. Durant aquesta jornada s'exposarà sobretot aquest contingut tècnic de l'agenda que està elaborada sobretot per impulsar un model de ciutat més activa, saludable i també inclusiva. En aquesta presentació s'ha inclòs també una taula rodona, que l'escoltarem avui, serà segur interessant amb esportistes i també professionals de l'àmbit de l'esport i la salut, entre ells, per exemple, Pau Capell, Paula Silva i Kevin Lao, que avui seran els encarregats de donar una mica context a tot això que estarem explicant, però des del punt de vista dels que també s'han de beneficiar, que són els esportistes de la ciutat. Aquests participants han destacat també la importància de l'esport com a eina de benestar, d'educació social i de millora de la seva qualitat de vida, i així pretén Sant Boi reforçar la seva aposta per les polítiques públiques vinculades a l'activitat física i també a la salut comunitària. Recordem que, com esteu podent comprovar, tot això se seguirà de forma íntegra a través de Ràdio Sant Boi, per tant ens esperen hores de ràdio per endavant i sobretot hores d'esports.
0: Tot això serà aquí a Agenda Carrer, en un acte que estava previst de començar a les 6, que va amb un pèl de retard. Tan bon punt comenci, el seguirem aquí a Agenda Carrer. Jo sóc l'Albert Vilà i amb aquest equipàs us acompanyarem fins les 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia. I mentre, per anar a fer temps, les efemèrides. Així que comencem amb les efemèrides d'avui, dilluns 8 d'abril. I és que un 8 de juny de 1912 a Hollywood, l'empresari alemany Karl Emel crea l'empresa Universal Pictures, que té aquesta característica introducció a totes les pel·lícules. La veritat és que és força èpica. I seguim amb més efemèrides. I és que un 8 de juny de 1949 es publica la novel·la 1984, com a títol, del britànic Eric Blair, més conegut com a George Orwell. La novel·la va popularitzar els conceptes de l'omnipresent i vigilant Gran Hermano, un personatge omnipresent que es va inspirar en líders totalitaris caracteritzats per infondre una política de por i on pensar individualment sigui vist com una traïció a la societat, ja que el Gran Germà està vigilant. I escoltem aquesta música perquè l'expressió va augmentar la seva popularitat després de l'aparició al concurs de televisió Gran Hermano, ja que les càmeres vigilen tot el que fan els seus concursants. En nom del programa sí que fa referència al personatge literari, i el problema va ser que la majoria de les persones que coneix l'expressió Gran Hermano ho fa pel programa i no coneix la càrrega política d'aquest personatge de George Orwell. Entre aquestes grans persones, jo també m'incloc. Altres efemèrides, un 8 de juny de 1984, a l'estat australià de Nova Gales del Sud, l'homosexualitat és declarada legal, encara que sembli que faci massa poc temps, que és veritat. Espanya va ser despenalitzada el desembre del 78, així que només volia fer consciència, i més en el mes en el que estem, que malauradament la homosexualitat era perseguida no fa tant de temps i encara queda molt per lluitar. I finalment, fa 19 anys, es publica aquest àlbum que escoltem.

Un 8 de juny de 2007, el grup estadounidenc Bon Jovi publica el desè àlbum d'estudi titulat Los Highway, on estava aquesta cançó que porta el mateix nom. Que el cantant es digui John Bon Jovi a la vida real és com si el John es digués John Gent de Carrer García. Va, ens deixem de bromes perquè comencem amb les felicitacions perquè fa 75 anys aquesta cantant. Un 8 de juny de 1951 va néixer a Gales la cantant britànica Gaynor Hopkins, més coneguda com a Bonnie Tyler, autora d'aquest Holding Out for a Hero. És coneguda com la primera dama del rock. I hagués fet 62 anys aquest pseudocantant. Un 8 de juny de 1962 va néixer a Múnich l'alemany Rob Pilatus, membre del duo pop Milli Vanilli amb aquest Girl You Know It's True. Aquest grup, format per Rob i per el francès Fab Morvan, van aconseguir vendre 7 milions de còpies amb aquesta cançó i van guanyar el Grammy al millor artista revelació l'any 1990. El problema va ser quan es va descobrir que ells no cantaven, sinó que feien playback. El productor Frank Farian es va veure obligat a dir-ho quan Rob i Fab van insistir en treure un àlbum amb les seves pròpies veus, una cosa que hagués sonat molt diferent i molt pitjor a les seves anteriors cançons. Degut a aquesta polèmica, li van retirar el premi Grammy, l'únic cop que s'ha fet, i tot i que Frank Farian va crear el grup de Real Milli Vanilli l'any 1991, amb les veus dels 5 cantants que realment cantaven, va tenir tan poc èxit que es va dissoldre aquell mateix any. Rob Pilatus va tenir una gran decadència personal fins que va morir el 1998 a causa d'una sobredosi. També fa 45 anys aquest cantant. Un 8 de juny de 1981 va néixer a Los Angeles l'estadounidenc Alex Van, cantant de la banda The Calling, amb aquest Wherever You Will Go, el seu major i únic èxit. Després va fer carrera en solitari, però no és que li hagi anat tan bé com en aquest grup. I com que acabem la cançó del dia, perquè fa 16 anys va sortir aquesta cançó.

Un 8 de juny de 2010, el canadenc Justin Bieber va treure aquest Never Say Never, banda sonora de la pel·lícula Karate Kid, que era protagonitzada per l'estadounidense Jaden Smith, que també canta en aquest tema. Ho sento per ser hater de Justin Bieber en aquella època, perquè era boníssim. Escoltem Never Say Never, que avui fa 16 anys. Never.

Never Say Never de Justin Bieber, que avui fa 16 anys des del seu llançament. Recordem que estem a Gent de Carrer i estem esperant que comenci la jornada de la presentació d'Agenda Urbana Sectorial d'Esports, que seguirem íntegrament a través de Ràdio Sant Boi, a través d'aquest programa Gent de Carrer, i encara hem d'esperar uns minuts perquè la jornada encara no comença. Per tant, fem una petita pausa i tornem al programa. Fins ara.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la ciutat cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
8: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu. Acte de record i homenatge a les persones que moriren a les institucions psiquiàtriques de Sant Boi, principalment durant la Guerra Civil. Dissabte 13 de juny al cementiri municipal de Sant Boi a partir de 6:45 de la tarda. Aquest homenatge està inscrit en el marc de la programació Mai Més Memòria per la Dignitat. Dissabte 13 de juny al cementiri municipal de Sant Boi a partir de 6:45 de la tarda. Coorganitza Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb la Direcció General de Memòria Democràtica i la plataforma Besnets per la Dignitat, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Pero es verdad, porque hay veces que la gente no se plantea el cómo una persona en silla de ruedas o con algún tipo de dificultad de movilidad, no necesariamente tiene que ir en silla de ruedas, ¿no? Porque es lo más visual, el cómo accede a una piscina, cómo todo eso, desde el aparcamiento a esa zona, que también es importante aclararlo, que haya más aparcamientos para esto, y también por parte de la ciudadanía que esos aparcamientos también se respeten, obviamente, porque no sirve de nada que haya aparcamientos cuando no se respetan. Pero en sí, eso, o sea, el hacer la vida más fácil, que tenemos la vida, digamos, un poco más complicada que el resto de la gente, y eso nos haga un poco la vida más fácil, que tampoco pedimos mucho, pedimos una silla para poder bajar a la piscina o una rampa en vez de un escalón, que tampoco creo que cueste mucho. O sea que pedimos mucho, pero a veces pedimos con cabeza y tampoco pedimos tanto, creo yo.
1: No pedís tanto,
2: muy
1: no.
2: Bien.
1: No. Pedís lo justo, simplemente. Vamos a cerrar porque tenemos poco tiempo, pero sí que habéis visto que la agenda urbana no va de urbanismo, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Esta agenda urbana del deporte, que también nos ha explicado Marcos y que ha contextualizado la alcaldesa, va de un diálogo compartido con la ciudadanía, que sois vosotros, y los agentes sectoriales, va de bienestar, va de salud, va de inclusión y va de oportunidades. Yo os pido una cosa que ya hemos introducido en esta pregunta, que no es fácil, por eso siempre va primero la concejala, porque como no es fácil, al resto tenéis un poco de tiempo, pero primero le toca a Antonia, y es, en una frase, sois una mesa de lujo, pero también estáis aquí para inspirar, o intentamos, ¿vale? Por tanto, si tenéis que pensar en un San Boi del 2040, fijaros, ¿eh? O sea, ahora cuando la gente se pone a planificación, ya hemos pasado el paradigma del 2030 y empezamos a pensar todos en el 2040, ¿no? Imaginaros un mensaje inspirador para el 2040. ¿Qué querríais vosotros para vuestra ciudad en el 2040? Intentar de ese concepto inspirador, ¿vale? O sea, no tanto desde el punto de vista de o sea, nos gustaría una ciudad, tenéis, como Antonia tiene que empezar, vosotros tenéis un poquito para pensar, ¿vale? Entendiendo esto de la agenda urbana del deporte, mucho más allá del deporte, de bienestar, de salud, de naturaleza, de salud mental, ¿tú qué quieres para el San Boi del 2040?
3: Yo quiero que ese sueño que todos tenemos se haga realidad. Y para hacerse realidad, yo creo que esa ciudad hilvanada hay que coserla, y para eso seguiremos necesitando, yo creo, la colaboración de todo el sistema deportivo, de todo el sistema samoyano, para hacer esa ciudad que queremos todos de sueños. Tenemos una ciudad que yo creo que ya es importante porque está rodeada, tiene una gran zona forestal, tiene el río, tiene un gran hospital, un gran centro psiquiátrico, tiene un gran hospital. Yo creo que hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado también en las recetas médicas, en el ámbito saludable, en el ámbito de la gente gran, en todos los ámbitos. Yo creo que el año 2040 estaremos perfeccionando esas políticas que ya se marcaban en esa agenda urbana y que en el año 2040 estarán ya consolidadas y que tendremos ya por la mano practicarlas de mano de todas las entidades que existen en San Boi, tanto deportivas como de inclusión, como de discapacitados, como de salud, como sostenibles. Yo creo que ese es el sueño, tener el año 2040 la consolidación de esos proyectos de agenda urbana de ciudad, pero también de la agenda urbana deportiva y todas las sectoriales que tenemos en marcha.
1: Gracias. Antonia, Ima, ¿tú qué quieres en 2040?
4: Nos lanzas unas preguntas.
1: Ya.
4: A mí, yo ya soy mayor, me cuesta pensar, ¿eh?
3: Ya, a mí.
4: Pero a mí me gustaría que hubiera más contacto directo entre las personas.
1: Eso era ese tipo de. Pues muy bien. Esa es la
4: respuesta. Eso quiero. Que la gente abandone los móviles y que volvamos a cuando yo era pequeña, y algunos de vosotros también, en el que estábamos siempre en la calle jugando, riéndonos. Y en la que parecía como que los problemas no iban como nosotros. Eso quiero, picar fuerte por eso.
1: Pues fijaros. Pues es un ejemplo, ¿no? De cómo las ciudades se tienen que volver a hacia adentro, ¿no? Paula lo ha introducido antes, ¿no? Sí. Has introducido un poquito.
2: Quiero decir esto ahora mismo. Ya. Lo mismo. No es broma. No, para mí sería que fuera la ciudad donde, digo el Baix Llobregat, pero donde las personas quisieran vivir. Y supongo que aquí tendríamos todo, la accesibilidad, de que la gente con menos capacidad pues se pueda mover perfectamente por la ciudad, que tengamos, que sigamos teniendo pues la montaña, el parque agrario en perfecto estado, el río que lo han arreglado, que está excepcional para correr y para caminar también, y que encontremos una ciudad pues limpia y con espacios verdes. Creo que es seguir haciendo lo que está haciendo Sant Boi, pero que sea el sueño de todo el Baix Llobregat, Sant Boi.
1: Muchas gracias, Pau. Muy buena respuesta.
5: Escoltàvem un poc a Pei Trialeta de Sant Boi en aquesta presentació d'Agenda Urbana Sectorial d'Esports.
6: Todos los niños, bueno, todas las personas en general conozcan un poquito más el deporte, en especial el mío, Muay Thai, ya que hay muchas veces que dices el nombre y la gente te mira hasta raro porque no lo conocen. Entonces, hacer que el deporte en general se haga más, se practique más, y en general el Muay Thai.
1: Gracias, Paula.
5: Ara Paula Silva, número 1 del món de Muay Thai i Sant Boi també.
1: Venga, Kevin.
0: ¿Qué digo ahora yo, no? No, yo espero que en 2040 sea un... Que una persona, valiendo otra vez para mi barrio, ¿no? O sea, que una persona con algún tipo de discapacidad, algún tipo de movilidad que le cueste o lo que sea, que no tenga que coger un coche e irse a Barcelona a practicar un deporte o coger 40 minutos de coche o lo que sea, sino que simplemente salga de casa y se pueda quedar en Sant Boi, que sería también muy, muy bonito, pues una persona que vive en Sant Boi se quede en Sant Boi para practicar cualquier tipo de deporte, tanto a nivel profesional como a nivel de ocio. Espero que eso sea, en un futuro no tan lejano, sea posible, al menos en ciertos tipos de deporte.
1: Gracias, Kevin.
5: I escoltàvem a Kevin Lao, esportista i treballador en comunicació de l'Institut Guttmann de Neurorehabilitació.
1: Agradeceros a todos cerrar esta mesa. Ha sido un lujazo poder perdonad el atraco de las preguntas. Lo habéis hecho súper bien. Por lo tanto, muchas gracias. Y esto va simplemente a construir una comunidad más saludable, cohesionada y feliz, entre todos. Y esto es importante. No solo es en relación con el ayuntamiento, es una responsabilidad de todos. De todos. Y por lo tanto también es importante compartir ese sueño que es Sant Boi, que como habéis explicado, y bueno, y yo he tenido la suerte también de correr, recorrer y de verlo en los últimos años, ¿no? Por lo tanto, y disfrutarlo. Por lo tanto, estáis en una ciudad maravillosa, que es vuestra ciudad, y por lo tanto, muchas gracias y seguimos.
5: S'acaba així aquesta taula rodona que estem vivint en directe a Ràdio Sant Boi de la presentació d'Agenda Urbana Sectorial d'Esports.
7: Gran moderació del senyor Sergio Serna, moltes gràcies de veritat. M'ha encantat aquesta taula rodona. També he recollit algunes paraules com no mantenir sinó transformar aquest pulmó, no només emocional sinó també físic. Doncs que podem seguir estant aquí a Sant Boi, no hem de marxar, hem de sentir Sant Boi com a casa nostra. Gràcies també a tots els participants per les seves valuoses aportacions i totes aquestes idees reforcen el sentit d'aquesta agenda, no? Situar les persones al centre i entendre la ciutat com un espai que ha de cuidar, connectar i generar oportunitats. És moment també d'aprofitar una mica més doncs, projectes emblemàtics com el que ens presentarà ara mateix també l'alcaldessa Lluïsa Moret, doncs aquesta agenda urbana de l'esport, perquè per això mateix vindrà per aquí ara mateix doncs, per presentar-nos aquest projecte tan emblemàtic. Aplaudiment per l'alcaldessa, gràcies.
5: Puja a l'escenari l'alcaldessa de Sant Boi, la Lluïsa Moret.
8: Perdoneu. Amagats la gent de carrer, que abans no he agafat el micròfon, no sé si se m'ha escoltat. Bé, evidentment avui no veníem a parlar d'una altra cosa que de l'agenda urbana. L'objectiu fonamental d'aquesta sessió... Ai, està aquí el Marc.
5: Passarà el micròfon de Ràdio Sant Boi.
8: L'objectiu fonamental d'aquesta sessió d'avui era justament això, el que hem fet avui, presentar-vos l'agenda urbana com a primícia, aquesta agenda urbana doncs, que nosaltres hem fet amb molta il·lusió, molta humilitat, però que com també s'ha dit aquí, en Marcos, gràcies per la presentació, ell és un referent que ens ha ajudat a construir-la i ens ha dinamitzat i ens ha orientat i hem treballat conjuntament amb ell, amb la gent de Temps Friendly, gràcies a Sergio, deportista també, de veritat, a part d'altres coses. I com deia abans, avui veníem això a presentar l'agenda urbana, a compartir-la amb totes i a tots vosaltres, a presentar-la públicament, a dir que és aquest punt de referència que ens ajuda a tots i a totes a marcar quines són les activitats, les accions, les projectes, les polítiques públiques en l'àmbit de l'esport que hem d'avançar, que hem de desenvolupar en els propers anys. Però no hem resolt, no hem pogut resistir a la temptació de tenir-vos a totes i a tots aquí el gruix de les entitats doncs, i dels clubs esportius de la nostra ciutat i fer un tast, el que diré ara, o el que explicaré ara molt breument, és un tast d'un dels projectes que també són molt emblemàtics, molt esperats a la nostra ciutat, que és el futur centre esportiu de la Parellada. Aquesta és, ho hem parlat moltes vegades amb moltes i molts de vosaltres, especialment, i veig per allà pel final, doncs, als clubs, a les entitats, les persones que doncs, practiquen esport en el poliesportiu de la Parellada, als clubs que estan al pavelló, veig el club de bàsquet, el club de futbol sala, però també doncs, la gent de Vinyets, que no sé del Futbol Club Vinyets, que està per aquí, clar, que tenen allà al costat el seu camp, i la gent del club de natació, que tampoc sé, no sé on està, però bueno, no sé, està per aquí, que han reivindicat històricament una piscina on practicar la seva disciplina, no? Amb dignitat i amb tots els recursos necessaris, i moltes altres demandes que hem anat acumulant, que hem anat recollint durant molt de temps, que hem anat donant respostes, però que ara és el moment d'una nova proposta més àmplia, que doncs, amb més recursos, amb una definició més integral que ens permeti això, resoldre moltes d'aquestes situacions. Mireu, tal com s'ha dit aquí, insisteixo, això és un petit tast perquè us convocarem després d'estiu a totes i a tots vosaltres per explicar-vos amb més detall i de forma més exhaustiva quan parlem del projecte i el nou complex esportiu de la Parellada de què estem parlant. Però insisteixo que hem volgut incorporar dintre de la presentació de l'agenda urbana de l'esport com un exemple d'això que dèiem avui mateix aquí, d'aquest esport que transforma, que no solament està vinculada amb l'activitat física i la pràctica esportiva, sinó que és una eina també per transformar la ciutat des d'una mirada urbana, des d'una mirada social, des d'una mirada de salut, des d'una mirada d'inclusió, d'accessibilitat, i per tant, doncs, insisteixo, hem volgut fer aquest petit tas. Quan parlem del complex esportiu de la Parellada, no solament estem parlant de més metres quadrats d'equipament esportiu. No és això. Estem parlant, en principi, d'un element molt important. Estem parlant de que estem en la nostra ciutat en aquests moments, estem immersos en una transformació molt profunda amb alguns sectors, i un dels sectors que en els propers anys doncs es transformarà d'una forma clara, d'una forma absolutament transcendent i transcendental, és justament doncs el sector de la Parellada. I es convertirà en una nova façana de ciutat, perquè, com ja sabeu, hem hagut d'esperar molts anys i encara doncs, estem en la recta final d'aquesta gran infraestructura, la B25, una infraestructura esperada des de feia 30 anys, que no és una infraestructura de Sant Boi, que és una infraestructura de país, que havia de connectar dos grans reds viàries com és la C32 Ample 2 i que havia d'alliberar la nostra ciutat d'aquella rotonda horrorosa de la Parellada que es col·lapsava cada dia a les hores punta, perquè resulta que tots els veïns i veïnes que venien del Delta, que venien del Garraf, justament per connectar, per sortir de la C32 i anar al cinturó del litoral, havien de sortir sí o sí per la Parellada de Sant Boi. I com bé sabeu, estem en aquesta recta final de la finalització d'aquesta gran infraestructura de la B25 que afecta aquest sector, i per això fins ara no hem pogut abordar d'una forma integral aquest sector. Com ara estem a la recta final, estem treballant intensament perquè una vegada estigui finalitzada la infraestructura puguem transformar aquest sector i es convertirà, com deia abans, en aquesta façana de ciutat que serà doncs, un aparador de ciutat, una de les portes d'entrada de la ciutat, un dels elements més emblemàtics i més importants de Sant Boi. Per tant, com veieu, aquesta façana de ciutat és un espai integral que incorporarà en el seu, amb la seva transformació aspectes vinculats amb nova oferta d'habitatge de sòl residencial, aquest habitatge protegit. També hi haurà habitatge de protecció, bueno, habitatge públic, de protecció social. Ja sabeu que l'habitatge també és una gran necessitat i una gran demanda a la nostra ciutat, i que en aquest sector també es acollirà aquesta oferta. També doncs, espais verds, hi haurà zones verdes, aquesta mirada que també deia el Pau, no? Que, i, bueno, totes les, la, bueno, aprofito per agrair al Kevin, que l'havia per allí, a la Paula, al Pau, a la Imma, òbviament a la Maria Antònia i al Sergio per aquesta taula fantàstica. Però tothom deia, dèiem aquí, volem una ciutat ordenada, neta, sostenible, que tothom vulgui gaudir-la, vulgui venir a viure aquí perquè es respira millor, perquè es viu millor, perquè és més saludable i perquè aporta benestar i qualitat de vida. No solament des de la perspectiva emocional, sinó també des de la perspectiva d'hàbits saludables. Per tant, necessitem cada vegada més, i no us ho digui jo, sinó que necessitem ciutats cada vegada més naturalitzades, més renaturalitzades, amb més espais verds, perquè aquests espais verds, amb aquest impacte climàtic, aquesta emergència climàtica que desgraciadament estem vivint, necessitem refugis climàtics, necessitem baixar la temperatura, necessitem respirar millor qualitat de l'aire, i això, un dels elements fonamentals és tenir espais més verds, espais amb vegetació, i en aquest entorn doncs, també està previst millorar aquest entorn verd. Per suposat, equipaments, necessitem equipaments, ja sabeu que en aquest entorn tenim una escola bressol, tenim el CDA, però també tenim sobretot els equipaments més importants, són els esportius, el poliesportiu de la Parellada, l'equipament del club de futbol Vinyets Molivell, les petanques, també una escola, el centre educatiu de la Parellada. Com veieu, un entorn amb molts equipaments educatius i esportius que doncs, seguiran estant i milloraran substancialment. I també doncs, un dels elements és molt, molt important a destacar és que aquest sector de la Parellada es convertirà en un punt de referència de la nostra ciutat. No serà, i ho podem dir, allò que hi ha allà en un extrem de la ciutat, allò que moltes vegades també hi havia espais doncs, degradats, un descampat, moltes vegades no, ocupats doncs, amb activitats que potser no eren les més adients, sinó que es convertirà en un punt de referència de la ciutat, amb una, com deia abans, amb aquesta façana ben equipada i doncs, ben transformada per convertir-se en una referència no solament municipal, no solament local, sinó metropolitana. I, per tant, estem en aquest procés perquè doncs, en aquest marc de referència, en aquesta façana de ciutat, òbviament el que tindrà un impacte molt important són doncs, aquests equipaments, aquest gran complex esportiu, aquest gran equipament esportiu. Però aquest equipament esportiu, com us deia abans, no solament són més metres de quadrats de poliesportiu, sinó que a nosaltres ens agrada parlar, i això sempre el Carcelén m'ho recorda, d'un parc equipat. És a dir, no és un poliesportiu rodejat de zones verdes, no, és un parc que contempla en el seu entorn doncs, equipaments esportius. És donar-li la volta. Serà un parc de primer nivell, ben dotat a nivell mediambiental, a nivell d'aposta urbana, d'aposta natural, d'entorns verds, que després, evidentment, aquí ben acompanyat hi haurà aquesta nova oferta d'equipaments esportius amb totes les necessitats i requeriments que hem anat recollint durant, com deia abans la Maria Antònia, escoltant-vos a totes i a tots vosaltres, hem anat recollint durant els últims anys. Aquest parc equipat, començarem ja una intervenció immediata, que a més està finançada per la Unió Europea, doncs amb fons europeus, amb un PAI, que és un pla d'actuació integral. Bueno, no me canviïs la diapositiva, no, encara no. Amb un PAI que doncs ja us ensenyaré després, que és el primer que farem, que és adequar uns entorns verds, uns entorns naturals, amb una transformació d'equipament esportiu, però doncs a l'entorn natural. No? Doncs tindrem espais en el que les famílies de Sant Boi, els ciutadans i ciutadanes de Sant Boi puguin practicar activitat esportiva en família, en comunitat, doncs de forma natural, natural, sense haver de, pues, bueno, de forma espontània i de forma natural, i que estigui oberta a tothom i, evidentment, doncs, insisteixo, amb aquesta lògica de tenir espais disponibles 24 hores, ben dotats, ben il·luminats, ben segurs, perquè tothom pugui practicar amb família, amb els amics i amb les amigues, amb qui vulgui, aquesta activitat física a l'aire lliure, com es deia abans, i des de també fruit d'aquesta prescripció mèdica, aquesta prescripció social a favor de l'activitat física com a element també saludable. I com veieu aquí, aquesta nova diapositiva, passem a aquesta façana de ciutat, incorporant en aquest parc equipat, doncs, un nou complex esportiu, i aquest complex esportiu tindrà totes aquestes coses. Això que ara llegiré i que vosaltres podeu llegir des d'aquí, no ens ho hem inventat nosaltres. Això ho hem recollit, com deia abans, en els últims anys, de totes les demandes de tots els clubs i de moltes ciutadans i ciutadanes que ens ho heu anat fent arribar passar d'aquestes necessitats de les que parlava la Maria Antònia, i les hem recollit totes una a una. Ja heu dit que és un tas, si nos dejamos algo no passa nada. Vull dir, al setembre, quan us convoquem, doncs ho complementarem, perquè ja que ens hi posem, perquè penseu que això serà una gran transformació de ciutat, no ens podem deixar res, o almenys haurem de deixar el mínim possible, perquè això serà una gran inversió i una gran transformació. Per tant, una demanda importantíssima, com deia abans, i que aquí ha protagonitzat històricament el club de natació, però que és important i és necessària no solament per ells com a club, sinó perquè la natació i les pràctiques en el entorn aquàtic és molt important per les activitats, l'activitat física, per exemple, l'aquagym i moltes altres pràctiques esportives que ajuden sobretot a les persones grans a fer, doncs, aquestes pràctiques esportives accessibles i que milloren la qualitat de vida de molts ciutadans i ciutadanes. Per tant, aquest espai, aquest futur espai comptarà amb una piscina coberta, amb una façana retràctil amb més vasos i carrils, solució, esperem, i ho pactarem lògicament amb el club de natació, però a més, com que tindrà aquesta façana retràctil, la idea és que sigui polivalent i a l'estiu podrà ser una piscina descoberta. Perquè, clar, ara una de les coses que moltes vegades ens passen és que tenim la piscina coberta i, clar, a l'estiu és molt difícil fer-la servir. Perquè per molt refrigerada i climatitzada que el tinguem, home, a l'estiu, amb totes les temperatures que tenim, la gent el que vol és una piscina descoberta, un solàrium, un lloc on poder estar amb una altra perspectiva. Per tant, ens ajudarà amb un mateix espai i amb una mateixa iniciativa tenir un equipament polivalent, que durant una època de l'any serà, òbviament, objecte de l'acció del club i també de la pràctica esportiva dels ciutadans i ciutadanes, doncs, que la vulguin servir, perquè ara sabeu que tenim moltes, moltes activitats vinculades amb la natació, amb les escoles, amb les persones grans i moltes altres pràctiques. Per tant, aquí i a l'estiu, la idea és que amb aquesta coberta retràctil es pugui convertir en una piscina descoberta. Després, evidentment, un poliesportiu que contempli, doncs, tots els espais que la gent necessita per practicar activitat física diversa, el tema de les sales de fitness, totes les sales per activitats dirigides i no dirigides, que en aquests moments, doncs, també són, doncs, clar, el poliesportiu necessita cada vegada més espai, també renovar, òbviament, i aquí serà tot nou, tots els equipaments, tota la maquinària, tot allò que calgui per practicar aquestes activitats físiques diàries que també requereixen i demanden tant ciutadans i ciutadanes. Penseu que la parellada està utilitzada diàriament per 5.000 persones. Vull dir que, clar, això vol dir un ús molt intens de tot tipus d'activitats, d'esport federat i no federat, no? D'esport també que practiquen els usuaris individualment en la seva pràctica quotidiana. Després, una altra demanda molt, molt important, i veig els companys del bàsquet i els companys del futbol sala, que és els pavellons. Aquí la veritat és que compartir pavellons és una espècie de drama quotidiano per fer compatible les activitats d'uns amb les activitats dels altres, també les competicions. També veig els companys David Pedrosa, no?, que cap de setmana per fer aquest campionat internacional de Muay Thai, necessito també allà, doncs, amb aquesta, us vull donar les gràcies a tots els clubs per la vostra generositat per fer aquest esforç per compartir i perquè totes i tots puguin gaudir del pavelló del pavelló de la parellada, que és un pavelló molt important. La idea és, doncs, en un doble pavelló, en dos pavellons. Un doble pavelló per fer, doncs per això, perquè sigui accessible i pugui encabir totes doncs, les necessitats i les demandes esportives tant de les, dels clubs i dels clubs federats com de la pràctica de l'esport escolar. I aquesta, doblem l'oferta en metres quadrats de pavelló. Després, evidentment, el camp de futbol, que ara en aquests moments ocupa el club Millets Molivell, doncs un nou equipament esportiu vinculat i adreçat al club doncs de futbol, doncs ben equipat, les boxes, és a dir, tot el tema també és molt important. Ahir justament estàvem, vam anar a visitar el club de boxes de Villet i tenia i acollia un campionat doncs de Catalunya amb un grapat de clubs doncs allà practicant aquest esport que cada vegada té doncs més afiliats i més usuaris. A part d'altres equipaments, altres serveis complementaris, com veieu, també aparcament, doncs també tot serà un equipament en el que es podrà arribar, esperem, des de la mobilitat més sostenible possible, òbviament a l'accés a peu, però la idea és que sigui un entorn ciclable, sigui un entorn on hi hagi ben comunicat en transport públic i sobretot també que tingui aparcament per als que es facin de desplaçar en vehicle privat. Aquests serien els usos, o sigui, que han d'encabir aquest futur complex esportiu de la Parellada. Insisteixo també, usos insertats en un parc equipat, en un parc on la prioritat serà doncs, el verd, on la prioritat serà tot allò que millora la qualitat de vida i que transforma aquesta lluita contra el canvi climàtic i contra doncs, les característiques també climàtiques que ens trobem i que, bueno, si res ho impedeix, segurament aniran també doncs, complicant-se. Si passem l'altre dia. I això és un esquema molt així per sobre, perquè evidentment hem de continuar treballant en aquest sentit. Aquest és l'entorn, o sigui, no us fixeu tal com està plantejat això, perquè segurament canviarà, però el que volia doncs, fer veure amb aquesta imatge és com veieu, no tinc aquí un làser per emmarcar, però bueno, veieu, estem parlant de, això és la B25, tot el que s'acabarà ara de transformar en aquesta gran infraestructura doncs, viària i doncs, aquest, mireu, l'actual Parellada és esta cosita, este quadradito rojo i el nou equipament és tot això. No? O sigui, la idea és, evidentment, canviarà substancialment el nou camp de futbol. Aquí també hi haurà altres equipaments esportius i tot això verd per aquí al mig, és això que us deia, no? Bueno, ja està l'escola, aquí, aquest cantó d'aquí serà l'habitatge. Aquell, com deia, aquest entorn natural, bueno, aquest entorn verd, és tot això que us deia abans d'aquest parc on es podrà doncs, practicar activitats esportives en l'entorn natural, en l'entorn verd. Això és una proposta, evidentment estem treballant amb això, encara no està acabada. Al setembre us convocarem a totes i a tots, ja tindrem més avançada la proposta, però el que volem és que tothom hi pensi, que tothom doncs, hi reflexioni i que puguem construir després a partir d'un procés que iniciarem doncs finalment tot allò que desitgem i que aquí tothom deia els somnis de futur, no? Doncs millorar i ampliar substancialment les nostres instal·lacions esportives perquè sigui unes instal·lacions inclusives, accessibles, que en el que tothom pugui trobar el seu entorn, que també vingui a donar resposta a les mancances actuals i a les deficiències actuals que doncs, afecten a molts clubs, a moltes entitats i a moltes pràctiques esportives i sobretot, com deia abans, que es converteixi doncs, en aquest punt de referència pel futur, perquè clar, penseu que aquí parlàvem de la pràctica esportiva, de la història de l'esport. Penseu que el poliesportiu de la Parellada té 34 anys. Vam ser un dels municipis pioners a l'hora d'impulsar equipaments esportius, just en els primers anys de la democràcia i dels ajuntaments democràtics. Tot allò que vam ser pioners a finals o a principis dels anys 90, ara, clar, ara estem parlant d'un equipament envellit, d'un equipament, a més, no solament envellit, sinó que és un equipament ultrautilitzat. hiperutilitzat, perquè dona resposta a les necessitats d'usos i demandes de molts veïns i molts veïns i de molts clubs i moltes entitats. Per tant, tenim clar que hem de transformar, però ja que ens hi posem, volem que sigui una gran proposta que almenys tingui una vida molt llarga, d'uns 30 anys més com a poc. I això sí que, ara el que us he ensenyat per sobre és els usos i les demandes que ens heu fet arribar, les hem recollit, les posarem sobre aquest mapa i quan tinguem una proposta més sòlida, insisteixo, després de l'estiu, us convocarem novament a totes i a tots vosaltres per explicar en profunditat i en detall del que estem parlant. Moltes gràcies per...
5: Escoltàvem l'alcaldessa Lluïsa Moret.
8: Moltes gràcies per tot, per la col·laboració, abans parlava l'Antònia, per la col·laboració, la cooperació, la paciència de moltes demandes, pel vincle i perquè jo em sento, i després d'haver-vos escoltat a les persones que han pujat a aquesta taula, però sobretot d'haver-vos escoltat dia a dia a moltes i a moltes de vosaltres, em sento que formem part del mateix equip. Sento que volem les mateixes coses. Sento que volem el millor Sant Boi per tothom. I el millor Sant Boi per tothom és aquest Sant Boi que incorpora l'esport, la pràctica esportiva, com un element fonamental en la vida quotidiana dels ciutadans i ciutadanes. Independentment de la seva edat, ja ho hem dit, als infants, les famílies, a les persones més grans, la perspectiva de gènere, la perspectiva de l'accessibilitat universal i la inclusió, independentment de les capacitats i de la diversitat funcional i moltes altres coses, perquè també entenem que l'esport es pot convertir i ha de ser un revulsiu de ciutat que ens projecti, no solament des dels èxits esportius, que en tenim molts i molt importants, sinó també que l'esport genera ocupació. Tenim cada vegada més cicles formatius, més formació també universitària i professional de gent que es vol dedicar a l'esport, que es vol dedicar per formar, per capacitar, doncs perquè convertir l'esport amb el seu projecte vital, econòmic i professional. I això és el que volem a la nostra ciutat, que l'esport sigui una d'aquestes banderes, d'aquests actius que ens representen i ens projecten. Però mentrestant, i acabo aquí, perquè jo tengo tendència a l'enrotllar, oye, y me gusta explicar las cosas que vamos a hacer. Mentrestant, ¿qué? Pues mentrestant sabem que hi ha algunes coses que s'han de resoldre, no patiu. Gràcies al conseller, gràcies a la Generalitat, doncs gràcies a aquesta aportació, també veiem el César que ha treballat en aquest sentit per ajudar-nos, tindrem una inversió de 1.200.000 euros per resoldre les mancances, les deficiències que en aquests moments doncs, té, per exemple, la parellada, com són goteres, com són alguns elements que estan dificultant el tema de la climatització, com són alguns elements que estan dificultant el dia a dia. Amb aquest 1.200.000 euros el que farem és millorar totes aquestes mancances i doncs, allargar la vida útil fins que tot aquest gran complex esportiu, que ja, com ja us podeu imaginar, no es farà d'un dia per l'altre, sinó que té doncs, almenys tenim uns quants anys per davant, 2 o 3 anys per davant perquè sigui per implementar-lo i per començar a que sigui una realitat, doncs perquè totes les persones que facin servir el poliesportiu, totes les persones que facin servir aquest equipament, doncs no hagin de patir o no hagin de viure aquestes dificultats que ara, o aquestes, diguéssim, deficiències que ara tenim. Per tant, moltes gràcies, gràcies a totes i a tots i ens emplacem al setembre perquè us explicarem, insisteixo, amb més detall.
5: Hem escoltat a l'alcaldessa Lluïsa Moret aquí a Ràdio Sant Boi en aquesta presentació de l'Agenda Urbana Sectorial d'Esports que estem vivint en directe a l'emissora. Segueix parlant amb l'alcaldessa.
8: Tu ja lo haces i estas coses, però vull donar les gràcies, perquè ara li passarem la paraula, com no pot ser d'una altra manera, perquè tanqui que te ven, al nostre conseller. Albert, perdona si em permets amb tota la confiança, però vull donar-te abans de que ella et presenti vull donar-te les gràcies, gràcies per ser aquí però no solament per ser aquí, gràcies per la teva complicitat, gràcies per la teva sensibilitat, gràcies per la teva empatia perquè al pobre el truquem dia sí dia també i sempre està amatent, ens escolta, ens ajuda i està ell i el seu equip, tenim aquí el César està doncs evidentment el secretari l'Abel i molta altra gent està sempre amb nosaltres nosaltres i escoltant no solament l'Ajuntament de Sant Boi, sinó escoltant a tots els municipis del país, que són més de 900, com us podeu imaginar, i cada un té les seves necessitats i les seves demandes. Veig aquí els companys també de Viladecans i m'imagino que també ells estan en aquesta lògica. Però permetem donar-te les gràcies i sobretot doncs, gràcies per aquesta voluntat des del Govern de la Generalitat per escoltar-nos i per donar respostes i acompanyar-nos a buscar solucions. Moltes gràcies.
5: Puja a l'escenari el conseller d'Esports de la Generalitat, el Berni Álvarez. Recordem que hem escoltat l'alcaldessa Lluïsa Moret dir que faran una inversió de 1.200.000 euros per resoldre els problemes que hi ha de moment a la parellada i que aquesta serà un parc amb instal·lacions esportives i un centre de la ciutat. Escoltem a la presentadora d'aquest acte, la Laia Bertida.
7: I és que, com ha dit ella, doncs és un agraïment tenir aquí el conseller, però si es presenta les coses dues vegades, molt millor, perquè també es celebra i també es comparteix, s'escolta, i aquí estem entre tots. Doncs per concloure aquesta jornada tenim l'honor de comptar amb la presència del honorable senyor Berni Álvarez, conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Endavant.
5: Ara sí, puja a l'escenari el conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez, en directe des del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi.
9: Bona tarda a tothom, alcaldessa, regidora. Parlar després de la Lluïsa és complicat i parlar després de tot el que ha dit tothom i d'una manera tan interessant i tan ben dita tampoc és fàcil, però a mi sí que us volia transmetre dues coses molt clares. Una, la satisfacció de veure que l'esport i l'activitat física ja forma part de la vida de les persones des de fa molt de temps, però que a més ara hi ha una inquietud per ordenar-nos una mica, no? Per planificar, per ser capaços de planificar com aquesta potència que ja es veu en un acte com el d'avui i que em passa molt sovint quan vaig a altres municipis, de que l'activitat física i l'esport forma part en molts àmbits de la vida de les zones i de les ciutats, de l'àmbit esportiu, evidentment, competitiu com a tal, des de l'àmbit de salut, com heu parlat, des de l'àmbit social, des de l'àmbit integrador, des de l'àmbit econòmic, com la necessitat de planificar bé les accions dels propis municipis perquè tota aquesta potència, tot aquest motor que nosaltres parlem de futur i que ens ho creiem des de fa molt de temps, molta gent, de que l'esport forma part dels motors més importants que pot tenir aquest país en els propers anys, com de necessari és planificar bé, ordenar-nos bé, ser capaços de vislumbrar els objectius, tenir bons indicadors de com anem complint aquests objectius i per això el que esteu fent avui és molt important. Sou pioners amb el tema de l'agenda, és una cosa que no fan pràcticament, bueno, sou pioners, sou els primers a tot l'Estat que ho fa, i tenir clar amb un full de ruta tan clar com marca aquesta agenda cap a on anar és més que necessari, perquè a nosaltres també ens facilita la feina. Nosaltres, jo simplificant una mica, perquè crec que no vull repetir moltes de les coses que heu dit aquí, nosaltres de la Generalitat tenim la responsabilitat també d'ajudar a aquesta planificació als municipis i a la gent que té inquietud perquè l'activitat física i l'esport formi part de les seves vides. I dintre d'aquesta planificació i d'aquesta capacitat d'ajudar i d'acompanyament als municipis, perquè per nosaltres és molt important saber el que passa als municipis, perquè són la primera porta d'entrada per moltes coses i evidentment també moltes vegades per l'activitat física i l'esport. Per nosaltres era molt important també que aquests objectius coincidissin el que nosaltres com a Departament d'Esports i com a conselleria nova, única, que passa a l'Estat, que són l'única comunitat que té una conselleria pròpia d'esports, que coincidissin amb el que la gent pensa, amb el que els municipis necessiten, perquè així seria molt més fàcil aconseguir els objectius. I crec que coincidim. Jo crec que també no era difícil, perquè tothom, jo crec que aquí coincidim amb que hi ha diversos espais més que necessaris a l'hora d'abordar aquest futur immediat de l'activitat física i l'esport, i crec que ara ens toca aquesta part de planificació. Per nosaltres, vital, els espais. Els espais entesos com els espais propis esportius de competició, pavelló, piscina, etc. I els espais, com heu parlat molt bé aquí, i també identifica molt bé aquest full de ruta que vosaltres heu presentat, els espais com són els espais a l'aire obert, la muntanya, el mar, espais no tan convencionals en quant a l'activitat física, però necessaris pel futur i per com evoluciona la manera de fer activitat física i esport de la gent, no? Per això nosaltres, com bé ha dit l'alcaldessa, Agraïm molt que la gent vegi i aprofiti aquesta convocatòria que nosaltres vam fer l'any passat del Pla de Xoc de Millora d'Infraestructures, amb el que les ciutats, depenent del seu tram de població, reben uns diners, aquí Sant Boi és aquest 1.200.000 que parlàvem, puguin planificar o planifiquin bé el que volen fer amb les seves instal·lacions, i molt basats en els objectius i en aquesta definició de necessitats reals d'aquelles instal·lacions enteses com a tals, instal·lacions pròpies deportives, que són la funcionalitat, l'accessibilitat i l'eficiència energètica. No? Ben entès, això és clau pel futur d'aquestes instal·lacions, perquè com bé ha dit també l'alcaldessa, i vosaltres sabeu, i els clubs ho sabeu, cada vegada hi ha més activitat, cada vegada les hores es van esgotant, el número d'equips va pujant i aquesta convivència és pràcticament impossible a vegades. I llavors hem d'entendre els altres espais i veure que aquells espais són necessaris, però són necessaris també per la pràctica esportiva com a tal, però també per aquesta part més social, més integradora, més vinculada a la salut. Per això, entendre també que les instal·lacions esportives, aquesta part de millora d'instal·lacions esportives, són un motor perquè les ciutats puguin fer més coses. Ens ha passat, hem anat a Manresa i aprofitant també el 1.200.000 que els hi donàvem, han fet un pla de xoc per ells pràcticament de 9 milions a l'hora de fer millora de totes les seves instal·lacions. Ens passa aquí, ens passa a Rubí, ens passa a Lleida. La gent ho ha entès. I ara hem d'entendre també, des de l'administració, nosaltres, les necessitats reals per donar el servei necessari amb aquests estàndards de qualitats mínim. I després, l'altra part en què nosaltres estem fent molt d'incís i que aquest any 2026 ens ocupa molt, és el tema de la prescripció esportiva. Aquí heu parlat de prescripció social, nosaltres ho diferenciem de prescripció esportiva, perquè hem canviat una mica el paradigma de com tractem la nostra relació amb el Departament de Salut, amb Salut. Entès també en que nosaltres, i com s'ha dit aquí, molt vinculat al tema de salut mental, també tenim uns criteris d'inclusió perquè la gent pugui rebre aquesta prescripció esportiva i pugui sortir del centre d'atenció primària amb una recepta. Entesos, de moment, amb uns criteris molt clars, hipertensió, diabetis, obesitat i també la part de salut mental. Però que vegin que aquesta activitat física està supervisada per un professional de l'activitat física i que és capaç de tenir un control perquè fa un programa de 6 mesos i aquest control el que fa amb els paràmetres marcats per l'educador físic és capaç de veure si allò està funcionant, si no, quines mesures s'han de prendre per millorar-ho. En definitiva, millorar la vida de les persones, que jo crec que aquí és el resum més clar de tot el que s'ha exposat. I, per tant, que la gent entengui definitivament, que ja ho fa, que necessitem que les nostres ciutats i els nostres espais estiguin adequats a la d'aquesta demanda que serà cada vegada més creixent en quant a activitat física i esport. Així que aquestes eines són vitals per nosaltres. Conèixer de primera mà i saber quines són les planificacions a nivell local de l'activitat física i l'esport ens ajudarà a nosaltres a que de manera més macro, de manera més global, puguem també fer polítiques útils perquè els nostres municipis puguin desenvolupar totes aquestes idees, polítiques i nivell d'activitat que volen tenir en el futur. Com a resum, hem vingut per quedar-nos definitivament. Jo sempre dic això últimament, a les últimes xerrades que faig, de que ja no és una qüestió de que està bé fer esport, que simpàtic, està bé que et moguis. No. Som un motor social, som un motor econòmic, som un motor integrador, som un motor de salut, tan potent com molts altres que hi ha. I ni el mateix, ni més alt, ni volem estar ni més a dalt ni més a baix, però volem estar al mateix nivell que molts dels altres àmbits de la societat que fan moure i que fan millorar la vida de les persones, sempre amb aquesta visió, com molt bé ha dit l'alcaldessa també, de que la persona ha d'estar al centre, la persona que vol fer activitat física, la persona que vol fer esport com a competició i la persona que simplement vol viure en un espai en convivència amb tota la gent que el rodeja. Així que enhorabona per l'eina, perquè jo crec que és una ens facilitarà a tothom de cara al futur la planificació. Endavant amb la feina que teniu per endavant. M'encanta escoltar projectes com heu explicat ara al final i espero molt aviat que quan sigui realitat em torneu a convidar i podem fer esport tots junts un dia. Gràcies.
5: Hem escoltat a Berni Álvarez, el conseller d'Esports de la Generalitat, en directe des de Ràdio Sant Boi, des del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, en aquesta presentació d'Agenda Urbana Sectorial d'Esports, la primera de Catalunya i la primera d'Espanya.
7: aquesta agenda urbana sectorial dels esports que marca un pas molt important. I amb aquest esperit, i també us veig amb molta calor ara mateix, doncs us convidem a gaudir d'un petit refrigeri al magnífic jardí situat tot just aquí a la sortida de l'auditori. Així doncs, moltes gràcies per formar part d'això i que tingueu una bona tarda. Gràcies.

Programa d'avui de gent de carrer, com us hem explicat i hem viscut avui en directe a Ràdio Sant Boi, hem vist aquesta primera agenda urbana sectorial d'esports, un document pioner a Catalunya i a Espanya per disposar d'una estratègia urbana específica per a aquest àmbit. Hem escoltat l'alcaldessa Lluís Moret, hem acabat amb aquestes declaracions del conseller d'Esports de la Generalitat, el Berni Álvarez, i per nosaltres també acabem el programa d'avui dilluns, però ens tornem a escoltar demà a les 6. Aquí a Agenda Carrer, a Ràdio Sant Boi, al 89.4. De moment, descanseu, passeu una bona nit i ens escoltem demà. Que vagi molt bé. Perquè som gent de carrer i ens parlem la vida tal i com ve. Perquè som gent de carrer. Itzeria Rintacore us ha ofert Gent de Carrer a Ràdio Sant Boi.

0: Full Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny, de 8:45 a les 11 del vespre, a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi. Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Informatius Locals, edició Vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del Vespre, on us destaquem la presentació de l'agenda urbana de l'esport, un incendi a un taller de la plaça Francesc Ferrer i Guàrdia o la permanència a la segona categoria estatal de la Unió Esportiva Sant Boiana. Avui és dilluns, 8 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Acabem de viure en directe a Ràdio Sant Boi la presentació de l'agenda urbana de l'esport, pionera a Catalunya i a Espanya, on destaquem la inversió d'€1.200.000 per construir un parc d'instal·lacions esportives a la Parellada i millorar la infraestructura, Albert Vilà.
2: Durant l'acte de presentació, una taula rodona ha plegat esportistes i referents de l'àmbit esportiu, que han apuntat les claus sobre els vincles i els impactes de l'esport a la salut i a la vida local. Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi, ha encetat l'acte.
3: No solament presentem un instrument de planificació, presentem un fet referent. Som el primer municipi d'Espanya que comptarà amb una agenda urbana de l'esport. Som pioners perquè farem una adaptació en un àmbit i en un sector concret, que és l'esport. Per tant, avui parlarem d'aquest àmbit concret, de l'esport i de l'activitat física. Però no solament, ja ho veureu, no solament com parlar de metres quadrats dedicats a l'esport, d'equipaments esportius, d'activitat esportiva, sinó que entenem que l'esport és una eina de cohesió social, és una eina de transformació social, econòmica, de salut, és una eina que genera igualtat d'oportunitats, que genera inclusió.
2: En aquesta taula rodona hi eren esportistes com l'atleta llarga distància Sant Boià Pau Capell, la lluitadora Muay Thai i Paula Silva, el Kevin Lau, esportista i treballador de la Fundació Goodman, l'Imma Grustan, psicòloga i referent en benestar emocional del Cap Cans Blancs, i la regidora d'Esports, la Maria Antònia Barragán. Els escoltem.
4: Agenda urbana deportiva, sectorial del deporte, de la ciutat i activitat física, no nace sola, nace d'un projecte transversal i fundamental en la ciutat, que és l'agenda urbana, donde se marcan los principales objetivos. Y se viene a decir, como bien ha deducido Marcos, considera la ciudad como un gran espacio deportivo.
5: Desde atención primaria cada vez nos encontramos más personas con ansiedad, con estrés, con sentimientos de soledad. Malestares que quizás no tendrían por qué ser medicalizados si trabajamos conjuntamente con los recursos que ofrece el municipio y prescribimos actividades que harán que a lo mejor estas personas con este tipo de malestar no necessiten un fàrmaco per a millorar.
6: El canvi que hi ha hagut els últims anys a Sant Boi per mi és molt positiu. Jo visc a Marianao, a dalt de tot. Crec que som un dels municipis que té una de les pistes d'atletisme més boniques de Catalunya.
7: Soy Paula Silva, mi apodo es Pretty Killer, Bella Matadora. Cuando hablo de deporte se me iluminan los ojos. El deporte me ha cambiado la vida.
8: Yo hace 14 años tuve la desgracia, porque al final es una desgracia, ¿no?, de sufrir un accidente. Yo era muy deportista, tenía 18 años.
2: Sant Boi és el primer municipi de Catalunya i Espanya que disposa d'una agenda urbana dedicada específicament a la planificació de les polítiques en l'àmbit esportiu.
1: La cloenda institucional ha estat a càrrec del conseller d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Berni Álvarez.
9: El que esteu fent avui és molt important. Sou pioners amb el tema de l'agenda. És una cosa que no fan pràcticament. Sou pioners, sou els primers a tot l'Estat que ho fa. I tenir clar, amb un full de ruta tan clar com marca aquesta agenda, cap a on anar, és més que necessari, perquè a nosaltres també ens facilita la feina. Nosaltres de la Generalitat tenim la responsabilitat també d'ajudar a aquesta planificació als municipis i a la gent que té inquietud perquè l'activitat física i l'esport formi part de les seves vides. I dintre d'aquesta planificació i d'aquesta capacitat d'ajudar i d'acompanyament als municipis, perquè per nosaltres és molt important saber el que passa als municipis, perquè són la primera porta d'entrada per moltes coses i evidentment també moltes vegades per l'activitat física i l'esport.
2: En l'agenda d'actes institucionals, demà l'auditori al Parc Sanitari se celebra el Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret al Temps i dimecres es commemora a la plaça de l'Ajuntament el Dia de les Persones Refugiades.
1: En successos, després del desallotjament d'urgència al carrer Joan Martí del passat dijous en detectar-se un risc estructural, aquest diumenge un incendi a un taller a la plaça Francesc Ferrer i Guàrdia afecta un edifici de 5 plantes i ha mobilitzat 7 dotacions de bombers.
2: Segons han informat molts fonts contrastades a Gent de Carrer, l'avís de l'incendi s'ha rebut a les 11:39. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 7 dotacions per treballar les tasques d'extinció i control de l'emergència. L'incendi s'ha originat al taller i, arran d'aquest foc, una columna ha afectat els habitatges situats a la primera i la segona planta de l'immoble. La temperatura elevada i el fum s'han propagat a través del pati interior de l'edifici, provocant afectacions en aquests pisos. Les persones que es trobaven tant a l'interior de l'edifici com al taller afectat s'han autoevacuat abans de l'arribada dels equips d'emergència. Aquesta actuació ha contribuït a evitar conseqüències personals derivades del foc.
1: Segons la informació, no s'han de lamentar ferits ni per cremades ni per inhalació de fum. Tots els ocupants han pogut sortir de l'immoble sense necessitat de ser rescatats pels serveis d'emergència. Un autobús de la línia L78 de Sant Boi s'ha incendiat aquest divendres al seu pas per la carretera del Prat. Tot i l'espectacularitat de l'incident i la rapidesa amb la qual les flames han afectat el vehicle, no s'han registrat tampoc ferits entre els passatgers ni tampoc el conductor.
2: Segons han explicat diversos testimonis de Gent de Carrer, els primers indicis que alguna cosa no funcionava correctament es van detectar mentre l'autobús circulava per aquest tram de la via. Altres

0: hemorràgies que l'haurien provocat.
1: També mobilitat. La visita del Papa Lleó afectarà la mobilitat a la ciutat de Barcelona, Esther Vinguer i la xarxa.
2: Fins dijous a les 10 del matí, el perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
3: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
4: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
2: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: Un Papa Lleó 14 que en les darreres hores ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant els representants de la Conferència Episcopal Espanyola.
5: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación.
1: En serveis, la vaga de les biblioteques s'estén a tot Catalunya coincidint amb les dates dels exàmens de selectivitat.
0: Des de divendres passat, els treballadors de les biblioteques públiques de tot Catalunya estan cridats a la vaga, de manera que s'estén l'aturada que fins ara es feia als centres de la ciutat de Barcelona i de la Diputació. Molts equipaments estan tancats i amb cartells on s'informa els usuaris de la situació. Ara és el sindicat CGT qui convoca el personal del sistema de lectura pública de Catalunya a una vaga indefinida cada divendres i dissabte, i s'afegeix a l'aturada indefinida que va començar la setmana passada a la capital.
1: Irene Lameiro, bibliotecari i delegada sindical de la CGT, en declaracions a la xarxa.
6: Estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Pot veure les imatges que hem compartit que les forces de l'ordre van fer servir fins i tot porres extensibles contra el col·lectiu bibliotecari, vull dir, fins i tot a un company el van entrar cap a dintre, el van aïllar, immobilitzar, quasi ofegant-lo, fins que van començar les companyes a picar els vidres perquè el deixessin sortir. Bé, absolutament desproporcionat. Doncs li demanem a la ciutadania suport. El missatge és: Collboni, obre les biblioteques, si us plau.
0: Representants demanen un augment salarial per recuperar poder adquisitiu perdut, complements per direcció i atenció al públic, revisió de les jornades, el treball en dissabte i les compensacions associades i la implantació del teletreball en format mixt.
1: A Sant Boi, tant la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer com la Biblioteca Maria Aurèlia Capmany confirmen a Ràdio Sant Boi que cap treballador secunda la vaga i que no hi haurà afectació al servei. Recordem que a Sant Boi les sales d'estudi de l'Olivera i el Centre de Recursos Pals i les estudiants de Can Massaguera amplien el seu horari en fase nocturna. Ho fan de l'1 al 30 de juny, excloent els dies 23 i 24.
0: A l'Olivera el servei funciona de 9 a 2 quarts d'una els laborables i de 8 a 2 quarts d'una els caps de setmana. Al Centre de Recursos, de 10 a 1 els laborables i caps de setmana de 9 a 1.
7: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Els esports, la Santboiana guanya Sitges i jugarà un any més la segona categoria estatal.
8: I ara sí! Quin assaig de la Leire Aguilar! Ara sí! Ara sí que ho hem vist clar, ara sí que s'ha pogut lluir, ara...

0: sí que la Santmullana ha combinat. Ara sí que la Santmullana està jugant com vol i que han pogut gaudir i demostrar tot el que han estat fent i que no han pogut demostrar. Una temporada molt dura. I déu-n'hi-do, quin assaig de Leire Aguilar.
1: El primer equip femení de la Unió Esportiva Santmullana seguirà per tercera temporada consecutiva a la Divisió d'Honor B.
2: El Dragó ha aconseguit després de guanyar aquest diumenge a Sitges davant del Club Natació Poblenou, que buscava l'ascens de categoria. Les santmullanes es van imposar un contundent 42-16 i, tot i viure una difícil temporada on només han pogut sumar dues victòries i un empat en 10 partits de Lliga, seguirà un any més a la Divisió d'Honor B gràcies a aquesta victòria.
1: Núria Jou, capitana de l'equip al postpartit de Sant Boi en Jou.
3: Hem passat molt malament, però ha sortit, estic molt contenta de l'equip, hem jugat el que sabia, no hem tingut errors. Sí, però hem sabut remuntar el partit i l'any que ve a donar-li més i prometem estar a la taula de dalt perquè ho hem passat malament aquesta temporada.
4: S'ha treballat molt i molt dur durant tota la temporada i el premi és mantenir-nos l'any que ve a Divisió d'Honor, que era el nostre objectiu, i ara a celebrar i a seguir treballant.
5: Tenim jugadores molt bones i això farà que moltes noies vulguin jugar al Sant Boi.
4: Tant el Mauri com jo encantats de seguir la Santmullana, si volen, un any més, i de seguir treballant amb aquestes noies que tenen molt de futur.
1: Escoltàvem també l'entrenador Daniel Ripoll. En altres notícies del cap de setmana, el primer equip femení del vòlei Sant Boi per 3-0 davant del vòlei Mundet a les semifinals de la fase de permanència, consumant així el descens a segona catalana, com també va fer setmanes el primer equip masculí. Finalment, a l'estadi municipal Antoni Urbàs de Sant Boi serà la seu del classificatori Europa-Àfrica de softball femení pels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028.
2: 5 països europeus i un africà lluitaran a Sant Boi al setembre de 2027 per una plaça pel torneig olímpic, on competiran un total de 6 seleccions. A més, aquest cap de setmana el primer equip masculí ha aconseguit sumar una doble victòria a l'imposar-se 0-5 i 4-14 a l'estadi municipal Antoni Urbàs davant del Miral Bueno, posant-se en segona posició del grup 2 de la Divisió Honor.
1: Pel que fa al temps, el Meteocat apunta una previsió de temps tranquil a Sant Boi.
2: Predomini el cel serè o amb alguns intervals de núvols poc importants. No s'esperen precipitacions i l'ambient es mantindrà estable durant les properes hores. Les temperatures seran agradables, amb valors que es mouran entre els 20 i els 27 graus segons el moment del dia. El vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades de component marítim durant les hores centrals.
1: En conjunt, situació meteorològica marcada per l'estabilitat, l'absència de pluja i un ambient plenament primaveral a Sant Boi. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dilluns 8 de juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi avui a partir de les 9, amb la repetició de la veu de la gent gran. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà mateix, dimarts, al punt de la 1 del migdia. Bon vespre.

Acte de record i homenatge a les persones que moriren a les institucions psiquiàtriques de Sant Boi, principalment durant la Guerra Civil. Dissabte 13 de juny al cementiri municipal de Sant Boi a partir de 6:45 de la tarda. Aquest homenatge està inscrit en el marc de la programació Mai Més Memòria per la Dignitat. Dissabte 13 de juny al cementiri municipal de Sant Boi a partir de 6:45 de la tarda. Coorganitza Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb la Direcció General de Memòria Democràtica i la plataforma Besnets per la Dignitat, amb el suport de la Diputació de Barcelona. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
1: Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de La veu de la gent gran. La vida en parella després de la jubilació és una etapa que pot ser molt enriquidora, però també implica una adaptació important. De sobte, dues persones que abans passaven bona part del dia separades poden trobar-se compartint molt de temps, cosa que pot generar tant oportunitats com tensions. La feina sovint estructura el temps i els rols de cadascú. En jubilar-se és útil construir noves rutines conjuntes i també preservar espais individuals. Passar més hores junts no sempre és fàcil. Respectar les necessitats personals, les aficions pròpies i els moments de solitud pot ser tan important com fer activitats en comú. Si la jubilació coincideix amb la marxa dels fills, es poden acumular canvis importants. S'ha de cuidar més la comunicació, ja que continua sent una de les claus principals pel benestar de la parella. Dissenyar la vida amb més llibertat. La pregunta deixa de ser què hem de fer i passa a ser què volem fer. Avui som dilluns 8 de juny del 2026. Iniciem el programa 564 de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, amb aquesta primera part donem la benvinguda als nostres col·laboradors, que és la Maria Lluc, que avui ens ve una mica accidentada. Bona tarda, Maria.
2: Molt bona tarda a tothom.
1: Vinga, la Imma. Bona tarda, Imma.
3: Hola, bona tarda a tothom.
1: La Conxita.
4: Hola, bona tarda.
1: I l'Adrià, com no. Acosta't al micro, Adrià, si no, no et
5: bona
1: sentirem.
5: Bona tarda a tothom.
1: I vinga,
5: de totes maneres, volia fer... M'ha semblat perfecte el davantal que has fet, però t'has deixat una cosa, i és que és què podem fer.
1: Ho sé, sí.
5: Què volem, no?
1: Que sí.
5: Jo crec que amb això que parlem de del deteriorament i tal, sempre hi hauria aquesta darrera opció.
1: Sí, però això és... Saps què passa? Fer? Que ja ho hem tocat tantes vegades, de que quan arribes a vell tens unes limitacions, que dic avui no toco les limitacions. Avui dic les coses agradables,
5: bé,
1: oi?
5: Bé,
1: Maria, avui, com la passada vegada que veu estar aquí amb l'Adrià i tots vosaltres, l'Adrià va estar parlant dels cinc sentits i va tocar un tema que va ser... va tocar tres sentits, que va ser el tacte, l'olfacte i el gust, oi? Va tocar una mica la boca. Llavors jo crec que també és molt important que toquem, ja que vam parlar de la boca, l'higiene vocal, perquè moltes vegades veiem anuncis per la tele de dentífics, d'elixirs, en català com es diu? Elixirs també?
5: Jo crec que deu ser elixir.
1: Sí, oi? Bueno, o col·liri.
4: Col·lutoris,
1: exacte. Col·lutoris, fils dentals, etc. Productes per blanquejar les dents, i ens agradaria que ens fessis un petit resum de tot el que existeix i què hi ha de cert amb tot el que anuncien. Bueno, ja sabem que la tele és com internet, i que em perdonin el senyor
4: Dita. Jo no, sense ànim d'atacar a ningú, segurament el que em parlaré avui, el sector de les dentistes se sentirà una mica agredit. No tinc res en contra d'ells, però el que sí que és cert és que el número de centres odontològics per càpita des dels 70 fins ara s'ha disparat d'una manera escandalosa. I la salut vocal de la població, només hi ha hagut una intervenció que ha fet que millorés dràsticament, que va ser quan es va decidir fluorar l'aigua.
5: Només hi ha un sector que supera els dentistes, que són les ungles, eh?
4: Ah, també és veritat! Ho
5: sento molt, perquè no sé vosaltres com aneu d'ungles, les quatre...
4: Jo no soc de pròtesi, no. Dic ser l'excepció, no soc consumidora. No?
1: La propera vegada parlarem
4: no
1: del cuidado de les ungles,
4: no
1: perquè hi ha moltes persones que també pateixen de que se'ls desfulla... Però, bueno,
5: ja en parlarem.
1: Avui no, parlem de la boca, eh?
5: Parlo del mercat i totes aquestes coses.
4: Sí, però això, l'única intervenció que realment s'ha vist una millorada en la salut bucodental ha sigut quan es va florar l'aigua. Això va representar moltíssimes hores. Per una salut bucodental, es diu, es recomana allò del 3-3-3, que és rentar-se les dents 3 cops al dia durant 3 minuts mínim. Llavors això altres, la norma altres és una norma bastant establerta. Després un també es preguntaria vale, si jo em rento les dents tres vegades al dia, per què després vull un col·lutori?
1: Clar.
4: Que bueno, la pasta de dents, en el fons, també abans de tancar aquest tema, el que per mi principalment, en condicions estàndard, el que més diferencia l'una de l'altra és la quantitat de fluor. I després podràs tenir clorofila, però és un tema de sabor, de frescor, de tal, però a nivell, des del punt estrictament clínic de salut, és la quantitat de fluor. De fet, normalment els adults tenen més fluor que els nens, perquè també un excés tampoc no cal. I el fluor és el que fa que mantinguis el teu esmalt, i llavors és el que promourà que tinguis una boca sana, que tinguis menys càries i menys afectacions a les genives, tot això. Per què un col·lutori a part? Perquè hi ha molts llocs que el... O sigui, també, després també s'hi recomana un cop al dia passar el que és el fil dental, que ara van amb cera i tal. Per què a part el col·lutori? Perquè hi ha llocs, i sempre hi haurà algun racó on el raspall de dents no arriba i el fil dental tampoc. Llavors es fa el tema del col·lutori perquè allà arriba. També hi ha molta gent, que això també està bastant de moda, que en comptes de... que utilitzen l'irrigador, que sí, que està molt bé.
1: El?
4: L'irrigador.
1: Ah.
4: L'irrigador, en comptes del fil dental, sí, sí, un irrigador.
1: El que et posa el dentista quan vas...
4: Sí, no, parella, igual que hi ha raspalls elèctrics, també hi ha irrigadors que pots tenir a casa, eh? I hi ha gent que el fa servir. Sobretot, per exemple, si tu tens artritis, compra't un irrigador, no et lis amb el fil dental, t'anirà millor. T'anirà millor. Aleshores, a nivell de pasta, bàsicament és això.
1: Que tingui fluor.
4: Sí.
1: L'essencial és que tingui fluor.
4: Uns 1.200, així. Després hi ha algunes més enriquides, que és bueno, quan es veuen dents més febles. Que també, a més, tot això és molt genètic i depèn molt de l'equilibri. O sigui, la saliva és àcida i una mica s'anirà carregant el teu esmalt. Aleshores, dependrà molt de l'equilibri entre el teu esmalt i aquesta acidesa de la teva saliva. I això sí que, per això hi ha gent que té tendència a fer moltes més càries o a fer dents més genives sensibles, té tot a veure amb això, i aquesta part no la pots controlar. Aquesta part és una mica genètica.
1: O sigui, que això no, ni pasta de dents, ni col·litori, ni res.
4: Si t'ha tocat, t'ha tocat. Home, si resulta que la tens molt àcida i s'està carregant el teu esmalt, intenta que sigui una pasta molt més enriquida en fluor. Però poca cosa més pots fer. Després hi ha també col·lutoris i pastes per a la gent, per les genives o per les dents sensibles? Sí. Sí. I aquests normalment, que, a part d'incloure fluor, també inclouen substàncies que són desensibilitzants, no? Perquè no estiguis tan incòmode. Però poca cosa més. De totes maneres, tot és, o sigui, tot és com molt paradòxic i depèn de l'equilibri, perquè quan tu vas al dentista, quan qualsevol intervenció que et facin, sovint et demanaran que utilitzis un col·lutori amb clorexidina, que és antisèptic, que això és normal, si et treuen un ADN o algo que no s'infecti. Però després la clorexidina és la primera que, com la vagis usant, utilitzant massa, t'acaba generant taques a les dents. I de fet ara ha aparegut, que això és relativament innovador, hi ha pastes de dents contra les taques de la clorexidina, perquè no és una taca normal, és un altre tipus de taca. I bueno, doncs per prevenir-ho, si saps que pel que sigui t'han de fer una intervenció i et diuen 3 setmanes amb clorexidina, ostres, utilitzar aquesta pasta t'ho recomano, perquè si no se poden quedar taques, no? Que es quedin allí.
1: Parlant de taques, hi ha persones, sobretot les persones fumadores, que se'ls hi fa les dents negres. Hi ha alguna pasta o algun producte? A veure, estem parlant ara en general, perquè hi ha molta gent de la nostra edat que ja les dents que té són d'aquestes que se les pot rentar
4: a
1: la rentadora.
4: Ja. sí, de tota la vida hi havia existit una pasta que era un pols, que no diré el nom, que era antifumadores, que era especial per fumadors. No sé... La gent l'utilitzava, la veritat que no sé ben bé, però, bueno, sí, clar, el cafè i el tabac et faran sortir taques.
1: Ja.
4: Yeah. I jo, per menys per experiència pròpia, el meu dentista, que ara ja està retirat, sempre m'ho deia, quan jo li deia, ostres, li deia, blanquejador, em deia, no et penso donar cap substància blanquejadora. Perquè normalment són abrasives. Els que realment blanquegen són abrasives. Aleshores, diu, clar, si tu tens unes dents molt sanes, que no tens ni mitja càries, aquest equilibri entre el teu sarro i la teva saliva i el teu esmalt és superestable, tu li poses un blanquejador d'aquests potents i ja t'has carregat aquest equilibri i començaràs a tenir el que no tenies. Era superanti de tot això. A lo millor li deia, bueno, pues, fes-me una neteja bucal. Mirava així i deia, te la faig perquè sé que estèticament vols, però no et penso fer-te, no et recomano que et facis una neteja amb una boca sana, amb més freqüència de 4 anys.
2: Això es contradiu una mica els dentistes.
4: Dir, però, claro, perquè hi ha un tema estètic que és que, clar, si tu vas al dentista i dius, és que jo vull tenir les dents blanques, pues vale, està clar el que farà. Te les blanquejarà. Tu li has demanat, tu. Ara, a nivell de salut bucodental, realment és el millor fer una blanquejantant i tal? Acabaràs fent més cares, o sigui, estàs exposat a coses. I això el dentista no t'ho dirà.
2: El que parlaves...
4: Dit, és un sector que ara pensaran que he vingut a atacar-los, no. Però és que jo tenia un dentista que era superprudent.
2: Clar.
4: I aleshores, clar...
2: Il·legal?
4: Bueno, legal, també. O sigui, no és que siguin il·legals. També era molt diferent. Aquell dentista era molt bo... No, sense desqualificar ningú, era el que eren antigament, que no són odontòlegs, eren metges que després havien metges estomatòlegs, llavors ell s'ho mirava des d'un altre punt de vista i era molt així, era... i també feia coses que altres, que molts dentistes no poden fer.
2: Clar, perquè jo el que parlaves del tema de la neteja de boca, jo vaig anar a fer-me la neteja i diu, te la tindries de fer cada mig any. Clar, jo considero que cada mig any se'm desfarà.
5: No, ho trobo una barbaritat. Bueno, jo en moltes com estic callant.
2: El tema de l'esmalt, no? Se't va rascant, et van rascant l'esmalt.
4: Claro, claro. Llavors per això ja em deia, amb una dent sana com la teva, a més ho estàs fent, t'ho estic fent exclusivament per temes d'imatge, no per un tema perquè sanitàriament necessitis, cada 3-4 anys. I continuo tenint totes les dents i ni una càries.
2: Clar, ara tenim molt de costum, ara... Bueno,
4: però també, perquè ell m'ho deia, no és normal el teu, o sigui, tens un equilibri que et va de conya. Això passa, això toca la loteria, no és que jo sigui millor que la resta de la població, ni molt menys.
2: Ara no, no,
5: hi ha malalties que trenquen l'equilibri, malalties hepàtiques del fetge, hi ha malalties que fan del ronyó o
4: l'estómac mateix, el reflux.
5: El síndrome de Sjögren, que ja és una cosa molt determinada que us afecta més a les dones, que és el síndrome sec, aquest,
4: de la boca seca
5: que fas no tens llàgrimes, no tens saliva i pobres noies ho passen molt malament. Però això ja seria patologia associada i no podríem. Jo volia fer un comentari. Has parlat de les cremes i de les cremes dentals i evidentment la composició de la crema dental és important. Jo faria, crec que val la pena recalcar dues, bueno, lo del fil dental en geriatria o en gent gran, la veritat és que en aquests moments, que és una llenquiada això del fil dental, ensenyar-li amb un senyor de 80 anys, porti dentadura postissa o no, com ha de fer anar l'artilugia aquell, posant unes postures que estic fent de bailarina flamenca, és complicadíssim.
4: No, però això és el de l'irregat.
5: El fil dental. Llavors l'irrigador estaria bé. El que és important és raspallar les dents, o sigui, la crema dental sense un bon raspallat no serveix de res.
4: Això és cert.
5: Vale? O sigui,
4: si no raspalles, llavors, vas a començar.
5: Primer s'ha de raspallar. I després les cremes, i per tant s'ha de canviar sovint el raspall perquè si tingui una certa efectivitat, ni cerdes blandes ni cerdes dures, unes mitjanetes que notis que funcionen. I després el que sí que aconsellen, perquè el flúor, el calci i totes aquestes coses, algunes porten iode una mica, totes aquestes cosetes que porten les cremes són d'una senzillesa curiosa, eh? Llavors, el que sí que aconsellen és, perquè després hi ha gent que després de rentar-se les dents glopeja aigua, doncs el poc efecte que et pugui fer el flúor que t'acabes d'enllustrar les dents se'n va en orris. O sigui que...
4: Jo tenia entès que era al revés, és a dir, que molta gent abans de rentar-se les dents glopeja aigua, i això sí que no es fa. L'ideal és que ho facis en sec, aquest raspallar-les,
5: sí,
4: i després una mica de glopeja, o sigui, una mica de golpejar per una esbandida, per treure tota la brutícia que has estat rascant. Tota la quedes allà.
2: Clar, és que la crema te l'has de treure.
5: Treus la dels morros, però no la de dintre
2: la
5: boca.
2: La de dintre te l'has d'empassar?
5: És que no t'has, o sigui, no has posat allà a mig tip de pasta.
2: No, home, però quan, jo quan em respon queda tota la boca que sembla que sí, que m'hagi agafat minuts, la ràbia.
3: 3 minuts són molts, eh?
2: Jo 3 sí. minuts no estic, no, és que no tinc temps.
3: Clar.
2: Si a vegades estic assentada
3: i molt, dic... Aquests raspalls que venen...
4: Elèctrics, ja, t'has disparat a l'arma.
3: Sí, aquests si ens sonaven mai, ara sembla que no s'hagi d'acabar allà, s'ha fet malbé, estàs allà esperant que vagi
4: sí, sí, sí, fins que pita, ja pitat tu, sí.
2: El meu no pita.
3: Bueno, no pita, fa...
4: Les noves generacions de raspalls ja pitant.
2: Ah, no,
3: no pita, fa un soroll més seguit.
2: També fa anys que el tinc, però no...
4: Que això no hi ha evidència ni res, però jo quan em rento les dents amb el raspall elèctric, quan acabo em noto la boca més neta que quan ho faig manualment.
2: Home, clar...
4: Però hi ha evidència, no? O sigui...
2: No, de fet, jo és que ni fil dental, perquè quan si t'ho passes i ja t'ho poses entremig de la, del queixal, sobretot el queixal del seny, que a vegades, segons amb quin raspall no t'arribes, amb l'elèctric, aquell petit, sí, t'arribes...
5: També una cosa que és important és que si nosaltres ens poguéssim treure la mandíbula i veuríem les dents, i les dents estan posades, són com a petits testos, o sigui, la mandíbula té uns foradets i estan allà posades les dents, i són les genives els que
2: protegeixen
5: no? I agafen la dent a la mandíbula. És molt important també fer una mica de massatge gingival, o sigui, amb el raspall, i sobretot perquè això va molt bé als elèctrics, passar-t'ho per la geniva, sí, per estimular la circulació.
4: Sí, però clar, per exemple, a mi m'agrada molt l'elèctric, però jo me n'adono que sí, que afecta més a la geniva, i aleshores si tens les genives sensibles, no sé si realment pots tolerar un elèctric.
5: Però això seria una altra, sí, això seria un una patologia, no? Però vull dir, sí,
4: home,
5: clar,
4: sí que hi ha caps als mistous, per aquests casos, jo crec, però no ho tinc clar, sempre tinc els meus dubtes.
2: El que moltes vegades ens oblidem, sobretot sento moltes persones que a vegades, jo curiosament els hi pregunto, és la llengua.
4: Ah, no, s'ha de fer.
2: La llengua, moltes persones no se la netegen.
4: Sí, home, allà es queda molt.
2: I jo amb el mateix raspall.
4: És l'últim. Sí, si faig les dents, ja
2: les dents i després la
4: llengua. I aleshores ja tot fora, sí.
2: Llengua o llengua?
4: Llengua.
2: Llengua no és l'idioma?
3: No, la llengua és el que parles, però la llengua també és la llengua.
2: Llengua és la llengua, o sigui, la llengua no existeix.
4: La llengua no.
3: Llengua és un vulgarisme.
2: Vale.
3: Perquè diríem, tècnicament.
2: És que a vegades amb aquestes paraules em confon,
4: no? És molt familiar, llengua és molt familiar.
2: És com dir ganivet o gabinet.
4: Ganivet.
2: Clar.
3: No, ja són les dues paraules, el clar, gabinet i el
2: però
3: ganivet.
2: Però quan a vegades... porta'm un ganivet o un gabinet.
3: Però, per exemple, aquí sempre hem dit aiga, aiguera, paraiga,
4: sí.
3: Nosaltres, vosaltres, totes aquestes coses deien a casa meva, almenys, potser en una altra casa no. Però això no és més el català que li diuen el vulgar, per dir-ho d'alguna manera.
2: Bueno, doncs,
3: de
2: llengua.
3: Manera menys culta de parlar o alguna cosa així.
2: Doncs ja, ara ja sí. Ho tenim clar, la llengua. Doncs el que et deien, no?, de netejar la llengua, moltes persones no tenen aquest costum. I la llengua és un caos, tu vas comentar-ho l'altre dia, no?, de microbis, oi?
5: Sí, sí, tot la boca és un niu. Llavors, el que hem de procurar és eliminar-los, com deia la Maria, de forma regular, per mort de que no es faci una altra cosa que se'n diu, que té un nom en català i no me'n recordaré, el sarro. Com se diu?
3: Ah, no tinc ni idea. No.
5: Perquè no es faci el sarro. O sigui, tenim els bacteris, van produint restes d'alimentaris i restes d'això, i a la llarga es produeix el sarro, que el sarro és el que... El sarro.
4: Aquí diuen fong dental, tosca.
5: Tosca.
3: Tosca, tosca, sí. Ara que ho ha dit, sí, perquè no ho utilitzo. Jo també dic sarro.
5: La tosca dental. I llavors tosca, això tosca. Es diposita en la juntura entre la geniva i la peça i va fent...
4: Va
5: baixant la geniva pot fer que va saltant la peça.
4: Sí, sí, sí.
3: I una pregunta així que no hi entenc gaire, no. Però una mica l'equilibri que pots tenir dins de la boca amb la teva saliva i tot això, que també no sé, és com l'estómac, no? No sé si hi ha una flora, però suposo que
4: sí,
3: no.
4: Sí, sí, sí.
3: Que tant de col·lutori i tant de... Tant, em refereixo a tant, no? Zero. Però que també ho pots espatllar, si tens com una... Bueno, una passada de tant fer-ho...
4: No,
3: una...
4: col·lutori...
3: Sí, és com allò que diu...
5: Hi ha malalties, es produeixen...
3: Però si estàs malalt ja callo, eh? Només era per les persones normals, que dius, a veure, si tot el dia t'estans amb el col·lutori,
4: no,
3: i vinga, vinga, i tres vegades al dia...
4: És com si dutxes quatre vegades al dia.
3: Fas com un desequilibri aquí, amb la teva boca.
4: Sí,
3: una boca sana, parlo jo ara, no? Havia sentit coses d'aquestes, però potser és un disbarat, però jo crec que un equilibri també, com dutxar-se, no? Que deien, a veure tot el que t'endús de la pell, si et dutxes tantes vegades, sí, tot el dia, que tens aquí com alguna cosa que et protegeix. Mm-hmm. I no sé, penso que potser... Jo és que no em gasto d'això de col·lutori, no he gastat mai. Arribo fins aquí només amb una peça perduda i encara perquè me la va patar el queixal del seny. Tampoc no me l'he rentat tres cops al dia, ho he rentat dos cops al dia. Vull dir, no sé, saps allò que dius, potser tinc sort i no he tingut cap problema, però a vegades tan
2: clar,
3: exagerat.
2: I és el que dèiem.
3: És una pregunta només.
2: Tot depèn.
5: No, la pregunta està bé i es produeix una el que se'n diu una disbacteriosi. O sigui, i, mentre hi ha equilibri, o sigui, la nostra boca està plena de microbis. Si hi ha equilibri entre ells, no, tots som amics i més o menys l'uno per l'altre, ¿vale? El problema és que si abusem o fem, bueno, és com si prens un antibiòtic d'amplíssim espectre, llavors poden créixer coses que s'aprofites, com són els fongs, no?
4: Sí, fongs a la boca.
5: Fongs a la boca, moltíssims. Se'n veuen, eh? Se'n veuen.
4: No, i a veure, jo vaig pel consum dels tractaments per fongs a la boca, i sí, sí.
3: Carai.
5: Llavors tens tota la raó, vull dir, no cal passar-se, i hi ha gent que s'obsessiona, eh? Vull dir, és igual... Sí, sí.
2: Hi ha persona... que no s'ha rentat, a veure, jo parlo de la meva mare en concret, la meva mare no s'havia rentat mai les dents, mai?
3: Clopejava amb llimona o coses
2: d'aquestes. No sé què es feia, però no, la tria... meva mare va morir amb tota la boca, sí, sencera.
4: Això també té a veure una mica amb hàbits que tenim desenvolupats, no? És a dir, antigament no hi havia res pels dents.
5: Bueno, tu has parlat molt, has parlat de la qualitat de la saliva, i això te lo de tu mamà,
2: sí, no,
5: i te'n
2: no,
5: vas... Amb,
2: no vull dir amb això que no ens hagin de rentar les dents, eh? Que era un cas...
5: El que té la sort de tenir...
2: Era excepcional.
5: Que té la sort de tenir una saliva saníssima, equilibrada,
4: sí,
5: i tal.
4: Sí, doncs... sí, sí. I de fet, el que volia dir és que antigament, quan no hi havia res pels dents, i això, per això, o sigui, sempre, després de dinar, què es feia? Es feia la fruita. Perquè la fruita t'ajuda a netejar. En canvi, ara continuem amb el mateix hàbit, que ja no té sentit, perquè si rentes les dents, d'aquella peça de fruita l'absorbiràs molt millor si la prens sola que no després de dos plats abans. Saps? Si t'esperes, rentes les dents, i al cap d'una hora i mitja o així, a mitja tarda, dius, ara vaig a fer una poma, una mica de meló i tal, absorbiràs molt més les vitamines. I ara ja no et cal la fruita després de dinar, perquè ja t'estàs rentant les dents. Però que ja són hàbits que s'han quedat dins de la nostra cultura, no, i realment jo tendeixo a divorciar-ho ara ja. Perquè penso, absorbiré millor aquesta peça de fruita si me'n prenc a mitja tarda, a les 6 de la tarda. Bueno, no és això, que és observació.
5: Sí, una consideració. No,
2: bueno,
4: manies meves.
2: No, a veure, una bona higiene bucal jo crec que és necessària. Jo he posat l'exemple de la meva mare, però bueno, la meva mare era, com deia el meu cunyat, deia que era d'un altre planeta, no? Perquè no la puc posar com a exemple. Però sí que és cert que, mira, nosaltres en una família hi ha tres germans, i cadascú té...
4: Sí.
2: Un tarannà, una té la boca que la té feta un fàstic, l'altra la té forta com un roure, i l'altra no té res. O sigui que tot depèn també de el que tu dius, de la saliva,
4: sí, d'aquest equilibri,
2: de l'alimentació. Jo crec que l'alimentació també deu tindre molt a veure amb aquest cas, no?
4: Sí.
2: Doncs molt bé, Maria, sé que tens d'anar, i desitgem que et milloris molt, que aquest ombro se't curi.
4: Jo també.
2: I que la propera vegada parlarem dels tractaments d'ungles, que també... ja que l'Adrià ho ha tret, parlarem sobre... que hi ha molta gent que si li desfulla, si hi ha algun tractament específic...
4: Quan s'esquerden i coses d'aquestes.
2: Perquè, exacte, ens parlaràs del tractament.
4: Sí. Molt bé.
2: Vinga,
4: moltes gràcies
2: a tots. Unes bones vacances, Maria.
5: Molt bé, que vagi bé.
2: Bueno, Adrià, ara tindríem de començar amb el que vam deixar a mitges l'altra vegada, que era el tema dels faros i les antenes, no? Però abans et voldria fer una pregunta, perquè molt sovint, quan saben que tens de vindre a la ràdio, em diuen, ai, si ve l'Adrià, pregunta-li això. Normalment, si són preguntes personals, com ara, mira, m'ha sortit un mussol i digue-li què em puc posar. Ja, ni, és que ni t'ho pregunto, no? Però aquests dies em van preguntar sobre un tema que crec que moltes dones el patim, sobretot les dones, el tema de les rampes nocturnes. A què poden venir i què podem fer per... Crec que és un tema general. Abans de continuar, només que facis una pinzellada i, si et sembla, un altre dia ho toquem més a fons.
5: Bueno, no és molt fàcil, de fer una pinzellada. Sí que és cert que això, i fins i tot hi han síndromes de nova descripció, igual que els TDAHs i aquestes coses que abans tots incloíem, l'altre dia parlàvem amb les meves germanes. El nostre pare havia sigut el director tècnic de l'Associació Santboiana d'Ajuda al Subnormal. Se'n deia així,
3: vull dir, clar, vull dir,
5: sí, molt, molt fort, molt fort. I, bueno, era el que hi havia en aquells moments, això estem parlant de fa 50 anys.
2: I pico.
5: Sí, segurament. El que vull dir és que hi ha molts, i ara, per exemple, suposo que heu sentit a parlar del síndrome de les cames de les piernes inquietes, no? De les cames inquietes. És més freqüent també amb senyores, amb dones, i apareix sobretot, són quadros vespertins, o sigui, en el moment en què et poses al llit. Els quadros, tots els quadros neurològics vindrien donats, bàsicament,

0: ha posat molt d'èmfasi amb la vitamina D, i probablement uns bons nivells de vitamina D no solament, com hem dit, tinguessin que veure amb la, amb el metabolisme de l'os, que era inicialment el que el paradigma del, del el raquitisme, no? Evitar el raquitisme. Però després, com que s'ha posat molt de moda, s'han vist que té que veure amb altres coses, com per exemple l'estat immunitari i fins i tot l'estat d'ànims, no? I també amb les, amb les, amb el funcionament nerviós, vale? Per tant, la vitamina D seria important, i després els productes a base de vitamina B, B1, B6, B12, qualsevol de les, de la, sobretot la B6, la B1 i la B6 són les que ajudarien el sistema neurològic a no tenir aquestes rampes o aquestes molèsties. La circulació també influeix, la microcirculació també és un altre hàndicap que teniu amb la vostra condició de noies, no?
1: No, si ho tenim tot, eh?
0: Sí, bueno,
1: tot ho repleguem
0: en aquest àmbit, sí. És veritat, la senyora té una pitjor circulació de les cames, de l'hemicòs, o sigui, de cintura en avall, té una circulació més justa, o no sé, bueno, de limitacions. Intentar evitar això afrontar-ho, fer alternar banys d'aigua calenta i freda, o sigui, tu et dutxes o fas la teva higiene normal, ho fas amb l'aigua calentona o tebiona, i després a darrera hora, de cintura en avall, l'aigua tal com raja, almenys ara a l'estiu. A l'hivern ja dependrà una mica de la guant que tinguis, el fred, i poca cosa més us podria dir,
1: Perquè el diu,
2: ja no pensava que era només muscular això de les rampes,
0: no.
2: I té a veure amb la circulació sanguínia,
0: no. Té a veure amb les, amb els sistemes. Una cosa són les rampes i una altra cosa són les contractures. Tu pots tenir una contractura, que en un moment determinat un muscle se t'encasquilli. Hem parlat de rampes.
1: A vegades potser no saben definir el que és una rampa, o perquè diuen que els hi fa molt de mal i que els hi queda com un munyoc. Queda com un munyoc.
0: Això no són rampes, això són contractures.
1: Clar.
0: I aquí això seria...
1: Necessitaríem
0: benvingudes,
1: una
0: perquè això és igual amb homes que amb dones.
1: Ja que volem l'igualtat...
2: Bueno.
0: I la solució seria mantenir un cert exercici. O sigui, no té res que veure, és totalment aleatori. Normalment són grups musculars que normalment no utilitzes i que amb una postura del llit o tal adquireixes una actitud que no correspon, i el muscle aquell poc habituat es contrau. No?
1: Yeah.
0: Vull dir, jo crec que seria més això, eh?
1: Clar, és que a vegades potser no ho saben definir, no?
2: I també quan et deshidrates, que has fet molt d'exercici, quan has fet molt d'exercici i no has begut prou aigua, a vegades també agafen rampes. No sé si és perquè
1: et
2: fa falta més líquid.
1: És el que diu ell. Hem de saber el que és una rampa o una contractura. Una rampa deu ser allò que se t'adorm.
0: Sí.
1: Només se t'adorm,
0: sí,
1: no? El
0: sí,
1: peu i la mà i has de...
0: I l'altre són contractures, i la contractura, doncs, és això, un muscle que en un moment determinat fa un gest que no està habituat i que es queda encasquillat. Normalment és molt dolorós, però estant quieto, quietona, procurant no anar contra natura. O sigui, si veus que aquest muscle t'està afectant, no intentis recuperar la postura que tenies. Deixa'l. Estiga't en la postura, encara que sigui molt ridícula, però espera't, perquè tard o d'hora aquesta musculatura es desenganxarà.
1: O sigui, ni massatge ni res.
0: No, és que els massatges no fan res. A més, no et dona temps. Normalment, clar, és que no sé si estem parlant del mateix. Si estem parlant de contractures...

0: Això és un minut intensíssim, però un minut que se't fa una eternitat, però un minut, són figues d'un altre paner, és una altra història.
1: I això millora amb l'exercici, no?
0: Això millora fent exercici
2: estiraments
3: i beure molta aigua, no?
0: També.
3: Sobretot l'aigua, jo crec que l'aigua en aquest cas és primordial. Jo ja ho aconsello també, com jo n'haig de beure tanta d'aigua, però sempre per mi l'aigua és algo miraculós, no?
2: Ja com la llegenda aquesta urbana que diu que no tens potassi.
3: Perdona? Els plàtans, també, diuen plàtans,
2: també ho havia sentit. Menja plàtans, que no tens potassi. Això ho diuen, eh?
1: Això del
2: potassi. La llegenda urbana, que dic jo. Perquè no hi entenem res, que sí, i dius, no, és que no deus tenir potassi, sí. Penses, vale.
3: Bueno, potser forma part d'alguna...
0: Potassi, imagina't, el potassi estem en el país de les taronges i les taronges són riquíssimes en potassi. Estem a les llimones, riquíssimes en potassi. El plàtan, canari o no canari, riquíssim en potassi. I podríem així anar definint i tal. Jo, amb una d'aquestes mirades com parlàvem l'altre dia del tacte, el zenc, no? I sembla cosa, no? D'on treus el zenc? Doncs resulta que les nous són riquíssimes en zenc, o sigui que fes un grapadet de nous cada 3 dies, 3 cops a la setmana, a mitja tarda, mentre estàs mirant ara, com si fos ahir, no? És el d'ara,
2: la migdia, no? La migdia,
0: no? Si és que l'altre dia parlàvem amb les meves germanes i de tot això, com si fos ahir, nosaltres no el veiem, però mentre estàs mirant com si fos ahir, doncs et prens 3 nous i ja tens prou aport de zenc. Amb el magnesi passa el mateix, vull dir, els cigrons són riquíssims en magnesi. Vull dir, no cal tampoc fer una dieta allà super... I jo crec que si fas un menjar equilibrat,
2: ja t'aporta.
0: Ja t'aporta.
3: No cal que prenguis complements alimentaris.
0: Clar, fixa't, ara... Bueno, no sé si ho heu sentit, que a l'Hospital Clínic han fet un assaig amb uns pacients que tenien Alzheimer,
3: sí.
0: I els han posat en el no sé quina part del cervell, perquè com un drenatge de les proteïnes, no? I diu que han millorat moltíssim i que un d'ells, doncs, ha recuperat la seva signatura i no sé quantos. Ens intoxiquem amb les proteïnes. Quan lo de les vaques boges, el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, aquell famós, era perquè a les pobres vaques els hi donaven proteïnes animals, burro. Dona'ls-hi palla, dona'ls-hi ofals, dona'ls-hi el que li hagi de donar, però no li fotis a donar proteïnes animals. Doncs potser nosaltres tampoc som tan... donats o tan avasats o tan preparats per menjar massa proteïna animal. Uh-huh. No, ara, i diu que, perquè he sentit, no he llegit res, és notícia d'avui del telediari, del Telenotícies. Han fet un sistema de drenatge linfàtic que s'emporten les proteïnes, la merda.
2: Tot el que sobra.
0: Sí, senyores. Jo ho he fet expressament, eh? No, ho he fet expressament.
3: Que després els oients senten pum, perquè cada vegada que toqueu el micro se sent el... Bum, se sent un...
0: Doncs,
3: però ara t'ho perdonem.
0: No? Que la dieta, que parlem, no?, de la dieta, que fem moltes barbaritats i que, clar, l'edat mitjaval, quan la vida mitja era 50...
2: 40
0: i pico, doncs probablement no hi havia Alzheimer, no? No hi havia ningú que s'és papallones.
3: Home, no arribaven.
0: Clar, no hi arribaven, no? Però hem allargat la vida i hem de mirar el millor perquè tot funcioni com cal, no?
3: Vull dir, sí, però Adrià, nosaltres, la nostra generació, hem portat una... potser no hem tingut molts capricis, per lo menys parlo per mi, que tenen ara els nanos, que sí, la seva xocolata, que sí, estàvem més limitats, però la nostra alimentació que teníem, menjàvem de tot i molt natural. tal com dèieu. Llavors, clar, nosaltres ara la vida que portem, perquè més o menys continuem amb la nostra dieta mediterrània, el que tu deies dels anous, nosaltres, la nostra generació, però què passarà amb la generació que està pujant, que va a base d'hamburgueses, a base de menjars supercuinats? Què passarà? Digues.
0: El tall. Es donava en primer plat, però quan arribava el tall, que dèiem en català,
2: el tall
0: anava numerat. I el tall anava a tant la peça. O sigui, si érem...
2: I la vedella apareixia més tard.
3: Vedella, qui menjava vedella?
2: Qui podia? Menjàvem bé, menjàvem conill, però això tampoc era cada dia. A la nit era peix, bacallà o truita.
0: I la quantitat. Sí, clar, tampoc no hi havia problema. Clar, nosaltres érem 8 a casa, 6 fills.
2: Ja sabia de comptar.
0: Si volies repetir, havies d'esperar que algú estigués desganat. O desganada, en el meu cas, que tot eren dones. I ara estem en el món de la hiperproteïna, això que dèieu, no? dels Kentuckys, dels McDonald's, de tot això que és, doncs, això, molta proteïna. I sí, ara em sembla que amb els McDonald's nosaltres hi anem poc, al McDonald's.
3: No hi anem. Però, perquè no teniu els nets aquí. Si els tinguéssiu, aniríeu, sí, us asseguro que aniríeu al McDonald's.
1: Les vegades que hem anat ha sigut amb ells, no? Perquè no
2: hem anat mai.
1: Clar. Amb els fills no hem anat mai.
0: Jo diria que no. McDonald's no.
1: Amb els nets, sí. Però clar, ja no...
3: Per això dic que què els espera aquesta generació? Uf. L'alimentació fatal. Sí que potser li allargaran la vida, però de quina manera? No d'una manera... Però,
1: no, i a més també amb les xutxes. Nosaltres quan érem petits... Quines xutxes hi havia?
3: Sí. La pega dolça i el sidral.
2: I el sidral.
1: I pipes.
2: Sí, no hi havia, no.
3: Si arribaven els diners... Si no, la regalès i el sidral, i tot el cinema te'l passaves. Al centre catòlic anàvem xupant la regalès i amb el sidral. I passaves tota la tarda.
1: Sí, perquè no podies mossegar-la, perquè si no quedaves sense, l'anaves xupant.
3: No, i que te quedaves sense. O sigui, la feies allargar més.
0: El sidral era magnèsia, i suposo que d'alguna manera devia anar a fer...
3: Però estava bo. Estava boníssim. Ara n'he provat alguna vegada allò que...
0: Sidral regulat.
3: Sí, ara sí.
0: Uns saquets de paper.
3: Rodonet.
0: Sí, això és com el cerebro de mandri, aquestes coses.
1: Però ara hi ha moltes,
2: De totes maneres, és com el que dèiem de la boca, no? Amb el tema dels equilibris, que jo penso que és el més important, que ara es passen a vegans, ja no vegetarians, sinó que no n'hi ous allà, bueno, és com anar-te'n a l'altra banda, perquè hi ha un corrent aquí, de gent, i totes aquestes mares joves que fan unes coses pels nens, que dius, home, no em feu un gran massa de tanca... Per això dic que nosaltres potser teníem la sort de tenir aquest equilibri amb el menjar, saps? Era com compensat molt. Sí.
1: Jo,
2: sempre la idea era, s'ha de poder menjar de tot, que era l'eslògan de casa meva, no sé, des de la que suposo. S'ha de poder menjar de tot. I llavors menjàvem de tot, però...
3: De tot el que teníem.
2: Però d'aquella manera, tampoc hi havia
3: tant. De tot, no... Però que teníem.
2: Ho equilibràvem molt més, i si, com en totes les coses, no? El davantal de començar allò, què fem ara, doncs, com equilibrem el buit que ha quedat a la vida, no? Quan fas els formatgets aquells, tot el que t'ocupa cada cosa, la feina t'ocupa tots els formatgets, i de sobte els formatgets se'n van, i tu has de tornar a fer formatgets allà que t'equilibrin la vida, perquè si no, no t'anirà bé la jubilació, per molt que l'esperis. Doncs amb cada cosa, no? Sempre surt això de trobar aquest terme mig de les coses, que sembla que ens n'anem d'una banda a l'altra.
3: Però nosaltres, que és el que he comentat fa un moment, nosaltres el tenim més o menys aquest equilibri. L'hem volgut traslladar als fills. El que passa que els fills s'han desviat. I els fills tampoc, perquè han agafat la part còmoda.
1: Bueno, però jo ara el que veig és que el menjar dels nens petits és superestricte. Estan mamant fins als no sé quants anys. Poden menjar, no sé, però després s'inflen a xutxes. I llavors dius, a veure, què faig? El nen menjant bròcoli que acaba tota per terra, o peix de no sé, i després estan menjant unes xutxes raríssimes que només allò deu ser sucre, xocolata o no sé el què. El xocolata té algú així, advocat,
0: abocat,
1: també els
0: donen.
1: També
0: molt, que, i, sí, sí. Que està però bé, perquè és melós, és està, té un bon paladar. Però,
1: llavors,
3: però no, no és d'aquí.
0: Sí,
3: I el que teníem, que llavors ho fèiem, el meu pare treballava al camp i ens portava la fruita recient cuita, ai, collida. Cuita, collida, i te la menjaves, i vull dir, ara, primer que la fruita ja no té gust, encara que li donin triturada, però l'advocat no és d'aquí, no és originari de...
2: Pues està molt de moda, pels nens.
3: Clar, i pels grans. Els grans, perquè prepares un tartar o prepares qualsevol cosa amb l'advocat, que està molt bé, sí. que de tant en tant en mengis, perquè a més són grasses saturades, sí, no?
1: Aquelles sí. Que diguen bones.
3: I que són de les bones, però que no, que la nostra joventut, i sobretot els nets, la qualitat de vida no serà la que nosaltres
1: no,
3: tenim.
1: No, menjen molta porqueria d'aquestes, encara que els pares o els pediatres i tot els diguin, no, res de papilla, res de no sé què, textura, bròcoli, pastanagues, però després els veus...
2: També és molt important seguir el cicle que et dona la terra, el lloc on vius. Menjar cireres per Nadal, dius. El cos
1: també,
2: no ho sap,
1: sí.
2: No sap on és.
1: O meduixes...
2: És més important del que sembla. Jo no sóc molt naturista d'aquesta, però quan m'arriba i ho veig, penso que té com una coherència. Sí. Per si tu estàs visquent en un lloc que té quatre estacions, el teu cos es va adaptant a cada aquella estació. Si tu vius a Irlanda, tens la pell més gruixuda que si vius aquí, perquè aquí fa molta calor i se'ns fa una mica més gruixuda, no? I allà, com fa sempre fred i tot el dia que plou, doncs no se'ls hi fa tant i estan més blancs. Doncs això és el mateix. Llavors ens tornem bojos, perquè ara la síndria, el meló, és igual. Tot t'arriba a qualsevol hora.
3: Per Nadal hi ha meló. Cosa que el meló és ara és el temps.
2: I el raïm, a mi com que m'agrada tant aquest que no té llavor, és que em pots menjar tot l'any. Si
3: no. Però com ho fan per treure la llavor?
2: Bueno, això ja és a part, però vull dir que també tot l'any.
3: Però què fan? La van traient o
2: això
3: hi ha algunes persones que...
2: Genètic...
3: Van traient la llavor.
2: Això és manipulació genètica pura de la planta, com a l'estranger.
3: Això ja no és natural.
0: Això és transgènic.
3: Això ja no és natural.
0: Això ja en parlarem.
2: Ja en parlarem, oi? Perquè no pot ser bo, sí.
3: Però està molt
2: a mi m'agrada molt sense les...
1: Sí, perquè és de fusta i la fusta a mi em fa molta grima.
2: Sí.
1: I
2: clar, llavors el cos el tastaroté. Jo crec que, no sé, poder...
3: Clar, anem en contra natura.
1: La xocolata té alguna propietat bona?
3: L'autèntica? Crec que sí, no?
0: Sí, ara m'agafes...
3: Crec que l'autèntica, el que és cacau, per lo que jo he anat escoltant, té
0: és
3: moltes propietats.
0: És un alliberador de serotonina, amb la qual cosa tindria el tòpic aquell de la dama
2: felicitat.
0: De les camèlies, o la que es queda en un raconet menjant el gelat de xocolata perquè li aixequi la moral.
2: Clar, bueno,
3: és antidepressiu, diuen, no? Xocolata.
0: Té un efecte, té un cert efecte, és alliberador de serotonina i, per tant, té un cert efecte euforitzant i per tant, antidepressiu. I no, imagino que el contingut de cacaus i el contingut... Perquè, clar, parlem de xocolata... I el xocolata no és un nens, sinó que és una amalgama, o és un pack de coses de llet i el cacau.
2: El cacau és amargant en si.
0: El cacau és amargant i llavors hi ha aquestes del 70 i el 80%, però que fins i tot tenen una mica de hàndicap de papil·les gustatives, no?
1: No,
0: el que,
1: però jo
0: el que
1: diria,
0: mengem,
1: clar, com que té sucre, si és... és millor xocolata, encara que tingui sucre, o no tant xocolata, perquè és més perjudicial.
3: Tu parles de bombons, eh? I Adrià, bueno, ella va en segones, sí, eh? Està parlant de bombons.
2: Ai, ai, ai. Però...
3: una caixeta de bombons, a veure si cau. Però... perquè està una mica depressiva, oi, Conxita?
0: Sí, està superdepressiva.
2: No. No fas cara de depressiva.
0: Que, però...
2: I més avui.
0: Per què ho dius? Per la...
2: per la... per les xutxes de los crios.
0: Per la formació que dels crios, sí. I les xutxes. Home, sí. Jo crec que seria molt millor el xocolata que no pas aquestes coses de sucres manipulats, que deuen portar, doncs, bueno, porten estabilitzants
2: i colorants, perquè són de colors.
3: El que passa que són alimentaris i no crec que els colorants, no crec que perjudiquen. Potser és de les coses que menys perjudica, no?
2: Les
3: però,
2: xutxes?
3: No, els colorants. Els colorants que li posen, perquè són alimentaris. El que sí que és cert, que els sucres, però a més és que són...
2: no per la boca, que hem parlat
3: són
2: abans.
3: Són sucres que no són refinats, em sembla, i a vegades no és ni sucre. A vegades li posen... el...
0: sorbitol, sí, o qualsevol altra cosa.
3: Un edulcorant d'aquests, que no, tampoc, sense... no...
0: no sé, no sé, els components, vull dir, suposo que si estan comercialitzats, doncs deuen ser de garantia, no? Deu ser diferent. Els de, hi ha marques que són, doncs, anomenades i que suposo que deu ser molt diferent dels...
3: Home, m'imagino que té d'estar tot molt controlat, però tots sabem que tot i estan controlats, hi ha moltes vegades que crios han agafat infeccions.
0: De totes maneres, el nostre programa va adreçat a la gent gran i això només seria perquè no malcriem els nostres nets.
3: Clar,
0: sí,
3: clar.
0: Seria la...
2: sí, sí.
0: Perquè per nosaltres no crec que mengem,
3: sí, però,
0: xutxes,
3: però,
0: cap de nosaltres.
3: Ara sí, que has tret el tema de malcriar. Ja. Ara que has tret el tema de malcriar, com ens queden 3 o 4 minuts i no ens dona temps de començar amb, ho farem a la segona part, el tema de malcriar els nets, que moltes vegades diuen és que els avis només malcrien els nets, i a mi em molesta moltíssim, perquè jo crec que els avis no malcriem els nets, els mimem, que és molt diferent, perquè tu com a pare saps el que li convé al teu fill i com a avi saps el que li convé al teu net. Tu no li donaràs mai res al teu net que no li, que li pugui perjudicar, eh? Una cosa és que un dia et vingui un dia a dinar a casa i el dia que ve no li faràs mongeta seca, si, ai, mongeta tendra, si no li agrada, li faràs algo que realment li agradi. No és malcriar. Ara, si tu et vingués cada dia, ja li faries una dieta equilibrada cada dia, una cosa. I jo considero... I a vegades em molesta quan diuen que els avis malcriem els nets. Els mimem, sí, perquè clar, és el que tenim.
1: És la nostra obligació.
3: Clar.
1: Ja, i a més els pares la, i els avis,
2: no tens tanta responsabilitat.
3: La responsabilitat, ah, exacte, la responsabilitat, ah, és dels pares
1: nostres.
0: Jo crec que l'imatge aquella de la pubilla que es quedava a viure amb la mare i que per tant els nets formaven part de la mateix, del mateix ens familiar, allà sí que el nucli havia de ser tot grupal, havia de ser això, no havia de ser un treball col·lectiu, sí, sí. I la iaia no podia malcriar perquè hagués enfrontat. Però el model actual que veiem els nets de no sé com se diria en català, de Igos Abreves, en català com ho diríem? Mm. Bueno, de
3: Figues...
0: Cada... No, de Nadal a Sant Esteve seria al revés.
3: Sí, de Nadal a Sant Esteve.
0: No, de Nadal a Sant Esteve de l'any següent.
3: De Figues a Breves, sí. De Figues...
2: és quan una cosa triga molt quan diem de Nadal a Sant Esteve, però...
3: Figatova?
2: No, però de Figues a Breves és...
0: De Nadal a Sant Esteve és immediata.
2: Sí, això, quan una cosa és ràpida.
3: La Breva, la Breva que es diu Figatova o... No, Figa... Ai.
0: Bueno, ara ho mirarem i després en parlarem a la tornada.
2: Però ha d'haver-hi alguna dita, però no, ara no em ve.
0: El que vull dir que nosaltres, els avis, que veiem els nets de tant en tant, jo crec que no arribem a malcriar-los, arribem a això que dius tu, a mimar-los, no? Què vols? És que la mama no em deixa anar... a donar pals ànecs, doncs anem a donar pals ànecs, no? Vull dir,
3: clar, però perquè és una cosa suau, Adrià, però si fos una cosa, si et digués la mama no vol que vagi a pujar a cavall, tu no el malcriaràs portant-lo a pujar a cavall si saps que la seva mare i el seu pare no vol. Jo considero que malcriar-los és donar-los alguna cosa que els pares no li donen. I clar, si no li donen és perquè no ho consenteixen. Jo crec que malcriar és això, mimar-los sí, i quan els tens en tu li donaràs tot el que li puguis donar que no li perjudiqui i clar, no anar en contra dels pares, no? Més o menys és això. Bé, ens n'hem anat de la boca als sí, nets, vull dir que
0: hem,
3: cada vegada toquem temes diferents. Però bueno,
1: davant de les rampes, eh?
3: Sí, les rampes, a més.
0: Això ho has embolicat tu, és veritat.
3: Sí, és veritat, sóc una liosa. La segona part sí que la dedicarem a parlar de lo que és, després d'escoltar l'Isabel, que avui toca la bruixeta bona, que ens digui el pronòstic per la setmana o pel mes, i després parlarem sobre la vista i l'oïda, eh, Adrià?
0: Molt bé, sí.
3: Doncs vinga, fem una petita pausa per les notícies i tornem de seguit.

0: Pool Party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: La veu de la gent gran.
2: Bé, després d'aquesta petita pausa, iniciem la segona part del programa recordant-vos que aquest programa està en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda, en diferit de 9 a 11 del vespre. I també el podeu escoltar sempre que vulgueu per la web de Ràdio Sant Boi. Doncs bé, ara ja, tal com us he dit, iniciem aquesta segona part i avui ho farem de la mà de la nostra bruixeta bona, la Isabel. Bona tarda, Isabel.
3: Hola, molt bona tarda. Vinguen. Com esteu?
2: Bé, encantats d'escoltar-te.
3: Jo també, ja ho he estat escoltant.
2: Vinguen, escolta'm, a veure què ens deparen els astres.
3: A veure,
2: per aquesta setmana.
3: Començarem per l'Àries, a veure què us semblen. Àries, disfrutareu tenint molta acció aquests dies, amb rapidesa mental. I tot el que estigui relacionat amb la comunicació us donarà molt bons resultats. Us divertireu amb la família i si feu desplaçament us anirà força bé. Això sí, teniu que aprendre a administrar millor les vostres inversions. En el pla emocional estareu bastant sensibles. Dia de la setmana, el dijous. I el número de la sort, el número 4. Taure, parlar clar i dir el que penseu amb diplomàcia serà una de les millors tàctiques per aconseguir els vostres objectius. La vida social aquests dies serà molt activa. Poseu molt de sentiment en tot el que feu. Econòmicament esteu sorpresos gràcies a una herència que no esperàveu. Un familiar no es troba massa bé. Aneu a veure'l i us ho agrairà. Dia de la setmana, el dissabte, i el número de la sort, el número 1. Bessons, és el moment de fer progressos. Heu treballat molt per aconseguir-los i ara veureu els beneficis obtinguts. Un amic de la infància contactarà amb vosaltres. Recordareu anècdotes oblidades i ho passareu molt bé. L'economia estable, però no gasteu massa. Espereu una mica per comprar allò que volíeu. Us poden fer un gran descompte. Dia de la setmana, el dimecres, i el número de la sort, el número 8. Cranc. Intenteu viure amb harmonia i serenitat, dos valors que us ajudaran a que tot sembli molt més fàcil. Disposareu de bon suport amb la família. Vigileu la vostra salut. Si no us trobeu bé, aneu al metge. En el pla econòmic, no és moment per invertir. Espereu una mica. Dia de la setmana, el diumenge, i el número de la sort, el número 6. Lleó, animeu-vos i feu una bogeria. Us sentireu genial. Penseu que fent-la un cop l'any no passa res i us notareu molt millor. No sigueu negatius. Els pensaments que teníeu us donen pistes per resoldre els vostres conflictes interns. expressar el que sentiu remourà a millor les vostres emocions. Dia de la setmana, el dimecres, i el número de la sort, el número 3. Tercia, gaudireu de la vostra família i amistats. Aprofiteu al màxim aquests moments. Disfrutareu de molt benestar. Econòmicament, esteu en un moment òptim. Els sacrificis que heu o que veu fer en el seu moment ara estan donant els seus fruits. Podreu fer canvis a la vostra vida. Unes vacances us les heu guanyat. Disfruteu-les. Dia de la setmana, el dissabte, i el número de la sort, el número 9. Balança. Sentireu curiositat per les qüestions filosòfiques, espirituals i religioses. En aquest aspecte, inclús podríeu canviar el vostre sistema de valors o creències. Tindreu guanys econòmics, us mostrareu més competitius i lluitadors que mai. En general, sentireu el desig d'explorar nous horitzons en el pla mental i social. Dia de la setmana, el dimarts, i el número de la sort, el número 2. Escorpió, la revolució interna per la que esteu passant en aquests moments i els canvis que s'estan produint a la vostra vida us poden afectar. Descanseu més i no esteu neguitosos. Tot anirà bé. Aneu a passejar, caminar força i, sobretot, feu una alimentació més sana. El cos us ho agrairà. L'economia, força bé. Dia de la setmana, dilluns, que és avui, i el número de la sort, el número 5. Sagitari. És necessari que pareu atenció als petits detalls. La comunicació i la manera de veure els altres està canviant. Ja no sou els mateixos. Esteu millorant i milloreu els del vostre voltant sense donar-vos compte. Us sentiu segurs i voleu donar protecció, sobretot a la vostra família. No gasteu més del que podeu. Dia de la setmana, el divendres, i el número de la sort, el número 7. Capricorn. Necessiteu trobar activitats que siguin acords a la vostra personalitat, manera de sentir i amb els objectius amb la vostra vida. Cuideu la vostra alimentació. Últimament la descuideu bastant. Intenteu canviar-la. Descanseu més i feu esport. Tot ho veureu molt millor. L'economia va millorant mica en mica. Dia de la setmana, el dijous. I el número de la sort, el 0. Aquari, no vulgueu que tot surti perfecte. Deixeu que tot flueixi i us ajudarà a relaxar-vos. Esteu últimament molt creatius. Passeu per molts bons moments. Teniu moltes possibilitats de millorar els vostres ingressos aquest mes. Aneu a veure a la família. Us troben a faltar. Dia de la setmana, el dimecres, i el número de la sort, el número 8. I per últim, peixos. El passat s'està convertint en un punt de referència que us ajudarà a avançar en pas segur. Esteu creixent mentalment. Piscis, això significa que canviaran les coses amb la vostra vida molt positivament. Amb el terreny econòmic hi poden haver novetats molt favorables. Disfrutareu d'unió i enteniment amb la vostra família. Dia de la setmana, el diumenge, i el número de la sort, el número 6. I fins aquí els 12 signes.
2: Pues moltíssimes gràcies, Isabel. Ai, perdó, que m'anuego.
3: tot
2: bé,
3: això.
2: A mi, si el que m'has dit és cert, espero que tornaran la declaració de la renda aquest mes, perquè
3: sí?
2: De totes maneres, a quasi tots els signes els hi has dit que la sort, que la part econòmica està bé. Això vol dir
3: que
2: la majoria cobrarem. Oi?
4: Sí, sí, lo de la renta per mi també està clar.
2: Eh que sí?
4: Sí, sí.
2: Després, una cosa. Mira, ara m'agradaria ser lleó en lloc de peix. Perquè això que has dit de la bogeria, m'encantaria fer una bogeria. Sí. Que encara que sigui peix la podré fer, no?
3: I tant.
4: Bueno, jo...
3: Les bogeries bones es poden fer a totes les edats.
4: I jo m'haig de preparar per una metamorfosi, segons m'has dit, però bueno, ja...
3: Prepara't, Potxita, a veure si ella influeix en tu.
4: Segur que sí.
2: Doncs Isabel, moltíssimes gràcies, un petó ben fort per tu i pel Josep. I estem
3: moltes
2: en contacte.
3: Gràcies. Una abraçada per vosaltres.
4: Vinga,
3: us continuo sentint.
2: Ah, exacte, no deixis d'escoltar-nos.
3: Adéu.
2: Doncs vinga, Adrià, comencem amb la visió o l'oïda? Amb què comencem primer?
4: No, vam dir que ho faríem al revés, eh? La gent diem vista, oïda, olfacte, gust i tacte. Vam començar amb el tacte, vam seguir amb el gust, després l'olfacte, i ara avui tocava l'oïda.
2: Doncs l'oïda, vinga.
4: Bueno, en principi, aquest programa nostre ha de ser com... animador, no? Vull dir, no i quan parlem de que tots de que ens anem pensint i de que anem perdent facultats a tots nivells, fins i tot amb els cinc sentits.
2: Home, pensins ens anem pensint,
4: fa una mica,
2: eh?
4: Fa una mica de cosa,
2: hem d'acceptar,
4: no?
2: La realitat.
4: Fa una mica de cosa. I més si mires estadístiques i veus coses quan et prepares, perquè clar, a mi, això de la... Jo no sóc otorrino, no? I per tant, lo de la ni tampoc oftalmòleg. Amb la qual cosa m'he hagut de mirar algunes coses i quan veus que et diuen, et condemnen que a partir del 60, entre els 65 i els 74 anys, tens un 30% de possibilitats de quedar-te sord, i si fas 75.
2: Ui.
4: La possibilitat de quedar-te sord és d'un 50%, bueno, segons les estadístiques, o d'anar perdent, quedar-te sord no, però perdre agudesa auditiva, que seria el que presbiacúsia, eh? Vull dir, parlàvem, bueno, la presbícia tothom sap que és la vista cansada, Presbi vol dir vell o envelliment, i llavors acúsia vol dir oïda, i qualsevol cosa que hi afegíssim, qualsevol acabament que afegim en la paraula presbi voldria dir propi de la bellesa, que havia embolicat, bueno, és igual. Llavors, això, tenim a partir del 75 la gairebé la meitat de la població sordeja, vale? Llavors, sempre quan hi ha un deteriorament, sempre et planteges si ho podríem evitar, o sigui, què hi podríem fer. I malauradament amb la presbiacúsia no s'hi pot fer res, eh? Si haguéssim de donar algun consell, però no és a última hora, sinó que des de sempre procurar evitar, ja ho diuen, eh? Vull dir, els hi han campanyes de sanitat que diuen en els nanos que no portin el volum dels cascos massa potents, que evitis estridors. Ara veiem que abans els que estaven treballant a l'obra, si feien servir el martell aquell que fa tant de soroll, anaven amb orelles destapades, i ara porten protectors,
2: les orelleres aquelles típiques.
4: Sí, i amb totes les feines i amb totes les coses, doncs es procura que hi hagi higiene, perquè no faria el... Però això com és? Vull dir, per què perdem l'oïda? Bueno, el primer que és important i fonamental és que tota la circulació del nostre cos es va envellint, vale? De la mateixa manera que la pell perd l'elasticitat i es fan arrugues, doncs passa a tot arreu, passa a la vista, que ja ho veurem, que em sembla que avui no ens donarà temps, però passa a la vista, passa a les extremitats inferiors i passa a tot en general. Perdem la microcirculació i, per tant, l'oïda no queda exempt d'aquesta dèficit. Els traumes acústics, no? Si tu el teu timpà vibra molt i molt potent, doncs al final té un sistema, és com si agafes un caveguet, no? Perquè vols treure les herbes del jardí, no? I no l'has utilitzat en tot l'any i se't faran llagues, no?
5: Clar.
4: I després si segueixes fent, doncs es fan callositats. Primer pots quedar amb el trauma acústic. T'ha patat un, per Sant Joan, un petardo a l'oïda i quedes com estabornit, no? Com estabornida, no sents que durant una estona no sents res i després recuperes. Això no, suposo que us ha passat a totes, no?
6: Vull dir, un soroll fort,
4: no? Que primer et quedes com i que no sents i després recuperes. Bueno, doncs això és un trauma acústic. Si això es produeix i es va produint, doncs evidentment i té que veure.
2: El que també té de perjudicar molt, sobretot si ho has fet des de petit, és les cabossades a l'aigua quan et tires a la piscina, no? No arriba a perjudicar la quantitat d'aigua que t'entra quan vas per...
4: No.
2: No? Això no arriba a perjudicar.
4: El que, bueno, està bé el que planteges, però a veure, si hi ha molta estàs parlant de piscina, si hi ha molt de clor i no et aixugues bé després, no et buides bé el conducte, doncs podria quedar i aquest clor d'alguna manera malmetre tot el que és el conducte auditiu extern i també efectivament el timpà, però seria una agressió. I després hi ha el trauma bàric, que són els bussejadors. Aquest, si baixes molt, doncs la pressió de l'aigua et pot fer malmetre, sí, el timpà també.
6: I després no els deixen volar. Si han fet gaire submarinisme, l'endemà no poden agafar un avió, perquè el canvi de pressió també es veu que pot fer petar les oïdes. Això diuen.
4: Si tu fas
6: submarinisme,
4: sí,
6: i tens la pressió, molta pressió de l'aigua, per exemple, si tu estàs fent-ho en un lloc que després t'han d'anar de viatge, marxar d'allà, no pots agafar un avió, perquè el canvi de pressió...
4: Probablement, clar, això, perquè això... El trauma bàric, que seria el... Bueno, és, això, el trauma bàric elementalíssim, és anar amb el cotxe i pujar al turó de l'home, no? I que et quedes sort.
2: Se't tapen les orelles, sí.
4: Has d'empassar saliva i tal, o després al baixar et quedes sorda i llavors has de badallar. Depèn de quin trauma sigui. No, i la veritat és que ara m'agafeu de marrón, però estic parlant de l'uso diario.
6: És veritat que se't tapen les orelles.
7: Sí, és veritat.
6: Amb el nas, sí, i si no,
7: quan baixes, llavors...
4: Sí. Sí, t'has d'augmentar, segons una o l'altra, has de descomprimir, o sigui, has d'augmentar la pressió o disminuir la pressió perquè hi ha hagut un canvi de pressió. Sí, efectivament. Això són petits traumes acústics, segur, vull dir, o timpànics. No m'hauria de mirar, no sé, perquè és una cosa, doncs, molt habitual.
2: Molt puntual,
4: però,
6: sí, dura poquet, veritat.
7: A veure, amb un escalador, potser un submarinista, potser, però per una persona d'una activitat...
2: De carrer.
7: És un,
4: sí, un escalador, és un muntanyer, cosa... un
7: submarinista.
4: Un escalador no ho nota, el trauma aquest.
7: Ah, ja no.
4: Perquè va pujar a poc a poc i s'hi va acomodant. Però el problema és la cosa sobtada, o sigui, el canvi sobtat.
2: Clar, perquè quan pugen, per exemple, a l'Everest, per posar alguna muntanya, no?
6: Sí, clar,
2: van pujant... Clar, no poden pujar a 10 quilòmetres a la pelora.
4: No hi ha...
2: Tenen d'anar a pas, i anant-se'n adaptant, per això que no, a l'oïda possiblement no els hi afecti tant com el cap, vull dir...
6: No, jo també, però volia dir, que són coses més puntuals que la gent de pie no fem.
2: No.
6: Per una vegada que anem en cotxe a una muntanya i tal notes...
2: Sí, i normalment la gent gran tampoc.
6: Per això... El que sí que hi és aquest avís quan et poses els auriculars del mòbil,
2: sí,
6: o qualsevol, que
2: això
6: et surt,
2: sí,
6: un avís de dir, ves que tens massa alt, perquè això sí que és el que perjudica.
7: Això sí que perjudica.
4: Sí,
7: això
4: sí que
6: quan
4: està,
6: a una discoteca
4: o un
6: so, bon, no?
4: Que perjudica, sí, clar, evidentment, de les... el trauma acústic, jo suposo que com a calanda només rompen l'hora un cop l'any, doncs no ho deu passar, però si fos tot l'any a calanda rompiendo l'hora, doncs probablement tots els...
2: Com el jovent que està contínuament...
4: Tots els de Terol estarien sorts, no? Vull dir que no... Que això no... I també hi ha un condicionament genètic, eh? També hi ha un condicionament genètic, vull dir, si el teu pare o la teva mare ha sigut sorda o sord, doncs tens més probabilitats que la meitat de la població. Llavors, com es nota que perds... aquí la Imma, com a preparadora, doncs ens podria dir les directrius que seguiries amb una persona, no? Si veu que va perdent possibilitats, vull dir, comences perquè no escoltes quan et diuen les coses a cau d'orella, no? Te les diuen així fluixetes, però no, a cau d'orella potser sí que les sentiries, no? Però si te les diuen fluixetes, doncs no. Clar, això, evidentment, si ets un pare, un capellà i confessor, doncs pots tenir problemes, i més val que també has de comprar-te un sonotone de forma immediata. Però si no, articulant, jo crec que es pot notar. Vull dir, llavors, hi ha gent, també depèn, la sordera també depèn de... No, o sigui, hi ha tota la gamma de longituds d'onda, des de les més greus fins a les més agudes, no? Les més fines. Llavors hi poden haver el que se'n diuen escotomes òtics, que tu estàs escoltant una música o una persona determinada, es produeix un crit o una senyal molt aguda i no la aprecies. La veritat és que és més freqüent a la inversa, que es perdin els greus, però pot passar les dues coses, o sigui que...
2: Aguts i greus,
4: sí.
2: Es pot perdre els dos alhora.
4: Bueno, això seria ja una sordesa, doncs, més important o més marcada, no? Vull dir, te n'has d'adonar, doncs, que quan vas al supermercat amb una gran superfície i hi ha xirinola i tal, doncs no sents a la persona que t'acompanya, no? Perds la longitud d'onda. Es comença a notar per coses així, no? Vull dir, no normalment no ets sord o sorda absoluta, sinó que notes pèrdues puntuals, no?
2: Bueno, ho vas notant perquè potser tens la tele, per exemple, al número 9 i al cap d'un temps la tens de posar al número 12, no? Per exemple, et vas donant compte d'aquesta manera, no?
4: Aquesta és evident. Aquesta seria... Perquè ja tens una evidència i, efectivament, fins i tot amb números, no? Que dius, ostres, però si jo abans amb el 8 ja hi sentia.
2: Clar,
4: i ara,
2: quan ho dic
4: i ara...
2: amb números, perquè la meva tele va amb números.
4: Sí, no, totes les teles van amb números i, evidentment, aquest és un tema important. Però, a banda d'això... que ja evidencies i que ho fas palès perquè del 10 has passat al 22, no? Hi ha moments que que te n'adones que si estàs en una reunió familiar i prestes atenció amb un, no sents els altres, o volguent estar atent amb un, el soroll del voltant t'atabala.
2: I també es pot perdre l'audició en molts casos per infeccions, no? Hi ha moltes persones que tenen moltíssimes infeccions a l'oïda. A veure, jo recordo quan era petita que moltes companyes meves sempre tenien mal d'orella. Ara no sento tant aquest mal d'orella com se sentia abans. Això també pot ocasionar a la llarga una petita sordera?
4: Estàvem parlant de la forma d'envelliment natural. Evidentment que totes aquestes coses s'han de veure i s'han de preveure. L'especialitat de l'oïda no és otologia, que sí que seria, existeix, otologia, però fixa't, és otorrinolaringologia. L'especialitat, perquè tant el nas com la boca i la gola i l'oïda estan íntimament relacionats, de manera que hi ha un sistema de seguretat del nostre oïda que se'n diu perquè nosaltres el timpà és una membrana, com el d'una simbomba o com el d'un tambor que vibra. Llavors, això és extern, està en contacte amb l'exterior. Per tant, si estic sord o sorda, el primer que hauré de mirar és que no hi tingui un tap, perquè la cera també es pot anar acumulant i pot donar problemes. El timpà ha de vibrar. Llavors, a dintre, en l'oïda a mig, hi ha una zona de descompressió perquè no es pugui petar el timpà, que se'n diu la trompa d'Eustaquio, que no té res a veure amb les trompes de Falopi, que és una altra història.
2: Sí,
4: la trompa d'Eustaquio. Bueno, doncs la trompa d'Eustaquio. Doncs la trompa d'Eustaquio drena just darrere de les angines. Vale? O sigui que si tu tens angines de repetició, aquest drenatge, aquesta treure la porqueria, mira, ara abans en parlàvem de l'Alzheimer i resulta que hem sentit la notícia per la ràdio també, i el que fan amb l'Alzheimer és treure la brutícia del cervell. O sigui, nosaltres es genera en l'oïda a mig es genera mucositat i tal, que si la trompa d'Eustaqui no drena bé, es pot tapar, i llavors és el que es produeix una otitis mitja, que l'otitis també pot ser externa, també, és que clar, es parlàvem de la sordera i no pensava parlar de les causes.
2: No, t'ho deia per si podia ocasionar vàries, que tinguessis moltes infeccions de petit, quan ets gran si pot accelerar una mica la sordera.
4: Això probablement en la nostra edat, diguem, avui en dia els nanos estan molt controlats i si hi ha una otitis mitja, el que es fa, se'ls hi posa un drenatge, se'ls hi posa una cosa, perquè el timpà és una peça relativament agraïda quant a cicatrització, se'ls hi posa una peça perquè drenin el líquid que se'ls hi ha fet a dins, el seroma,
2: no?
4: Que se'ls hi ha fet a dins, perdó?
2: Mucositat és o...?
4: Sí, mucositat no, és cero, és... el nostre cos, quan vol cicatritzar, deixa anar com una aigüeta, vull dir, allò que el més evident és quan fas una cremada et surt una butllofa, aquella butllofa que surt amb l'aigua aquella, cony, d'on ha sortit això? Doncs és que el cos envia fibrina i tal per resoldre la situació. Bueno, doncs això es pot produir a qualsevol part del nostre cos i també es pot produir en l'oïda a mig. Llavors es produeix això i el que fan els otorrinos en aquests nanos és drenar-los, per mor, efectivament, de que no tinguin problemes. A més, llavors no seria tan a llarg termini, com a la presbiacúsia, que és el que parlàvem nosaltres, no? Les coses que et venen per l'edat, sinó que aquest individu probablement tindrà problemes més aviadet,
6: seriosos,
4: eh?
6: I més,
4: i
6: abans.
4: Clar, ja, aquest ja juga una altra lliga, no? Uh-huh. De totes maneres, la única solució per evitar la sordera és posar-te un audífon. Vale? I llavors aquí és on entraríem una mica. Avui la Maria deia que no es volia barallar amb els dentistes, i jo diria que no em vull barallar amb els protèsics òtics, no? Yeah. Amb els de les cases aquestes dels audífons.
2: Poden perjudicar els audífons?
4: No, des del punt de vista nostre, dels metges generals o dels internistes, no. L'únic que poden produir a vegades són l'aplicar-te'l, si tens tendència a fer tens molta cera, poden fer acúmuls de cera, i llavors els traiem al tap però perjudicar jo no crec que pugui perjudicar,
2: al contrari. No, perquè clar, si no sents i et poses un audiòfon, lògicament sentiràs més clar. Tindràs una altra qualitat de vida, penso, no?
5: Millor o pitjor. Que de vegades.
6: Si vas pel que s'ha de sentir.
4: Jo, de vegades, aquí el que
5: s'ha de sentir, millor no sentir res.
2: Ah, bueno.
5: No, però vull dir que amb els audiòfons no és com unes ulleres.
2: Ja. Yeah.
5: Penso jo per el que he vist. Mm-hmm. A la gent, tu et poses unes ulleres i veus perfectament, a no ser que tinguis catarates, clar, que ja on estan d'operar, però si no, aquesta miopia, hipermetropia, amb unes ulleres ja estàs. I els audífons, a mi em sembla que encara no estan molt logrados.
2: Cada
5: no?
2: vegada estan més perfeccionats, no? Penso.
5: No sé. Gràcies a Déu no...
6: No
5: m'ha arribat encara.
4: Jo com a metge de capçalera, perquè en definitiva doncs la medicina interna no dona molt de sí, i fem de metges de capçalera, jo crec que hi ha perfils d'usuaris que no els hi aconsello que es posin al sonotone. I és molta, i és una mica...

0: animals aquests estar... són cas, pràcticament aquest... invisibles, no?
1: No, no, no.
2: Jo parlo dels primers.
1: Els que s'agafen a l'orella
2: són grans. Sí? Dels primers, dels primers, val, dels, val. dels més elementals i més econòmics, també, perquè hi han autèntiques coses... Bueno. Aquests necessiten higiene, que és important, això per descomptat, cada vegada que te'ls poses, te'ls treus, necessites un mètode, perquè els has de tenir a la tauleta de nit i preparar-te i no sé què, necessites tenir el control de les, de les piles, perquè van amb piles, no sé si perquè ara n'hi ha que es carreguen i tal, però dels control de la càrrega, de la càrrega elèctrica. Bàsicament, aquests serien, perquè aquests són els que es veuen, no? Els que són més evidents i els que pots tenir més ser més destre, no? Per dir-ho d'una manera. Ara venen els petits. Els petits, que són com una moneda de 5 cèntims, no? I que amb volum, però vull dir per entendre'ns, de la mida més o menys d'una moneda de 5 cèntims. Aquests te'ls has de posar dintre del conducte auditiu extern, del conducte. Tenen com una mica de, com una anteneta i tal, tens que tenir la mateixa, has de tenir la mateixa cura que amb els altres, de tenir-los a punt, de tenir-los netets i de tenir-los tal. Però a més, tenim una edat, a lo millor no tenim les mans massa destres per tocar una cosa tan fina, tan delicada i tan petita. Posar-te'ls té la certa el seu art, posar-te'ls, i sobretot és el, si realment t'hi notes molt bé, t'hi notes bé, doncs el que pots passar i tu notes bé, o sigui, tu et trobes bé i no te'ls sents, no hi penses, doncs pots cabussar-te en una piscina com tenim coneguts que els hi ha passat, i que cada i després els han de posar amb arròs i no s'acabaven de secar i al final audiòfons nous. Estem parlant de 3 a 4.000 euros. O sigui, la cabussada de la piscina pot costar es poden perdre amb facilitat si vas al gimnàs o si vas a dutxes en el gimnàs, et dutxes i te'ls treus, es poden perdre perquè són molt fàcils de perdre, vull dir.
0: Sí, el que
2: has de tenir un mètode, al que em refereixo, has de tenir molt de mètode i no tothom el té, i això
1: no.
2: La Imma...
1: I això sí que és ben veritat, que és aquesta actitud que tu prens davant allò que t'està passant. Si realment acceptes que no ho sents bé, que has de canviar moltes pautes, has de viure amb allò perquè t'ha passat, i aquesta comença tot per aquí, no? Allò de dir com viuré amb això que em toca tenir.
0: Sí, però Imma...
1: Sí, perquè és el que diu ell, si no els reteix, si no
0: jo
1: sé
0: faré
1: què,
0: una mica...
1: tota l'estona amargat, perquè dius, ara m'ha caigut, ara l'he perdut. És com
0: però...
1: torna sec, no? Crec que la gent que no hi veu desenvolupa tots
0: sí, però, a veure...
1: una pila d'altres sentits, perquè s'ha d'adaptar en allò.
0: Imma, si una persona està cega i li diuen que posant-se unes ulleres veurà una mica, encara que sigui una
1: mica.
0: És una solució, i és... Jo potser faré una mica d'advocat del diable, no? Amb el tema dels audífons, crec que ha sigut un gran invent. Una cosa és l'adaptació, no? Però jo crec que una persona que no sent, jo parlaré perquè tinc una neta que és sorda, i aquesta neta li han fet dos implants coclears, però clar, si no, però em refereixo que si no li haguessin fet els implants hagués sentit poc, encara que hagués tingut de portar audífons, era la salvació. Però jo crec que la qualitat de vida d'una persona que no sent és molt perjudicial per ell mateix, perquè no escolta el que li diuen, i per la persona que potser té al voltant, que potser li parla i no li pot contestar. I amb això ha sigut un gran avenç, i em fan de moltes maneres. El que crec que és molt important és posar-te

0: mans d'un bon professional amb el tema aquest de, dels audiòfons, no? Que et pugui aconsellar que no t'intentin enganyar, perquè hi ha molts...
1: No, però també com tu vius allò. La teva neta no ha pogut triar, estem parlant d'una altra història.
0: Sí.
1: Estem parlant d'una persona gran que està veient com...
2: Però,
1: em dono tota la raó, em faltaria més. Però vull dir, en aquest sentit de que ja em faig gran, se'm deteriora el cos perquè no hi ha un altre, no? Cada vegada, no, jo bueno, sempre dic que no hem de pensar així, sinó que ens anem adaptant a una altra manera de viure. No, que la paraula és aquesta, és deteriorar, que si un dia volem parlar de com ens parlem a nosaltres mateixos, això també, ui, donaria per molt. Però bueno, com que acceptem aquesta història que hem d'anar fent la vida diferent, és molt diferent dir, ara m'haig de posar això, que dir... ara no hi sento tant, vull sentir-hi més, sé que tindré més qualitat de vida, buscaré, saps? És com t'hi poses tu.
0: Llavors ja entra la part personal de cada persona.
1: És que parlàvem d'això i ella ha dit, si no és una persona que tingui molta cura, no se'ls posi. I jo dic, és com l'actitud que et poses tu davant d'allò que tens. Parlàvem d'això, eh? Vull dir, era més això que un altre...
3: No pot ser d'una altra manera, per descomptat que et dono tota la raó, i l'implant coclear no és només de gent jove, també es pot produir en gent amb... No, estem parlant de...
0: I posats la
3: presbiacúsia.
0: Perdona, he parlat de la meva neta, que no m'agrada parlar mai de la família, perquè a mi el tema de la sordera és algo que ho porto molt endintre, no? I considero que una persona que no sent, que pugui sentir, és molt important. I quan has perdut l'audició, quan has estat escoltant tota la vida i vas perdent l'audició, també té de ser molt frustrant. Per tant, és buscar-li unes... Però clar, tal com dieu, té de ser la mateixa persona que ha de voler-ho, ha d'acceptar una cosa o l'altra.
3: A veure,
0: i perdoneu que us hagi tallat.
3: No, però és que són figues d'un altre paner, si em permets l'expressió, perquè el nen sord, fins i tot si recupera l'audició, té després uns petits dèficits que se li noten al parlar, que té una veu diferent del que ha sentit des del primer moment. Això és en la presbiacúsia no passa. Sí que és veritat que el que pot passar és que si tu doncs no hi sents, que parlis més fort perquè no et sent, perquè seria aquesta la diferència, i la diferència és brutal. Vull dir, l'implant coclear és, o sigui, també existeix amb gent gran,
0: sí.
3: també es pot posar, però estàvem parlant d'una ortesi, no? d'una pròtesi, no? No parlem d'una ortesi de canviar-te, de fer-te una intervenció com d'un, bueno.
0: Sí, però jo repeteixo, no és que vulgui posar, per exemple, l'implant coclear, per la sensibilització que em dona el tema de la sordera, que si amb un petit aparell pots escoltar millor, la qualitat de vida penso que et pot canviar.
3: Estic totalment d'acord.
0: Vull dir, però no he posat, per exemple, la meva neta, és perquè veieu la sensibilització que jo puc tenir amb aquest respecte, per això he donat la meva opinió, però us deixo parlar a vosaltres.
3: No, si està, si és que no, ja no hi ha, o sigui, és que ja t'he dit, no canvies el plantejament, perquè la teva neta, suposant que li haguessin donat uns trastets diminuts, minúsculs, que s'hagués de posar aplicar en el cabell i s'hagués de cuidar i tal, per la compte que li portava i per una sèrie de coses i pel seu ensinistrament i per tota una sèrie de variables, ho aconseguiria i seria fetent, seria un 10. Però estem parlant de gent gran que no tenim la sensibilitat a les mans, l'agilitat amb les coses, que portes un ensinistrament de 75 anys sense portar audiòfons.
0: Ja.
3: I els 75 anys ara vas i m'ho plantifiques.
4: I clar, veus que va doncs, quedar amb el mòbil, que no saps tampoc com va el mòbil ben bé.
3: Yeah. N'hi ha uns que van amb el mòbil i que pots graduar la sensibilitat i els aguts i els greus amb el mòbil. Vull dir, hi ha... No, Déu me'n reguard de parlar dels avenços tecnològics. Em posaria abans amb el tomàquet transgènic o amb el raïm de la Imma que no pas amb els avenços de salut. Però el que sí que vull fer veure, a més, que no sé si dir-ho, però he tingut experiència a la família, un membre, o sigui, nosaltres, la meva dona, pobra.
1: Compte, que està aquí.
3: La meva mare era sorda, i les quatre germanes que en queden han heredat aquesta particularitat de la mamà. Bé, doncs tres. A més, és que el que diu les estadístiques, llegeixes els articles i tal, un 24%, entre un 23 i un 25% de pacients no suporten, no toleraran els audiòfons. Doncs mira, resulta que tres de les meves germanes porten audiòfons i estan... Va, jo crec que més... Va, però una, pobreta, no ho tolera. No ho tolera, perquè té un àmbit familiar determinat, va sempre més esfereïda, menys no tan protocolària, no pot carregar, no, o sigui, ha d'estar més pels demés que per ella, i una sèrie de variables que no li dona la vida, vull dir, no els tolera. Mm-hmm. I bueno, té unes piques baralles amb els audiòfons de que...
0: Clar, però llavors quina solució es pot trobar en aquest cas? Té d'escollir ella el no escoltar, conformar-se, no?
1: No dèiem això,
3: crec que ella,
1: aquelles seves tres germanes han encarat aquest tema de que no hi senten i que els hi van bé portar això perquè sentiran millor, o han encarat d'una altra manera, que la seva germana aquesta, que sempre algú els perd o els baralla, no ha acceptat del tot. Acceptar no vol dir rendir-se, és que això ho he dit aquí mil vegades. No ens rendirem, però sí que aprendrem a viure amb allò que ens toca viure, perquè ella els hi ha vingut genèticament, sembla ser que és bastant clar. Aquí és una cosa que tothom farà el que podrà, però elles ho han de tenir, això. És allò que diem a vegades, aquella cosa que et posa la vida, sí o sí. De tu depèn sempre com ho vols viure, allò. Les seves tres germanes sembla que, a la seva manera, han anat adaptant-se, que és una molèstia, no deixis una molèstia, és un canvi de vida que et fa la vida, però tu t'adaptes allò d'aquella manera, sense rendir-te, perquè vols sentir i
0: o
1: vols
0: tindràs,
1: estar bé.
0: O no,
1: i la seva germana també ho deu voler, però no ha acabat d'acceptar-ho del tot, perquè, jo què sé, llavors o els perd, o no li van bé, o... És diferent, perquè és ella la que ho ha de gestionar, això. Tu preguntes què pot fer? Doncs pensar, a veure...
3: S'atabala si sent molt...
1: M'ha vingut això davant i què faré jo ara aquí? I encara és el rebuig de per què m'ha vingut això. Potser no és això, perquè no la conec, però a vegades a mi m'ha d'haver tocat això ara, amb la feina que tinc. O no sé què, o el subconscient et porta cap a una altra banda. Si tu et pares un moment i dius...
4: Però jo he vist molta gent que estàs parlant i diu, ai, que no sento que tinc l'audífon apagat, perquè em molestava.
1: Clar.
4: I a poca gent he vist jo que digui, vaig pel carrer i es tregui les ulleres. Ai, avisa'm si hi ha una pedra que em molestava les ulleres i no la veig, no?
1: Bueno, és una comparació.
4: I per què t'has apagat? Ai, és que me molestava tant...
1: Perquè tampoc a les ulleres potser veus molt bé, però en allò que hi ha el 100% igual tampoc hi sents molt bé.
0: Portes només un...
1: Bueno,
0: i té sordera, però si una persona en porta només un i té sordera a les dues oïdes, només sent el que li ve per una banda, vull dir, és complicat,
1: després quan parlem, el dia que parlem de la vista i comencem a pensar en com hi ha pèrdues de vista que són bastant potents, és una mica això,
0: potser tal com deia la Conxita, s'assimila més el portar ulleres que el portar audiòfons.
3: també la, la, a les, bueno, igual que les ulleres no tenen que ser simètriques i amb un ull pots tenir quatre dioptries i en l'altre tenir-ne mitja o no, tal, també passaria el mateix amb els audífons, eh? Amb els audífons pot ser que un oïda no tingui la mateixa sensibilitat, llavors no hi ha possibilitats de que t'equivoquis i et posis el de l'esquerra a la dreta o i a la inversa, no? Però d'alguna manera jo crec que és més difícil filar tan prim com et fan amb les ulleres que crec, eh? Jo em dóna la sensació, no, segur, tinc pèrdua d'audició i probablement la mama hi tingui que veure, però és que sóc tan desordenat, tan anàrquic amb les coses de que no són, no sé, amb les meves coses, que és probable, no ho accepta, crec que em costaria molt de no, i prefereixo de moment dir Carme, pots
0: cridar més, una mica? Sí, però una cosa és que tinguis la pèrdua natural de l'edat, eh? I que vagis assimilant, però el dia que tu estiguis a la consulta i et vingui un pacient i no l'escoltis i li tinguis que repetir 40 vegades, aquell dia et començaràs a preocupar i llavors potser llavors valoraràs.
3: Home, jo espero haver plegat ja, perquè ja m'ho diuen els meus fills, se'n foten de mi,
0: sí. però certament tot depèn del nivell de sordera que pugui tenir una persona i ja ho sabem que és incòmode, no? Perquè clar, portar audífons té de ser super incòmode, un aparell aquí a l'oïda, perquè no és el mateix, les ulleres te les treus a la nit, et poses a dormir i si sents un soroll el pots sentir-ho, no té res a veure amb la vista, però l'oïda és molt complicat, sí. Perquè al vespre si hi ha un soroll, imagina't tu, clar, penso que aquestes persones que són sordes total, si hi ha un incendi o algo, no se n'assabenten.
1: Bueno, però això depèn molt de la persona, sempre, tot, cada cosa. Perquè igual amb
0: tots els sentits es necessiten.
1: Igual amb elles li van igual de malament, per dir-ho d'alguna manera, però s'hi han adaptat més. Tenen un altre objectiu, que no és tornar a tenir la oïda com abans, o... M'entens? Depèn molt de la persona, i això també amb les ulleres. Cada cosa, o ve de portar una pròtesi perquè no va a la cama, és com encaro allò, saps? Yeah. Ja haig de passar per aquí, llavors cadascú s'adapta a la seva manera, i potser ella li costa més, o jo que sé, no estic a la seva pell. Però una mica sí que és la teva actitud, moltíssim, davant d'una malaltia, davant d'una cosa que ens porti la vida, d'aquestes així. Doncs si aprenem ara que ens anem posant cada cop més estupendos, que dic jo, a pensar que és important aquesta actitud de dir, bueno, no m'agraden això, però com que tant n'hi sé tu, doncs, no sé, quan vegi la tele me'ls posaré, després ja veurem. És com, no esperes que allò et solucioni la vida, perquè potser no te la soluciona, però l'únic que te la soluciones ets tu mateix. Quan si tu decideixes el que sigui
4: més còmode per cada
1: el que
4: persona,
1: tu pensis, clar, que t'ha d'anar millor perquè tu estiguis millor davant, clar, que ja has acceptat allò, que no t'has rendit, que vols sentir i que vols tenir auriculars, o que vols caminar, o que vols veure millor, saps? Però sabent que estàs adaptant-te a una nova situació que demana de tu més que de tots els, sí, d'allò que et puguin posar.
0: I després també el que he comentat, és molt important que estiguis en mans d'un bon professional i de confiança.
1: Exacte.
0: De molta confiança, perquè ja sabem que tothom vol vendre, no? I el primer que fan és col·locar-te.
3: Però el que deia una mica, el que deia la Maria a primera hora, no? Amb lo dels dentistes, el problema de la medicina o del món comercial és que has de mirar el millor pel teu client, no el millor per la teva butxaca, i això, ui, malauradament, doncs, bueno, suposo que en tots els àmbits,
0: sí, però
3: nosaltres hauríem d'entonar el mea culpa, perquè en aquest cas aquesta germana meva que no ho ha acceptat, jo li vaig dir em fa l'efecte que no és per tu, eh? Fes el que vulguis i tal. No, és que són tal, les nenes, les, bueno, les seves germanes, que han passat a millor, bueno, passat a millor vida, en el bon sentit de la paraula.
0: Sí, no queda massa bé no queda aquesta ja. Frase, eh?
3: Han millorat la seva qualitat de vida.
0: Ah, val, això sí.
3: Han millorat la seva qualitat de vida i, per tant, no sé què, no sé quantos. I bueno, no, ja es veia venir. I jo reconec, jo no podria, no m'hi veig, no.
0: Bueno, depèn, tindries de el que diu la Imma, tindries de valorar i adaptar-te o a una cosa o a l'altra, o a no sentir mai
4: una mica més alta i ja està.
1: No li pots donar una recepta, bueno, aquí millor dit ell
0: hem arribat
1: ell mateix.
4: No és que nada.
0: Imma, moltíssimes gràcies per venir, hem arribat al final, ara ens queda la part, l'últim
4: sentit,
0: sí, l'últim sentit, que és la vista, que serà el bastant important també, eh?
3: Sí, i llarg, important i molt important, sí.
0: Doncs el que dic, moltíssimes gràcies, ara ja us haig de desitjar bones vacances perquè aquest mes acabem ja la programació i ens tornarem a veure al setembre. O sigui que prepara't lo de la vista perquè tens temps per preparar-te, eh? Tens vacances, tens de deures per tot l'estiu.
4: Molt bé.
0: Doncs repeteixo, moltíssimes gràcies, i a vosaltres, amics oients, moltíssimes gràcies per la confiança que ens feu escoltant-nos a cada dilluns, i desitgem que passeu una molt bona setmana, però sobretot no us oblideu de ser molt feliços, que és molt important. Molt bona tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat. I have two better stars from the beginning.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.
2: Associato Roberto, come sempre, l'azienda Italia. Pensate quale grande sponsor! Ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì. Perché oggi ci ha antimaletto. Sì, vendiamo, attenzione.
3: La Ivette em comenta que vivim en un gueto, però jo només penso que si m'adormís tranquil al seu costat una estona, potser jo seria tu. Vull tenir filles, ni moltes ni poques, ni molt tard ni demà. Veus que l'hivern avança i vols obrir una botiga i fer cortines amb les mans.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret, el món des d'una mica.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

Je pense que je vais aller à l'intérieur et que tu

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

al WhatsApp, m'has deixat en visto, m'estàs fent un ghosting que flipes. Podria ser jo, però tinc molt clar que ets tu, tant de bo fos una altra cosa. Què passa si em trobes? Com ho justificaràs? Faràs veure que no em coneixes. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please?

Ara ballaré una mica.